0: Rocío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

a su cartera.

0: Inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat. Si...

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et faig el cor la primavera. Sé que tampoc et

que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: sortir. Aviam, un, dos, tres, i deixa'm tots. Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: emoció.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: La pentina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rau, rau.

passa o moment perdut intentant trobar-te com aquest balcó l'esperança estesa o la llum del sol com la teva sort la que mai espera o les nits d'agost a la carretera un estiu enmig

tres estrets empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Esa es otra radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
1: El Pantina fa una pena.
0: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Rompe, lo rompe, ho trenca.
3: Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant, aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power of the sauce. Netflix.
2: Dic que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

M'he deixat mig rinyon aquest pa despertar. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc

Adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: lent així fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és urgent.
1: Aquí estaré sola. Això
2: és una relació.
0: Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?

O nit, quan estic amb tu, digue'm on soc, quan estic amb tu.

Quan estic amb tu.

Guerra 4 y la franja del país.

0: FM, otra radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: Molt bé, va.
4: Vinga,

0: apagat aquesta relació. La famosa monotonia m'ha deixat sense res d'amor. I és que tu estàs enamorada, però jo no.
1: What?

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques als propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada de que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol d'Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ara mateix passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que a hores d'ara tenim un vehicle avariat a l'altura de Sant Feliu de Llobregat que en direcció a Barcelona obliga a tallar un carril de circulació fa tot just una estona i que provoca fins a 4 quilòmetres de retencions en direcció a la capital catalana ja des de Molins de Rei. Per altra banda, no tenim altres incidències, però sí alguns punts amb retencions, per exemple, encara al Llobregat. Hi ha retencions a l'altura de la A2 des de Pallejà fins a també Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat que de retruc afecten a la ronda de dalt, en aquest cas amb cues en sentit sud fins a Penitents. També hi ha retencions en direcció Llobregat per la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. I pel que fa al Vallès, retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà del Vallès, o també per la C58, on des de Sant Quirze hi ha retencions intermitents cap al nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: I ara la previsió meteorològica amb Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb calor, però una miqueta menys que no pas els últims dies. En qualsevol cas, aquest matí ja desperta una altra vegada molt suau, molt xafogós, però amb l'aparició d'algunes nuvolades que han d'anar més al llarg d'aquest mig matí, fins i tot amb algun ruixat, alguna gotellada, algun trau, fins i tot, especialment a les comarques de Tarragona, de Lleida, del sud de Barcelona. Aquests núvols aniran escombrant cap al nord i aquesta tarda el sol serà dominant a gairebé tot el país, ja amb una mica menys de calor. Com se sentirà més aquesta davallada serà la Costa Brava, però en canvi a les terres de Ponent fregant encara els 40 graus. Cap de setmana de molta calor, sobretot el diumenge, i d'algunes gotellades demà al matí entre Girona i Barcelona i tardes d'algun xàfec a l'Alt Pirineu. Poca aigua en general. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més d'unes 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
4: L'incendi, d'una noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un reten en l'incendi per precisament evitar que doncs revifi i pugui doncs progressar.
1: Fa pocs minuts hem sabut que els bombers han controlat ja l'incendi que cremava a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però aquesta darrera represa del foc de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
5: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs és problemàtic, i també estem tenint doncs bombers amb molts cops de calor.
1: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. La situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
6: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la casa de colònies, i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi, per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas, aquest sí, de rutes esportives o rutes d'excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
1: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Es manté la prohibició, per tant, d'accés a l'espai natural forestal a més de 200 municipis. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
7: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com, per exemple, són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: No només les persones, també els animals poden patir cops de calor amb aquestes temperatures tan altes i augmenta la feina a les clíniques veterinàries. És per això que és indispensable conèixer quines necessitats tenen les mascotes i prendre consciència perquè pateixin el menys possible. Més informació amb Vallès Visió.
8: Amb les onades de calor i les altes temperatures, els animals acostumen a no termorregular correctament i, a conseqüència, no són conscients de la calor que estan passant. De fet, per eliminar la suor, gats i gossos només tenen com a conducte la llengua. D'aquesta manera, és molt important prendre consciència i evitar sortir a passejar les hores de més calor i sempre portar aigua durant els passejos. Ja de costum, els animals tenen una temperatura corporal major a la dels éssers humans, però quan arriben als 40 graus és quan poden tenir un cop de calor.
9: Pantegen més, es poden posar cianòtics, és a dir, la llengua blava, de vegades poden vomitar o fer diarrees, es tambalegen, que es veu, quan té això, i és una urgència, es poden morir.
10: Poseu el vostre gos a l'ombra, mulleu-lo bé amb aigua, sobretot zona de panxa, aixelles, ingles, a la zona de darrere del clatell.
8: Quan comencen a tenir símptomes d'un cop de calor, és vital portar-los a una clínica d'urgència per tractar i estabilitzar la temperatura correcta de l'animal. En cas de no poder anar-hi ràpidament, és rellevant conèixer mètodes per regular-la a poc fins a poder arribar a una veterinària.
1: Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar aquest divendres al matí per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho farà amb una tracturada que arrenca a les 9 d'aquest matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. Tots els detalls amb Judit Benages, de Penedès Televisió.
11: Des del sindicat es proposen diverses accions per afrontar la situació actual, com ara l'arrencada d'unes 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció, continuar treballant en la barema en verd, i també han demanat al Departament d'Agricultura que es quantifiqui el volum de raïm que no té venda assegurada a cada comarca. Per tot plegat, han organitzat una tracturada en forma de protesta per aquest divendres al matí.
12: Primera hora, concentrar-nos a l'àgora. Després d'allà farem entrega d'un manifest a l'Associació Vinícola Catalana que denuncia tota aquesta situació i que al final demana que s'adhereixi a la petició d'un abandó definitiu de vinya, d'una arrencada de vinya. I acte seguit anirem amb caravana fins a Sant Sadurní d'Anoia, on farem el mateix amb la patronal del Cava, l'AE Cava. Si no se sumen, és el pacte de la fam, perquè si no ens compren el raïm i no ens deixen que tinguem ajudes per arrencar la vinya, malament anem.
11: El sector recorda que la comercialització de vi català va disminuir el 2025 en un 17% respecte a l'any anterior.
1: I on les coses no pinten gaire bé tampoc és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. I un altre conflicte laboral és el que han protagonitzat les últimes hores les administracions de loteria. El sector ha reclamat aquest dijous obrir un procés de negociació amb el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals i ampliar els marges de benefici. Més detalls amb Ona Vilà des de Canal 10 Empordà.
13: Per cada dècim de 20 euros de la loteria de Nadal venut, les administracions de loteria guanyen tan sols 90 cèntims. És a dir, obtenen només un 4,5% dels beneficis, una xifra que augmenta el 6% en el cas de la resta de sortejos. Aquestes comissions estan congelades des de fa més de 20 anys i els propietaris de les administracions, que són autònoms, denuncien que la manca d'actualització els ha fet perdre poder adquisitiu, ja que, a diferència, els costos de gestió dels negocis han augmentat un 70%. El sector reclama obrir un procés de negociació amb CELAE i el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals.
14: que tothom té dret a guanyar-se la vida dignament. El que no pot passar és que anem amb les comissions de fa 20 anys, quan la vida en 20 anys els costos de gestió han pujat un 70%. Això és el que demanem, siguent pràcticament l'empresa pública que més diner genera i més diner reparteix.
13: Sobre la taula hi ha també el repte digital. El sector acusa l'empresa pública de voler concentrar la venda digital a la seva pròpia web, fent perdre un 30% dels ingressos a algunes administracions, sobretot les que han invertit en pàgines pròpies.
1: I quan són un quart de vuit, us expliquem també que un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament, un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP, amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral.
15: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Entre un de cada 5 i un de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
16: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
17: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
16: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Ens ho explica Lamón Carvajal.
18: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
19: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre amb acord amb l'ANT, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
18: L'agència catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: De la crònica dels successos, destaquem avui que s'ha detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten la policia és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses. I és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara haurem de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: I en tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiències a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanc i blava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
4: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
5: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
4: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de Cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. El concert ha comportat un any més un important desplegament tècnic i humà. De fet, el dispositiu de so ha permès sonoritzar 700 metres lineals de platja. I la cantant gal·lesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler, amb la seva veu esquerdada, emblemàtica, deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com It's a Heartache, Holding Out for Hero o Total Eclipse of the Heart.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: Ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures, els termòmetres, continuaran sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 10 de juliol. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. En parlarem tot seguit amb Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb una avaria a la B23 a Sant Feliu de Llobregat que obliga a tallar un carril en direcció a Barcelona i que deixa cues de fins a 4 quilòmetres a Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, al Llobregat hi ha congestió per l'A2 des de Pallejà. Al Besòs, cues al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, arriba al cap de setmana i ho fa amb calor, però amb menys calor que els últims dies. Aquesta petita davallada de termòmetre se sentirà principalment a la Costa Brava, però els termòmetres continuaran en els 40 graus a Ponent. També s'esperen avui algunes nuvolades, algun ruixat i algun tro a Tarragona, Lleida i al sud de Barcelona, però a la tarda el sol serà dominant. Aquest divendres suposa una petita treva respecte a un cap de setmana que ens portarà novament, com dèiem, molta calor, sobretot diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en els titulars. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que els termòmetres, les temperatures, continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les últimes hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa...

0: entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. I bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
2: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
1: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies gràcies, sobretot, al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Aquesta situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
3: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la casa de colònies i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas, aquest sí, de rutes esportives o rutes excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
1: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bedar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures, les que estem vivint aquests dies amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
4: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com, per exemple, són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis.
1: Música. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys.

0: Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vot de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
1: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Entre un de cada cinc i un de cada quatre. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
0: I encara més estadístiques, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Esther Minguell.
2: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
3: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
2: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: I arribarem a 7:45 explicant-vos que aquest matí els viticultors del Penedès tornen a sortir al carrer. La tracturada entre Vilafranca i Sant Sadurní vol denunciar una crisi que ja fa setmanes que s'arrossega. Cellers que no compraran raïm, estocs que no baixen i un model que, segons el sector, ha entrat en col·lapse. Per entendre què hi ha al fons d'aquesta situació i què reclama la pagesia, avui ens acompanya Josep Marrugat, que és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Senyor Marrugat, gràcies i bon dia per atendre'ns.
4: Hola, bon dia a tothom.
0: Parleu d'un col·lapse de model. Quin és exactament aquest model vitivinícola i per què s'ha arribat al punt que una barema bona i que preveieu bona i que volíeu bona es converteix en un problema per la pagesia?
4: Bé, tot això va ben truncat bàsicament pel consum i la sortida del vi, no? Les exportacions, les mesures de tràmit i tal també s'han ressentit. I al mateix temps estem veient com el consum intern, doncs, en lloc de remuntar, doncs el que fa és, d'ençà de la pandèmia, anar baixant, i això està condicionant bàsicament el comerç. I ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos també. Vull dir que s'ajunten les dues coses.
0: Quines mesures realment servirien per reduir excedents i ordenar el mercat? I per què no s'han aplicat abans, si una mica es podia preveure aquest descens del consum?
4: Bé, sí que s'han aplicat mesures. Sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament estem en emissions d'origen i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. Anem fent algun altre tipus de mesures. S'han implementat enguany la barema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda que d'altra manera fora qüestionable, no? I després també hi ha el tema de la destil·lació, però gastar molts diners públics per eliminar producte tampoc és una cosa que es pugui instaurar indefinidament. I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, els viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
0: Doncs, Josep Marrugat, ens n'hem fet ressò per començar, però estarem pendents, evidentment, d'aquesta mobilització que arrenqueu a partir de les 9, d'aquí unes horetes. Doncs, gràcies per l'atenció dispensada en aquests moments. Que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres i a tothom. Molt bé.
0: I on tampoc pinten gaire bé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous prop del cementiri de la població. Els fets es podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses, i és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. A mitjans de juliol, qui més qui menys està pensant ja en les vacances d'estiu. Alguns simplement per desconnectar, d'altres per viatjar i descobrir països exòtics. Però per fer-ho s'han de vacunar. La demanda creix significativament en aquestes dates estiuenques, quan el Centre de Salut Internacional acumula llistes d'espera. Per aquest motiu, els professionals de la salut recomanen tenir molta planificació prèvia a l'hora de vacunar-se. Ens ho expliquen els companys de Vallès Visió.
5: Encara que el Centre de Salut Internacional té flux de treball tot l'any, la demanda puja a partir de l'abril, fins al punt que avui dia el servei de vacunació té llistes d'espera fins a un mes. Tot i això, cada vacunació funciona de forma diferent. Tenim les que són monodosi, com podria ser la febre groga. També les vacunes que requereixen una especial planificació del viatge.
6: No és tan sols anar d'aquí un mes a vacunar-me, sinó depenent de quines vacunes necessiti, necessito que aquestes vacunes facin la seva feina i que em donin aquestes defenses amb una hepatitis, que si la persona no la portés, hauríem d'esperar entre vacuna i vacuna 3 mesos.
5: Un procés de vacunació i control que s'ha de dur a terme al Centre de Salut Internacional. Per tant, és important consultar prèviament amb el nostre metge de capçalera quin centre és el més adient i que disposarà de la vacuna que necessitem. L'hepatitis és una de les més subministrades a l'hora de viatjar, sobretot a la població més gran. Així com és important saber gestionar el previatge, és igual d'imprescindible fer un seguiment postviatge, si hem detectat qualsevol patologia que es fa persistent.
0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els quatre millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
7: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: El jugador del Bayern Leverkusen, Aleix García, aprofita els darrers dies de vacances per passar temps a Ulldecona. Com cada any, el futbolista organitza un campus a la seva localitat on passa temps amb els més menuts mentre es planteja un possible canvi d'aires en el mercat d'estiu. És una informació de la Vicky Magí, de Canal 21 Ebre.
8: És una cita clàssica de l'estiu. Es tracta del campus de l'Aleix García a Ulldecona, del que gaudeixen més de 60 joves. El jugador faldut aprofita els últims dies abans d'incorporar-se a la pretemporada del Bayer Leverkusen per compartir amb ells coneixements futbolístics i diversió. Campus a banda, l'Aleix valora la passada temporada amb el Leverkusen a nivell col·lectiu i personal, terreny en el que va aparèixer a l'11 ideal de la Bundesliga.
9: Hem perdut molts de punts molt fàcils durant la temporada que bueno, si els haguéssim aconseguit, doncs probablement haguéssim lluitat per estar inclús segons. I després, a nivell individual, molt bona temporada. En assistències, en minuts, en gols, crec que ha sigut probablement la meva millor temporada.
8: Aleix té contracte fins a 2029 amb l'equip alemany, però el seu bon rendiment ha despertat l'interès d'alguns clubs i el seu nom ha aparegut vinculat a equips com l'Atlètic de Madrid.
9: Els meus agents estan treballant en buscar la millor opció per a mi, per a la meva família, i ja després, pues ja t'he dit, si ens hem de quedar, estem encantats a Alemanya, estem encantats al Leverkusen, i si ha de vindre alguna cosa nou, pues, benvingut.
8: Després de molts anys de treball i tenacitat, Aleix García es troba al millor moment de la seva carrera esportiva.
0: Després d'una temporada en què només ha guanyat la Supercopa, el Barça d'hoquei està en un procés de renovació. Aquest estiu han sortit de l'equip jugadors importants com Pablo Álvarez, Sergi Fernández i Ferran Font, mentre que se n'hi han incorporat també de nous com Martí Casas, Davide Gavioli, Nico Ojeda i Arnau Martínez. El mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo, explica els canvis.
10: Hem tingut de prendre decisions perquè això no torni a passar l'any que ve. A partir d'aquí han sigut decisions que en molts casos han sigut impopulars i que no ens han agradat, però que creiem de que són necessàries i que es donarà un impuls per tenir aquesta ambició de cara a la temporada que ve que tots volem. I això relacionat amb les noves incorporacions que ens donen un plus d'aire nou.
0: El Sala 5 Martorell ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per garantir la continuïtat i el creixement del projecte que vol consolidar el primer equip a segona divisió del futbol sala apostant pel talent de la casa. Ens amplia la informació la Rosa Fernández, de Martorell TV.
11: El president del club, Xavi Torres, explica que la campanya neix de la necessitat de donar estabilitat a un projecte que va més enllà del primer equip.
12: El nostre objectiu avui en dia és que al primer equip hi hagi el màxim número de nois d'aquí Martorell, que la temporada que ve ja podem dir amb molta satisfacció que tindrem dos nois de Martorell jugant a segona divisió, pràcticament professional, i que pràcticament el 99% de la plantilla serà jugadors d'aquí, dels pobles del voltant, i que molts d'ells han estat formats a la nostra pedrera.
11: A nivell competitiu, servirà també per cobrir les exigències d'una categoria professionalitzada, assumint despeses relacionades amb jugadors, cos tècnic, preparadors físics i fisioterapeutes. Des del Sala Cim Martorell animant aficionats, empreses i ciutadania a participar en aquesta iniciativa per ajudar a construir el futur del futbol sala martorellenc.
0: I arribarem a les 8 amb la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ens ho amplia en David Navarro.
13: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
14: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
13: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: La cantant galesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com a It's a Hare, Holding Out for a Hero o Total Eclipse of the Heart.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Saps per què l'aigua del mar és salada? Són, curiosament, els sediments que arrosseguen els rius d'aigua dolça que arriben al mar els responsables de la seva salinitat. Aquests sediments estan formats en gran manera per pedres de valls i muntanyes que s'incorporen al riu al llarg de tota la llera i que també s'acaben dipositant en el fons del seu llit fluvial. El corrent d'aquests rius, les tempestes, les riades i altres fenòmens naturals acaben abocant al mar els sediments que es queden allí per sempre. Així, quan l'aigua s'evapora, les sals minerals es queden als oceans salinitzant les seves aigües. L'índex de salinitat de l'aigua marina té una mitjana de 35 grams per cada litre.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Una calor irrespirable que s'ha notat també de valent aquests dies en algunes línies de rodalies del sud del país, on alguns vagons circulen sense aire condicionat. Parlarem tot seguit d'aquests greuges amb la portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, ha parlat d'aquesta crisi al Notícies en xarxa.
6: I ara que tenim per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
5: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més connectem a aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs hem de seguir parlant, lamentablement, d'incendis i de vies afectades. Encara n'hi ha dues detallades i dues on només poden accedir veïns. Per tant, si us expresseu cap a les zones on hi ha hagut incendis, sisplau, informeu-vos. En el cas de l'àrea metropolitana, en aquests moments hem de començar parlant, per exemple, dels accessos nord, on tenim a la P7 a Barberà del Vallès retencions en ambdós sentits de la marxa, com al seu lateral, també. A la C16, Terrassa, en sentim Barcelona, la C33 i la C58 per accedir de Montcada cap a Trinitat i Rondes, i en aquesta C58 també aturades a Ripollet, en sentit Manresa. Pel que fa a l'àrea sud, hem de destacar sobretot la 2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, i també l'entrada i sortida cap a la Diagonal, sobretot d'entrada on hi ha l'avaria d'un vehicle a Sant Feliu, un carril tallat, i això provoca 4 quilòmetres de lentitud. No s'escapa a les Rondes, on hi ha una mica la mobilitat, i demanar-vos, com sempre, que us mantingueu informats i que no baixeu la guàrdia. Bon dia.
5: I pel que fa a la previsió del temps, petita treva aquests dies, però atenció, diumenge, perquè la calor torna a apretar. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs aquesta temperatura, que com a mínim avui i demà, ja no serà tan elevada. S'ha de dir una cosa, venim d'un extrem molt elevat. Per tant, per poc que baixi, doncs, lògicament és una davallada, però continuarem parlant de molta calor, que és el cas del que tindrem avui. De fet, el matí està començant una altra vegada molt xafogós, i amb moltes temperatures, fins i tot també a l'interior del país, que no han baixat dels 24 o dels 25 graus. Ja diem, la calor i la basca, la xafogor, és evident, o són evidents. Amb alguns núvols que aquest matí s'aniran passejant pel cel d'una forma bastant dispersa, escadussera, no serà estrany que hi hagi alguna gotellada dispersa, sobretot aquest matí entre Tarragona i Barcelona, i migdia més cap al Pirineu, però poca pluja. De fet, aquesta tarda el sol serà ja molt dominant a tot arreu, tret de l'Alt Pirineu, també l'interior de l'Ebre, zones a les que tindrem algun ruixat, i tot plegat amb una temperatura aquesta tarda alta, però menys que ahir. En el cas de Lleida encara fregarem els 40 graus, però a la Costa Brava, per exemple, avui la baixada serà bastant contundent, si ho comparem amb dies enrere. Cap de setmana, que serà demà, de calor normalitzada, per tant, de calor d'un 11 de juliol, no ho oblidem, però el diumenge la temperatura tornarà a pujar més de 40 graus novament a Lleida, i de tempestes poques. Demà al matí, si de cas, algun ruixat entre Girona i Barcelona, per tant, Helena, demà molt d'hora, molta gent s'esvararà en aquestes zones poblades del país, però després al migdia el sol acabarà sortint. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers 2 dies. Per bé que, com ens explicava ara en Lluís Miquel, les termòmetres, les temperatures, continuen sent encara molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Bellostes és l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
9: L'incendi d'Ona Noble està avisat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un reten en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
5: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. Bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
10: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
5: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies, sobretot, al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir, a la tarda, per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres, com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant, com us expliquem, les altes temperatures d'aquests dies, a màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
5: L'onada de calor ha convertit el servei de Rodalies en un risc real per a la salut i la seguretat. A les línies del sud, la R15, la R16, la R2 Sud i els serveis de les Terres de l'Ebre, els trens circulen sense aire condicionat amb vagons que superen els 40 graus. El mateix sindicat de maquinistes, el CEMAF, alerta que Renfe encara no disposa d'un protocol operatiu per gestionar fallades de climatització en episodis com aquest de calor i adverteixen que l'estrès tèrmic pot comprometre la capacitat de resposta del personal i posar en risc els viatgers. Anna Gómez és la portaveu de Dignitat a les Vies. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
5: Què està passant exactament a les línies del sud de Rodalies? És un problema puntual, Anna, d'alguns trens, o és una situació generalitzada aquests dies de tanta calor?
12: Bueno, suposo que va lligat a la falta de material, material vell, manteniment... És una mica de tot. Sempre hem tingut problemes de climatització, però, clar, quan ve onades de calor com la que tenim ara, doncs encara es nota més.
5: I quines condicions us heu trobat dins dels vagons? Què parlem, de temperatures, de saturació, de marejos? Fins a quin punt és insostenible viatjar així?
12: Home, el més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina i, clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
5: I aleshores què feu, els viatgers? Heu de baixar? Us heu d'esperar? Com va la cosa?
12: Clar, a veure, els dos casos que jo he viscut, el maquinista ha intentat arribar fins a una estació central, que si hi ha gent que podia acabar el viatge o que podies agafar un altre tren, i bueno, pues allà pues fas transbord. El que vam viure a Tarragona vam fer transbord, i l'altre el vaig viure d'una altra manera, i és que estava a Estació de França, una estació que no té aire, igual que cap estació de Tarragona, aire de Tarragona de Barcelona, i esperàvem el tren per poder sortir nosaltres, i el tren es va quedar a mig camí per un problema de climatització, perquè el maquinista va dir prou, i no teníem tren per fer el retorn. Això va suposar que van tenir que buscar un altre material, i com no n'hi havia, 2 hores tard. Anna. Aleshores, estàs tancat a Estació de França, sense aire, però també pots estar tancat a Passeig de Gràcia, que són més petites, etc.
5: Heu traslladat aquesta incidència a Renfe? Hi ha hagut resposta, algun protocol, algun mecanisme d'atenció als usuaris? Us han dit alguna cosa?
12: No, no ens han dit res. A veure, nosaltres ja ens han traslladat fa temps que hi ha un problema de material, i ells la nostra reclamació la saben i la fem arribar.
5: La saben per part dels usuaris i també la saben, sens dubte, per part del mateix sindicat de maquinistes, que també ho ha denunciat a través d'un comunicat. Gràcies, Anna, per aquesta denúncia. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
5: Un quart de nou del matí, Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar d'aquí a 3/4 d'hora aproximadament per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho faran amb una tracturada que arrencarà a les 9 del matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. I és que, tot i que semblava que enguany seria una bona verema, al final estan sorgint problemes que fan preveure un any dolent. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i ha analitzat aquesta crisi aquí, al Notícies en Xarxa.
6: I ara que tenim una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos. Sí que s'han aplicat mesures, sempre tenim el fet de la vinya d'origen, i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. S'han implementat enguany la barema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi doncs no és una tendència de moda.
5: I on tampoc pinten gairebé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la 4ª força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
13: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
5: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
14: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
15: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem-la.
14: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
5: Detingut un home per la mort violenta d'un altre a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida, des de la qual s'investiga si la mort té un origen criminal. Els investigadors consideren que es tracta d'una mort violenta, però mantenen obertes diverses hipòtesis sobre les circumstàncies en què es va produir. Hores abans de confirmar la identificació, que respon a una dona de 50 anys de nacionalitat espanyola, s'havia distribuït un retrat robot de la víctima generat amb intel·ligència artificial. Finalment, com us dèiem, els Mossos han indicat que la identificació s'ha pogut fer gràcies a les gestions que ja tenien obertes.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: I Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG, el migcampista de 20 anys i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa. Explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanca i blava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, agora jogar sempre e ajudar sempre. Creio que já me adaptei ao futebol europeu e já sei de toda a intensidade que necessita, e agora creio que vai ser uma temporada espetacular por minha parte.
0: El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel de Toro. Valera torna a Can Llong després d'una temporada a Montenegro, mentre que de Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i amb el qual va aixecar la Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
4: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí, perquè bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa enlloc.
5: Però la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante, creo que es un club muy interesante. De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el teletreball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
6: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
7: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
6: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? El poema que ara sentirem ens explica que divertit és cuinar unes bones galetes i que bonica és la poesia de cuina.
3: Hola, sóc l'Ivan i vaig a quarta de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu Taller de cuina. Ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la cuina. Taller de cuina. Amb sucre blanc i ous i farina passada pels sedars que quedi esponjosa i fina. Hem fet un pa de pessic decorat amb xocolata. Veritat que ha quedat bonic. I també hem fet amb molles en forma d'estrella. Hem fet un munt de galetes rodones i durades. Que cruixents! Quin crac-cranc que faran les dents! Lola Casas.
2: Has escollit un poema preciós, Ivan. Moltíssimes gràcies. Anem a cuinar galetes? Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Nois, la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que els termòmetres continuaran sent molt elevats, continuaran pujant molt. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit a primera hora, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. En breus minuts connectarem amb l'Observatori Fabra de Barcelona, on aquesta setmana s'ha pulveritzat el rècord de calor de l'últim segle. Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16, perquè molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. És la denúncia que ha fet des del Notícies en xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
2: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
1: Unió de Pagesos convoca avui al sector de la vinya una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. De seguida anirem en directe fins al punt de sortida de la mobilització. I dels esports destaquem que França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquest vespre a Los Angeles. I com cada divendres, farem també un cop d'ull a les estrenes de la setmana. La cartellera es renova amb Un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granyanella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
3: L'incendi dona noble estabilitzat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs revifi i pugui doncs progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres.

0: que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers Oriol Corbella.
1: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs és problemàtic, i també estem tenint doncs bombers amb molts cops de calor.
0: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. I encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'han propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures d'aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
2: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
0: Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com la R15 i la R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. Ho ha denunciat fa pocs minuts, des del Notícies en Xarxa, la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
3: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantindre la concentració, i el tren acaba allà. Va lligat a la falta de material vell, manteniment, és una mica de tot.
0: Us ho anunciàvem en els titulars. Barcelona ha batut aquesta setmana el seu rècord històric de temperatura màxima, 40,9 graus. Ha estat la xifra més alta en els últims 112 anys de medicions de les quals disposa l'Observatori Fabra. Doncs bé, a aquest observatori hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Què ens pots explicar a aquesta hora des d'aquest mirador tan fantàstic on estàs?
4: Sí, hola Elena, bon dia. Som a un lloc privilegiat, a 410 metres d'altitud respecte al nivell del mar. Us podem oferir una imatge meravellosa de la ciutat de Barcelona. Una ciutat, però, que ha llançat aquesta setmana un crit d'alarma, fins i tot de patiment, perquè sí, ha arribat aquesta temperatura rècord, 40,9 graus, i amb Alfons Puertas. Ell és el responsable del Servei de Meteorologia de l'Observatori Fabra. Alfons, bon dia.
5: Bon dia.
4: Volem interpretar quina és la lectura que es pot fer al voltant d'aquest rècord de temperatura.
5: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
4: És a dir, no estem parlant d'excepcionalitats, estem parlant ja fins

0: Ciutat d'un patró?
1: Si estem parlant de tendències, perquè no només els mesos d'estiu, sinó que tots els mesos de l'any, els darrers anys, especialment el període 2022-2026, molts dels mesos de l'any ja han fet el seu rècord de calor en aquest curt període. I venim d'un període de 20 anys enrere en què la tendència és molt clara a incrementar-se singularment les temperatures.
0: Alfons, suposo que pels científics ha de ser exasperant que tingueu les dades, que feu públiques les dades, que feu les interpretacions i els advertiments corresponents i que res no es mogui pel que fa al canvi climàtic.
1: Efectivament, és així. Amb 112 anys que té l'Observatori Fabra-Racab, la tendència ja és clara iniciant-se als anys 80 amb una certa contundència. Ja fa dècades que s'està avisant el sector científic en general i la resposta a nivell global és nul·la.
0: Alfons, i en quina temperatura, en quin moment ens trobem ara mateix aquí a l'Observatori Fabra?
1: Ara mateix ja estem tocant els 30 graus. A partir d'aquí, la resta del dia pues, anirem veient cap a on puja el termòmetre.
0: Moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts, Helena. 30 graus de temperatura en aquests moments, aquí, des de l'Observatori Fabra, una temperatura que podria augmentar les properes hores.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
3: Tres minuts per arribar a 9:15. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
4: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
3: I encara una altra estadística preocupant. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
5: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
6: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
5: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
3: És una altra de les notícies destacades del dia. El sector de la vinya surt avui al carrer. Unió de Pagesos ha convocat el sector a les 9 del matí, per tant, d'aquí a un quart d'hora aproximadament, per fer una tracturada per protestar per la crisi que pateixen els vitivinicultors i demanar solucions urgents. La mobilització arrencarà a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, on ja hi tenim els companys de Penedès Televisió, l'Òscar Páez i l'Adrià Fernández. Bon dia, companys. Què ens expliqueu? Està a punt això ja?
7: Bon dia, què tal, com esteu? Correcte, així és, ens trobem en aquests instants a la plaça de l'Àgora, al costat de la seu de l'Incavi, on d'aquí uns 15 minuts, tal com apuntàveu, aproximadament arrencarà aquesta tracturada lenta, aquesta marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia. De fet, com podeu veure a les meves esquenes, comencen a arribar els primers tractors, i és que el sector vitivinícola, el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos, ha dit prou. El motiu, una vaga estructural que afecta el sector i que s'ha vist traduït en uns preus que no cobreixen les despeses de producció i, d'altra banda, i el que és pitjor, que els cellers, alguns dels cellers ja els han comunicat que no els compraran raïm, o si ho fan, ho faran amb uns preus molt baixos. Per analitzar la situació i per conèixer i per saber el que donarà de si aquesta jornada d'avui, ens acompanya amb nosaltres el Ferran Carbó, que és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos de l'Alt Penedès. Bon dia, Ferran, què tal, com estàs?
8: Bon dia.
7: Explica'ns una miqueta què és el que reivindiqueu, quines són les millores que demaneu i, sobretot, el motiu, no, pel qual avui heu organitzat aquesta jornada que pot ser històrica aquí a l'Alt Penedès.
8: El motiu pel que avui ens trobem aquí és perquè a causa d'aquesta crisi és que viu el sector estructural ja des de fa molts anys, però agreujada aquests últims anys, causada per una banda per la baixada del consum del raïm, d'altra banda també per una sortida d'ampolles de la Deocava, que també ha fet que s'hagin comprat bastants menys quilos, o sigui, es comprin bastant menys quilos de raïm. Aquest desequilibri entre l'oferta de raïm i la demanda ha fet que hi hagin hagut molts cellers que hagin reduït el volum de raïm que es compra i a uns preus molt més baixos, així com hi ha cellers que encara tenen les tines molt plenes perquè no han pogut vendre el doll.
7: Per tot plegat, demaneu mesures urgents, demaneu ajudes immediates al govern de la Generalitat. De fet, ja se'n van anunciar algunes, però crec que, si no m'equivoco, que les considereu insuficients, no? Explica'm què és el que demaneu exactament.
8: Fins ara el que s'ha anunciat són, fins a dia d'avui, aquí al Penedès, doncs, el que s'han anat fent, i a Catalunya, són sempre mesures conjunturals, com la barem en verd, que consisteix en tirar el raïm a terra i a canvi d'això te'n paguen una part, i la destil·lació de crisis. Però això és una mesura que no es pot anar allargant any rere any, rere any, rere any, perquè considerem que la crisi i les causes de tot això són estructurals. I, per tant, el que demanem és l'arrencada social de vinya per tal de poder adaptar l'oferta de raïm amb la demanda que hi ha.
7: Perfecte, Ferran. Així, doncs, arrencareu aquesta tracturada d'aquí breus instants. De fet, ja comencem a veure moviment. Una tracturada, una marxa lenta que arribareu fins a Sant Sadurní d'Anoia passant per la Granada, correcte?
8: Exacte, sí. Sortirem d'aquí de l'Incavi. Ara farem una entrega d'una carta a l'Associació Vinícola Catalana perquè donin suport a les mesures estructurals que es proposen. I després anirem fins a Sant Sadurní, a l'AECAB, on també farem l'entrega d'una altra carta perquè ens donin suport en aquestes mesures estructurals.
7: Perfecte, Ferran, doncs gràcies per explicar-nos aquesta radiografia del que passarà en aquesta jornada, on d'aquí aproximadament uns 12 minuts, des d'aquí, des de la plaça Àgora de Vilafranca del Penedès, arrencarà aquesta marxa lenta, aquesta tracturada que pot ser històrica al Penedès per reclamar aquestes millores dins del sector.
3: Doncs arrenquem els esports amb la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
9: Molt bon dia. Doncs sí, es tracta de França, que ha superat els quarts de final amb una victòria per 2-0 sobre el Marroc. Mbappé i Dembélé van ser els autors dels gols de l'equip francès. I això que el jugador del Real Madrid havia fallat un penal que va aturar el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els quatre millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 de la nit a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des de 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic Luis de la Fuente destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat, i en el campionat, i Thibaut Courtois.
10: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
3: Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la tercera campanya a la banqueta blaugrana.
11: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
3: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanquiblava té qualitat de sobres per ser competitiva.
12: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
3: L'equip ja ha començat a exercitar-se a les ordres de Manolo González, una sessió en què ja hem pogut veure integrats en el grup els tres fitxatges, Calatrava, Moscardo i Hartman. La setmana que ve el conjunt farà una estada de pretemporada a Navata. El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel de Toro. Valera torna a Canllong després d'una temporada a Montenegro, mentre que de Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i va aixecar les Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
13: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí, perquè bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa enlloc.
14: Pero la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante, creo que es un club muy interesante. De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
3: Doncs dues noves incorporacions pel Sabadell. La propera temporada parlarem d'ells.
15: Això mateix. Gràcies, Cristina.
3: Vinga, que vagi
15: molt bé. Doncs és divendres, i els divendres el que solem fer a aquesta hora és fer un cop d'ull a la cartellera del cinema, i ho fem acompanyats del David Navarro.
16: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
17: ¿Cuánto vale?
16: Pues cerca de un millón.
17: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
18: Ah, un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
19: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
20: No se preocupe, no estoy harto.
21: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
22: Nada, colgada.
18: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
21: Es como que nunca volviste.
22: Sí que volví.
23: Baiana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
0: Bueno, creo que me he saltado.
1: No hay tiempo, me tengo que ir.
18: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
2: És l'hora.
3: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de cloenda de la quarta edició de Clàssic a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya han presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltats de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. Doncs tanquem temporada i obrim parèntesi. Gràcies en nom de tot l'equip per ser-hi. Ens retrobarem al setembre. Ara, però, us deixarem fins aleshores amb una bona companyia, la del Notícies en xarxa edició estiu, que es farà cada tarda de 7 a 8. Adéu-siau, bon estiu.
23: La xarxa de comunicació local. It's...

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9. Us parla Pili García. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país. Les condicions meteorològiques donaran una petita treva els pròxims dos dies, tot i que les temperatures continuaran sent molt elevades i el risc d'incendi es manté alt. En les darreres hores, els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell després d'una represa al flanc dret que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant la calor persistent i la previsió d'un nou repunt de temperatures de cara a la setmana vinent. A més, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu a l'Alt Camp. I tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Alguna de les víctimes han perdut la vida dins del vehicle atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant l'onada que s'estendrà encara fins ben bé entrada tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una petita lleugera baixada de les temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. I Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte, per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat, responsable nacional de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
3: I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, dels viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada. Perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda.
2: El sector vitivinícola ha convocat una tractorada a partir d'ara de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. I el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament, però amb menys força, segons el primer baròmetre de l'any del CEO. Els socialistes obtindrien entre 36 i 38 escons, una mica per sota dels 42 que van aconseguir a les últimes eleccions. Esquerra milloraria resultats i se situaria en segona posició entre 24 i 26 diputats. L'enquesta també dona una pujada important a Aliança Catalana fins als 23 i fins i tot 25 escons, mentre que Junts baixaria fins als 16 o 18. Vox i PP quedarien empatats amb 12 o 13 diputats cadascun, i Comuns i CUP es mourien entre els 4 i els 5 escons. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Lleida, a la tarda començava el Sant Pollín amb el primer pregó i també la cercavila gastronòmica, que donava el tret de sortida així a la festa, com sempre acompanyats de la xaranga i des del carrer Castella, una de les grans festes populars de l'estiu de la ciutat, que enguany arriba a la seva 17a edició. I què ens espera? Doncs un cap de setmana ple d'activitats, amb els tradicionals xupinazos, encierros i també amb molta oferta, tant gastronòmica com musical, tot plegat fins diumenge, on es posarà el punt i final amb el tradicional Pobre de mi. Avui en parlarem a la tertúlia i també ens visiten a partir de les 11.

Aquesta és la cançó oficial de Sampollín, però no només parlarem de música amb Sampollín, sinó que també ho farem amb un dels grans grups de la nostra història recent, com són els Sirex, que visiten demà el Garage 1950. Avui els entrevistem a partir de les 10. I a més, com ja és tradició aquest programa, ens acomiadarem rient, com sempre, rient de nosaltres mateixos amb les nostres pífies. Comencem. El control tècnic Sergio Villar, Neus Bou a les xarxes, Marc Quinto a la producció i qui us parla avui per acomiadar el Planeta Prat de la temporada, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Vinga, doncs anem amb l'actualitat del dia. Saludem la redactora dels serveis informatius d'aquesta casa, la Noelia Aguilar. Què tal? Benvinguda.
1: Bon dia, Isa.
0: De què parlem?
1: Doncs tenim una miqueta de tot avui. Començarem amb actualitat i successos a la ciutat. I és que els Mossos d'Esquadra han desmentit que l'incident de la platja succeït el cap de setmana passat, a la tarda, es produís un apunyalament com es creia inicialment. Els agents sí que han confirmat l'existència d'un incident lleu, concretament una baralla entre dues persones on hi va haver alguna ferida causada per ampolles de vidre, però que en cap cas ha suposat un apunyalament, com es pensava en un primer moment. I passem a notícies més alegres després d'aquesta, perquè aquest cap de setmana tenim molts temes culturals. Demà arriba una nova edició del Vermut i Sèries al Centre Cívic Palmira Domènech, a la qual la temàtica principal seran les produccions audiovisuals de True Crime, que al català es pot traduir de forma més senzilla com els crims més foscos i misteriosos de l'audiovisual. Fa anys que és una iniciativa que és un dels imperdibles d'aquest estiu. Consisteix en fer una conversa amb experts del món audiovisual i les sèries per fer recomanacions a la ciutadania mentre es gaudeix del vermut a la terrassa de la Palmira. Una molt bona iniciativa per qui sigui fanàtic, no?, d'aquesta mena de produccions.
0: A tu t'agraden o no?
1: A mi no, jo...
0: No, no veus crims?
1: Jo sóc molt mèdica.
0: Això no fa por, això ja són coses
1: Jo sóc més team comèdia, team rom-coms, coses així.
0: No sabem què són rom-coms, però...
1: Comèdies romàntiques.
0: Ah, val, val, val. És que la Noelia ara és la més jove de plantilla i llavors es nota en aquestes paraules que fa servir. Molt bé, Noelia, què més?
1: Continuant amb aquest tema de vermut i sèries, bueno... apuntar, no?, que es farà demà dissabte 11 de juliol de 12 a 1 del migdia i cal inscripció prèvia. Passem també de cultura a festes, perquè, com bé sabeu, ja han començat les festes de Sant Pollín, aquí al Prat, la paròdia estival de Sant Fermín a Navarra. Avui és el segon dia d'aquestes festes i podrem gaudir d'activitats com la novena ruta del Pinxo Sant Pollín a locals com la cerveseria El Zurito o el Lola's Branch. També hi haurà a partir de les 10 de la nit els xupinazos al pregó i l'inici d'un encierrillo nocturn que començarà a l'Avinguda del Canal i finalitzarà al Parc del Fondo del Peixo.
0: Molt bé.
1: Tenim uns dies ara intensos, divertidos, una miqueta de tot.
0: Sí, sí, no sabrem on anar, de veritat, amb tantíssima
1: és
0: oferta.
1: És difícil decidir.
0: Alguna cosa més?
1: Doncs això és tot de moment, són 5 cèntims del que serà l'informatiu migdia d'avui.
0: Gràcies, Noelia.
1: A vosaltres.
0: Adéu.

0: Obrim la finestra esportiva per última vegada ja d'aquesta temporada. El Jonathan Manin està molt content avui. Què tal?
1: Què tal? Bon dia. Estic molt content perquè és divendres.
0: Estàs contentíssim.
1: Ah, és divendres i...
0: I acabem
1: divendres...
0: temporada.
1: S'acaba temporada,
0: és divendres.
1: És el millor
0: divendres de l'any.
1: Avui tenim futbol dubte. Per la nit.
0: Claro. Tot s'ajunta
1: per tu. Ser un gran dia. Pot ser un gran dia. I a més, doncs, per ser un gran dia, doncs hem de tenir un gran programa i déu-n'hi-do el programa que tenim avui perquè doncs, tenim entrevistes molt, molt interessants i comencem amb la del Marc CC, que el tindrem aquest migdia per parlar de la seva situació. Recordem, pensem en context a la nostra audiència, el dilluns va passar pels micròfons del Prat Esports l'Arseni Conde, el president del Club Bàsquet Prat, i doncs, davant de la sorpresa de tots va comunicar que Marc CC no continuaria la propera temporada al Club Bàsquet Prat, tot i haver-li quedat, encara li queda un any de contracte. Clar, davant d'aquesta situació va començar a generar-se una bola, perquè el mateix Marc CC va fer una piulada, va dir que es va assabentar d'aquesta situació a través de les xarxes socials, i encara no li havia comunicat de res, i doncs, clar, davant d'això nosaltres li vam dir, ei, vols venir aquí als micròfons i explicar la teva versió? I el Marc va dir, doncs sí. O sigui que avui doncs, escoltarem la versió de Marc CC d'aquesta situació, de què és el que ha passat, perquè no és que hagi estat un jugador residual, ni molt menys. O sigui, ha estat una de les peces claus de la temporada, un dels màxims anotadors, peça important en aquest playoff. Un jugador que, doncs, és Vox Populi, és no només jugador del Club Bàsquet Prat, sinó també s'ha implicat a la part econòmica i ha avalat el Club Bàsquet Prat en aquestes darreres temporades on la situació econòmica doncs, feia perillar categories. O sigui, que el Club Bàsquet Prat hagi jugat a tercera fet, doncs també, en part, és gràcies també a que Marc CC ha avalat el club. O sigui, que crida l'atenció aquesta situació i, per tant, avui, doncs, bueno, posarem una mica més de context al que ha passat. Evidentment, escoltar, és una part d'aquesta història. Esperem a veure si podem tenir l'altra part de la història, la part de l'entrenador. Aquesta encara no la tenim confirmada, però esperem que també doncs, l'entrenador pugui passar-se per aquí i explicar-nos també quin és el seu punt de vista. Però el que sí que coneixerem avui és el punt de vista del Marc CC. I doncs això a partir de 2:15 de dues. Una entrevista que ens ocuparà gairebé tot el programa. O sigui que l'edició migdia serà pràcticament Marc CC. Evidentment hem de parlar també del Gran Premi de Motociclisme a Alemanya. Tenim Gran Premi de Moto3 amb el Joel Esteban, a veure què aconsegueix en aquesta cursa. Ve d'uns darrers resultats no molt bons des de França, que va fer una sisena posició. Doncs en aquestes darreres la cosa no ha estat bé, no ha aconseguit ficar-se entre els 10 primers, o sigui que a veure si a Alemanya se li dona millor. I a banda de tot això, recordem tenir en ració doble de Prat Esports. Avui l'altre protagonista que tindrem és una de les noves incorporacions del Terlenca, un futbolista mític del futbol català per el seu nombre de partits, emblema de la Unió Esportiva Sants, i aquesta temporada s'ha doncs, fitxat pel Terlenca, un jugador que, com ens comentava Marc García, l'entrada del Terlenca és peça fonamental perquè vol jugar amb línia de 5 i per tant doncs, la seva arribada com a carriler doncs, és clau. I parlem de Cristian Fabregat, que doncs, avui estarà amb nosaltres també per parlar de per què ha decidit acceptar l'oferta del Terlenca, jugador de moltes temporades a tercera i que doncs, bueno, ara agafa aquest equip, el Terlenca, en segona catalana. O sigui, a nivell de categoria sí que és veritat que és doncs, una passa enrere. També és veritat que té ja una edat, 38 anys, però la temporada passada primera ho va jugar tot amb el Sants, o sigui que, bueno, sembla que hi ha una cosa més part esportiva i que avui doncs, li preguntarem al programa.
0: Doncs déu-n'hi-do, que interessant el Prat Esports avui per acabar temporada. Jonathan, gràcies per tota la feina, gràcies per la implicació també en Planeta i que vagi molt bé.
1: A vosaltres, gràcies també i també a tota l'audiència que ens ha acompanyat durant aquesta temporada. Ens retrobem al setembre.
0: Adéu.
1: Que vagi bé, bon estiu. Adéu.

0: Doncs encara continuem amb força calor, però és veritat que sembla que de cara a les properes hores i també demà fluixen una mica aquestes temperatures. Anem a veure què ens explica el Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, una situació xafogosa la que ens espera aquest divendres i tot i que començarà a baixar una mica la temperatura, de fet entre avui i demà encara la calor molt intensa, seran patrimoni de tot el país. Només a la Costa Brava és on tindrem una clara davallada de temperatura respecte als últims dies i allà la calor serà molt més apaivagada. A les Terres de Ponent aquesta tarda, en canvi, tocant els 40 graus una altra vegada. I tot plegat amb alguns moments de núvols, amb quatre gotes de fang, fins i tot alguna tronada seca, i ja aquesta tarda moltes més clarianes. Només a l'Alt Pirineu tindrem algun xàfec local. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui les afectacions estan al tram, a la T1, T2 i T3, amb freqüències de pas alterades. La resta de transport públic funciona a hores d'ara amb normalitat.

0: Bon dia des de la Torre de Control. Avui acabem temporada i tanco aquest observatori privilegiat durant un bon parell de mesos. Hauria estat força bé celebrar aquest final de temporada veient els francesos eliminats del Mundial. Però, escolteu, tenim un cap de setmana per endavant, un altre cop ple de celebracions i festes, i recordeu que des d'avui fins diumenge a la tarda, i aquest any allargant una mica més enllà del vespre, hi ha el Sant Pollín amb la seva ruta de pinxos, encierrillos, conciertillos i DJs diversos. Aquí al Prat portem fa uns dies un ritme que o bé o no arribem o ens passem de frenada, omplint l'agenda festiva. Jo tinc la sensació que des de Sant Pere i Sant Pau, a finals de juny, ha estat una mica com quan a Sevilla empalmen la Setmana Santa i la Fèria d'Abril, un no parar. El top dels tops el vam viure el cap de setmana passat, on la mateixa tarda vespre coincidia en la tabalada popular al Tardeo de la Ricarda, oficialment el Ricardeo, ja sabeu, la desfilada de l'Orgull i la Cova del Foc. Ja, això ja és una mica com el cartell del Primavera Sound, que has de triar amb quin artista et quedes. A veure, s'ha de reconèixer que la sensació de la temporada ha estat el Ricardeo, sens dubte. Si l'Ajuntament volia convertir la Ricarda en una mena de porta d'entrada per redescobrir el Delta del Llobregat, de moment està complint la seva funció, perquè sí que és porta d'entrada i no vegis quina forma d'entrar que es gasten alguns i algunes. Només li milloraria un detall, això sí, i aquí venen els consells de seguretat. Sisplau, sobretot noies, eviteu portar sabata amb taló, perquè el terra de la Ricarda té aquells quadradets que algú o alguna, amb molta il·lusió el dia que va dissenyar l'espai, va pensar que quedarien molt xulos quan s'omplissin d'herba. I no, més aviat ha quedat al terra, que caminar per allà amb sabata de taló podria ser una prova del Gran Prix amb la vaquilla. Mira, seria un crossover interessant això entre el Sant Pollín i el Ricardeo. A aquell terra de la Ricarda li vaticino el mateix futur que el de l'avinguda del Canal, que sembla que l'hagués dissenyat la mateixa persona, i al final el van acabar reomplint d'una mena de material compacte que imita la sorra. Faig un altre advertiment, per cert, als qui aneu al Ricardeo. A veure, és una mica la novetat de l'any, o sigui, acostumeu-vos que allà es fan fotos, es fan vídeos, i els mitjans després els publiquen a l'Instagram i a les xarxes. Ho dic perquè, ostres, al Delta vam tenir la mala sort de publicar una foto així a l'atzar de l'ambient que hi havia a la nit, i una persona, que segur que és aquell perfil de persona que entra en una botiga 5 minuts abans de baixar la persiana i a sobre et diu «és que l'horari posa fins a les 9 i encara no hi són». Doncs una persona ens va demanar que traguessin la foto perquè hi sortia ell per allà. Doncs mira, recomanació, si no vols que la dona, l'amant o la mútua que et controla si estàs de baixa et vegi en un lloc on hi ha 500 persones més, el millor que pots fer és directament no anar-hi. Curt i ras. I encara, més enllà del Ricardeo, ens queda el cap de setmana vinent, el Festival d'Electrònica Sound It, amb gent de primera línia com Nina Kravis, John Talabot o els veterans Too Many DJs. Jo crec que si el cap de setmana vinent et situes allà, a la rotonda de l'Hangar d'Ibèria, pots sentir les dues festes alhora, el Ricardeo i el Festival d'Electrònica. I bé, res més per avui i per aquesta temporada, que us desitjo que sobrevisqueu aquesta barreja de calor i festivals, i si Déu ho vol, i els que manen en aquesta casa, ens retrobem al setembre. Que vagi tot molt bé.
1: Doncs gràcies, Javi, per acompanyar-nos amb la teva opinió de moltíssimes coses que passen al Prat durant la setmana i que sempre doncs, ens analitzes amb aquesta ironia que ens agrada tant també per començar els divendres, i ens retrobem, com deies, al setembre. Estem intentant contactar amb el RAC, de moment sembla que no tenim aquesta sort, i per tant passarem a explicar-vos les portades dels diaris amb en Marc Quinto. Què tal, Marc?
2: Molt bon dia, Isa.
1: Contentíssim.
2: Feliç, mira.
1: No hi caps amb tu.
2: Estic com el del RAC, que ja ha agafat vacances, doncs...
1: Sí, no està, més estrany.
2: Doncs sí, molt bé, la veritat, darrer dia de temporada i, doncs, com no serà d'una altra manera, us explicarem primer de tot què tenim als diaris. Comencem amb el diari Ara. La notícia del dia que ens proposen ells és aquesta darrera enquesta del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, amb el titular Aliança Catalana supera Junts i s'acosta a Esquerra, amb aquest ascens enorme. Recordem que ara té dos diputats, els d'Oriols passarien de 2 a 23, 25, que això és un ascens com el de Ciutadans.
1: Està, sí, sí.
2: De fet, més, sí, fins sí. i tot que el de Ciutadans, veurem el més enllà quin serà. A costa dels juntaires, que baixarien dels 35 als 16 a 18, el PSC retrocederia dels 42 als 36 i Esquerra es mantindria similar, pujaria una mica, però bé, aquestes serien a grans trets el que ens diu ara l'enquesta del CEO si hi haguessin ara eleccions. I després, altres destacats, el mapa de la calor s'agreuja en zones amb cases en mal estat i pobresa. Això ja és l'últim. Quan estàs a, quan hi ha aquestes temperatures i tu no pots estar ni bé a casa teva, està sent dramàtic. I també el tema dels focs, que portem uns dies que feia temps que no teníem un inici d'estiu tan dramàtic amb tants focs a la vegada a tot arreu, així que bé, això seria...
1: Sí, de fet, amb els incendis hem d'explicar que hi ha hagut almenys 11 morts en un incendi forestal a un poble que es diu Los Gallardos, a Almeria, i que, de fet, és una notícia que ara porten els diaris en format digital, que encara no estava al tancament d'aquestes edicions, però segurament és la notícia més dramàtica del dia i ens fa posar el focus i la importància que tenen aquests incendis, perquè el pitjor ja són doncs, les víctimes mortals. El periòdico destaca que l'Estat té 800 immobles sense fer servir en plena crisi de l'habitatge, que són actius que provenen d'habitatges de funcionaris, d'herències i també de decomisos i que, per tant, encara estan paralitzats. La fotografia és doncs, per un cicle que es diu Clàssic a la platja, amb moltíssima, moltíssima gent. De fet, a la platja de Sant Sebastià és una imatge molt i molt maca, la veritat. I després també destaca doncs, aquests resultats del Centre d'Estudis d'Opinió amb Aliança que superaria a Junts i seria la tercera força darrere PSC i d'Esquerra Republicana.
2: Pel que fa a La Vanguardia, aquest estudi del CEO no li sembla important perquè no el destaca en cap moment. Va amb altres temes i és que, per una banda, aquesta cimera de l'OTAN, que ja ho explicàvem ahir, el govern espanyol creu que ha convençut Donald Trump del seu esforç militar, seria el titular. La fotografia del dia és per aquesta alerta de calor que durarà una setmana més i doncs la fotografia és per un jove protegint-se del sol a la platja. I després hi ha una entrevista a Josep Tabernero, que ell és director de la Vall d'Hebron de l'Institut d'Oncologia, i un titular esperançador, com a mínim. El càncer no desapareixerà, però el controlarem més, que doncs, al final és una de les malalties més que poc o molt afecten sempre o a un mateix o a algun familiar directe, i doncs que si es poden controlar més i salvar més persones, doncs benvingut sigui.
1: Molt bé. Marc, anem a explicar a tothom que hem preparat l'últim programa de temporada.
3: Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, què hem preparat?
1: Ha arribat el millor dia de l'any.
0: De l'any.
1: De l'any.
0: Per nosaltres, sí.
1: Aquest 10 de juliol.
0: Tot i que hem de dir que no fem vacances encara, eh? Estarem fent tancament, hi ha molta preparació.
1: Feina,
0: no és que fem dos mesos de vacances, que després aquí la
1: com
0: gent
1: els,
0: diu,
1: com
0: mira
1: profes,
0: com viuen.
1: No,
0: no, no.
1: No,
0: no. No.
1: Ens encantaria, eh? És a dir, si diguéssim ara...
0: Sí, ens encantaria, però no ho fem.
1: Pots marxar avui.
0: No ho fem.
1: Arribes el dia que comences el programa i està tot preparat.
0: És el que pensa la gent, però no és així.
1: Seria ideal. Va, t'explico. Comencem fent tertúlia amb el Pedro Mercader, la Mercè Meronyo i la Marga García. Semblaven temes una mica blancs, però he estat jo parant l'orella abans d'entrar i està animat el tema, eh? Amb aquests temes, calor... cops de calor, onades de calor, etc. Estiu al Prat, vesprejos, Sant Pollín, tot molt pretenc i dona de sí i dona per debatre, eh? Ja t'aviso.
0: Molt bé.
1: Després, a les 10, com has explicat abans, tindrem a Sirex al Garage 1950. Llavors, avui ens visita per una banda el Xavi Román, que és el responsable del Garage, i també Leslie, que és l'Antoni Miquel, que doncs conegudíssim per la gent de la teva edat en amunt.
0: No, a veure, és un grup de l'edat dels meus pares, però, que sempre m'han parlat.
1: Però els coneixeu, els de la vostra edat us sona.
0: Sí.
1: Els de la meva ja.
0: És que les cançons, si jo tuviera una escova o que se mueran los feos,
1: que se mueran los feos,
0: a
1: mi m'ha arribat. Aquesta sí, però la de l'escombra no. No ho sé.
0: La de l'escombra no, eh?
1: No m'ha arribat.
0: Doncs jo crec que l'escombra es va quedar en la nostra generació, però clar, eren grups famosíssims. Van ser taloners dels Beatles.
1: Sí, sí.
0: Imagina't.
1: És fort, és fort. Vinga, seguim amb Paraules Evitables. A les 10 recuperem la truita d'Arnau Puig, que en participació d'Arnau Puig, que hi va quedar pendent. A les 11 arriba doncs, la mítica entrevista que fem sempre abans d'acabar temporada, el mateix divendres, que és de Sant Pollín. Recordem, sempre la fem el dia després de l'inici. Ahir vam tenir una tarda intensa amb tota gent pels
0: molta
1: carrers
0: gent.
1: De la ciutat. Sí.
0: Tu els vas veure, no?
1: No, és que jo vaig estar treballant fins a molt tard.
0: Clar.
1: I després me'n vaig anar al gimnàs. Llavors vaig arribar a casa a 9:30
0: de la nit. No fas barri.
1: I però veia, de camí a casa, una de gent de blanc i amb el mocador que deia... se'ns està anant ja això de les mans. Però bé, Sant Pollín, tot el cap de setmana ple d'activitats, aquests encierrillos que tenim, i amb cançó que s'estrena aquest any, o sigui, fantàstic. Vindrà un munt de gent aquí a l'estudi. A les 11:30, el Plans a tocar, la Neus Bou parlarà de coses per fer aquests propers dies. Parlarà de l'Obert per Vacances, que és el nou programa que... no és nou, és a dir, que és cada any, però s'estrena altra vegada, ara
0: sí.
1: Després de la programació habitual de la temporada, i doncs, com sempre, portem la coordinació general des del Prat i també la coordinació territorial. Aquest any tenim doble feina, però l'estan fent molt bé les
0: molt
1: companyes.
0: Bé.
1: I també us animo a que parleu de que el Planeta Prat ha arribat als 3.000 seguidors a l'Instagram. L'any passat, per aquestes dates, vam arribar als 2.000 amb sang i esforç.
0: Sí.
1: I aquest any hem arribat als 3.000 quan no semblava possible. Així que bé.
0: Increïble.
1: En gran part, en
0: la feina que ha fet la
1: Neus
0: Bou ha estat impressionant.
1: Doncs sí, així que us podeu lloar.
0: I si no ens seguiu encara, seguiu-nos, @planetaprat.
1: I si teniu dubtes...
0: seguiu-nos també.
1: El 639,
0: i si ens voleu criticar, seguiu-nos també.
1: El 639476701, us ajudem a seguir-nos,
0: Molt
1: no patiu.
0: Bé.
1: Més coses, a les 12 l'entrada de la creativitat, i a les 12:30 arriba un altre dels clàssics, que són les pífies de
0: clar,
1: final de temporada, i aquest any, fetes pel nostre Sergio Villar, el tècnic.
0: Molt bé.
1: 16 minutazos.
0: Molt.
1: 16 minuts. De pífies que...
0: imagina't si l'hem liat.
1: Si l'hem liat, perdó. I acabarem amb el nostre habitual comiat
0: molt
1: de temporada.
0: Bé,
1: i ja està.
0: I cap a casa.
1: I cap a casa.
0: Descanseu de nosaltres.
1: I tant.
0: Escolteu altres veus diferents que ho fan
1: d'una
0: manera.
1: És a dir, seguiu connectats, però
0: sí,
1: amb l'Obert.
0: Amb l'Obert per vacances. Marc, moltíssimes gràcies per tota la feina que has fet.
1: Ja tu.
0: Ens hem passat molt bé aquesta temporada.
1: Sí.
0: Hem abaixat una mica el ritme, hem reconnectat amb l'estudi.
1: És que a vegades ens passem,
0: I necessitàvem tornar a l'estudi, tornar a fer ràdio, i hem assolit els objectius que teníem.
1: Sí.
0: Per tant, endavant.
1: I hem fet de més, perquè hem sortit algun dia a fer cosetes.
0: Hem sortit. Gràcies.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé.

0: Anem a conèixer la programació del Cinema Capri.
1: Sí. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
2: Bueno, creo que me he saltado...
3: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Maui. Cambia formas. El que robó el corazón de Tefiti. El tío que maldijo al mundo. Si devuelves esto, puedes ser el héroe de todos. Maui, Maui. ¡Hala! Mira qué definidos tiene los rizos.
1: Es verdad, tengo pedazo. ¿Qué puedo decir solo de nada? Muy lejos navegaré de nada. Esta misión no tiene ningún futur.
0: Doncs veient en aquest format real, amb actors i actrius, també barrejat, evidentment, amb animació, una pel·li que es va estrenar al Capri dimecres, on hi va haver dues sessions, dijous amb una única sessió, i a partir d'avui i dissabte i diumenge teniu dues sessions, una a les 5 de la tarda i l'altra a les 8 del vespre. Com sempre, per consultar no només els horaris d'aquest cap de setmana, sinó de la resta de la programació, podeu entrar a www.cinecaprialprat.com. Ens aturem un segon, tornem amb la tertúlia, fins ara.
4: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
5: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
6: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
7: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí con un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
8: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
10: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
11: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
12: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
11: Qui omplirà la galeria de mil moments.
12: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
11: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
12: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
11: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag El Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
13: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
14: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
15: Cada matí de 9 a 1... Tot el que passa al Prat, t'ho expliquem aquí, a Planet

0: 36 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem l'última tertúlia de la temporada. Saludem a Pedro Mercader. Què tal, Pedro?
1: Benvingut. Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Marga García, hola Marga.
2: Hola, molt bon dia.
0: I Mercè Meronyo, què tal Mercè?
3: Hola, bon dia, molt bé.
0: Doncs estem a les portes d'un cap de setmana de moltíssima activitat. De fet, una de les entrevistes clàssiques també per acomiadar la temporada del Planeta Prat és la que fem de Sant Pollín, que és una celebració que farà 17 anys en aquesta edició i que cada cop s'ha anat fent més gran. De fet, ahir aplegava moltíssima gent, començava al carrer Castella i feia tota una cercavila per alguns bars de la ciutat. Avui hi haurà més actes, demà i fins diumenge. No sé si vosaltres sou de Sant Pollín o no, si heu participat en alguna ocasió i què us sembla aquesta festa que al final intenta, doncs, intentava fer paròdia a Sant Fermín, però amb el símbol d'aquí del Prat com és el pollo. Pedro, tu has anat a Sant Pollín o no?
1: Jo he anat algun cop. T'he de dir, no sóc ultra fan. Sí que abans ho comentàvem, que en contraposició a models d'oci, que són directament del model de la discoteca que hem tingut a altres pobles i ciutats, que generen un ambient directament una mica més nociu, dintre d'aquest oci de sortir a prendre alguna cosa, perquè al final, bueno, podríem encabir-ho dintre de lo cultural, social, però no deixa de ser dintre de el ritual és agafar la cervesa o el beure, normalment amb alcohol.
0: Si traiem l'alcohol de l'equació, segurament seria...
1: Aquí hi ha una mica el tema. Clar. Però sí que s'ha de dir que dintre d'això em sembla una millor opció que les de les macrodiscoteques que tenen altres pobles i ciutats. Sí que s'ha fet un punt de trobada. I abans jo també deia, comentàvem que no sé si no morirà d'èxit algun dia, si no està morint ja, perquè jo crec que a l'inici la intenció era la que era. De moment jo crec que s'ha anat mantenint, no ha vingut ahir, no sé, la gent que hi havia, però que igual que passant en altres festes populars també tenim el risc, no?, amb aquesta societat ara de la informació globalitzada, de que algun dia aquesta dinàmica, doncs això, tot està molt a prop, qualsevol influencer t'ho posa, i no sé si es manté aquesta dinàmica popular del poble i amb aquest component...
0: De que es gentrifiqui,
1: Bueno, fa 4 anys no ens ho esperaven d'algunes de Barcelona, és cert que no estem a Barcelona, però estem molt a prop, llavors, no sé.
0: Mercè!
3: Bueno, pues continuant, no, jo no hi vaig, jo la pateixo, perquè he vist que, bueno, pues com passa pel poble, doncs sí. La pateixo, vull dir, odio tot el que sigui gentrificació, odio tot el que sigui apropiació, és que no, per mi no té cap sentit, una cosa és el pollastre i el que significa i per què es va fer i per què surt, i una altra cosa és... el pretext de veure al carrer, no?, amb una excusa i amb una connotació, per molt que es digui Sant Pollín, a mi recorda Sant Fermín. Llavors, per tant, és un tipus de festa que em recorda l'otaurino, a lo que es poso, i que en el seu lloc, a Pamplona, doncs té la seva tradició i pot ser, no?, vull dir, però clar, que s'han convertit Sant Fermins, que ve gent de tot arreu, ja anava el Hemingway, no?, vull dir que, però clar, anaven quatre literatos, però ara aquí això és, bueno, és gentrificació i penso que no té cap sentit. Bueno, per mi no té cap sentit festes d'aquest tipus. Per tant, jo crec que també s'hauria de repensar, i si quan es va fer tenia una, no?, com deia el Pedro, no?, es volia fer una paròdia, doncs en clau de paròdia podria ser interessant, en clau de crítica, però potser interpel·lar altre tipus de gent, però que vingui gent, es posi un mocador, vegui al carrer i foti crits, i a mi no tiri aigua, per mi no té cap tipus d'al·licient personal, cultural, ni humà.
0: Marga.
2: No, és que, bueno... A veure, quan va néixer Sant Fermín, o Sant Pollín, vull dir, Sant Pollín, és veritat que la idea a mi m'agradava molt, no? I, o sigui, a mirar, no? Una cosa, la festa a l'entierro per als nens, no sé.
0: Sí.
2: I tot lligat amb la paròdia aquesta del pollastre, no? Això és veritat, anar creixent d'una manera, doncs, bestial, no? Per una banda, demostra que la gent té molta gana de sortir al carrer, ja no diria de festa, que també, i de segon quins tipus de festa, també, i dius, bueno, està bé. Per altra, són 17 anys, hi ha un grup de gent treballant des del principi, jo sé que treballen molt, que no només és sortir, treure el pollastre al carrer i mullar-se, i no, hi ha una feina gran d'una entitat.

0: que s'han format, sí, sí, com a associació, no? Per tant, això també té un valor, que hi ha gent que s'implica per fer coses per la ciutat, que siguin les més adients o no. Bueno, suposo que són molta gent i hi ha gustos per tots. A mi s'ha perdut molt el valor del que era, jo penso que és un corretasques, i això no m'agrada gens, més el primer dia que diu sí, va moltíssima gent, però estan al got amb la cervesa a les portes del bar i les criatures allà, quan afavorim o intentem pues que no es begui alcohol, que no es fumi, que no, per problemes de salut, ja no diré per altra cosa, no? Per altra part es fomenta això, dins de les mateixes famílies, que això és el més greu per mi, no? Bueno, la gent... Som molta gent al Prat, és veritat que hem de tenir molt en compte el que ha dit el Pedro, que tot això ha anat creixent també per notícies i, sí, i per la veu, no? I s'ha d'anar en compte, això sí que hauríem de vigilar, no sé com, és veritat, no? Però mantenir que sigués algo més proper, més nostre, que no ho és en aquest cas, sinó la gana de festa, que està bé per la gent que li agradi. A mi particularment ara ja ni surto a veure els passar, no?
1: Parlant una mica d'oci i de propostes aquí al Prat, el cap de setmana passat van començar els vesprejos a la Ricarda, que també van tenir molt d'èxit. No sé si vau treure el cap per allà, però al final hi ha un cartell programat cada cap de setmana, que el que sí que intenten és contraprogramar amb coses diferents. O sigui, si per exemple a l'Orgull hi havia un tipus de música més festiva, doncs en aquest cas hi havia una altra proposta totalment diferent als vesprejos. Si al cap de setmana següent ja us som dit al Parc Nou de música electrònica, doncs contraprogramaran música urbana. Sí que és gent del Prat que ha mirat una mica què és el que es fa a la ciutat, però com deia el Javi Martínez, que al final tenim fent l'opinió de cada setmana, sembla que el Prat ara s'acceleren totes aquestes propostes i també algunes se solapen. Tenim mesos on no hi ha cap activitat i ara el juliol no sé si teniu aquesta sensació de dir, ostres, hi ha molta cosa a la vegada. Heu passat pels vesprejos, Mercè?
2: No he tingut temps. A part, no sé si ja ho he dit altres vegades, vull dir, a mi m'agrada molt la música, m'agrada molt la música en directe. Bueno, hi ha música electrònica que m'agrada ballar, però hi ha escenaris en els que l'acumulació de gent i amb aquestes calors no em convida, no em convida a anar. Potser he mirat alguna sessió que sí, potser em podria interessar, però clar, és veritat el que dius tu, hi ha molta concentració de moltes coses també. Ara hi ha coses de, no, que organitza el Teatre Cadis, hi ha coses que s'organitza de poesia, llavors arribem al mes d'agost, que molta gent estem treballant perquè, per qüestions vàries, i no hi ha res. Per tant, i clar, i ara també és una mica estressant, on vaig aquí, vaig sí, allà, sí. I és com tu dius, vull dir que si s'intenta contraprogramar, potser a l'agost també es podia fer alguna cosa, perquè aquesta noció de que la gent a l'agost se'n va de vacances, cada vegada la gent se'n va menys de vacances a l'agost, cada vegada més gent aquí. Per què? Bueno, per molts motius, perquè a l'agost tot és molt més car, perquè potser el tipus de treball que tenim també et permet doncs, fer més fraccionades les vacances, altres tipus, i perquè fa molta calor també, a vegades també, no sé, perquè, bueno, bàsicament perquè tot és molt més car i molta gent també es queda aquí. Per tant, jo proposaria una cosa més sostinguda en el temps, que comenci doncs, com ja fa, vull dir, fa calor, i fa calor des de fa molts dies, potser comenci el mes de maig i que acabi el mes de setembre amb el final de... No?
0: És com,
2: a la festa major, i llavors no? I es torni a la temporada, com la temporada escolar, doncs la temporada més o menys organitzada...
0: Clar.
2: Jo faria alguna cosa més, bueno, més, més ajustat una mica a les necessitats de la gent, perquè si no... Bueno, i també a reivindicar, a veure, em sembla bé els vesprejos, bueno, vull dir, com deia abans la Marga, no? Hi ha gent per, vull dir, ha d'haver una oferta molt variada, vull dir, jo no m'identifico, però també els espais, hi ha espais que potser són més àmplies, la Ricarda té, i llavors concentrar, perquè quan he passat, no? Concentrar en un espai allà, beguda, menjar, gent, no sé si és molt agradable, vull dir, llavors vas molt col·locat i llavors t'és igual tot, o realment arribar allà sense, no? Així a Valo Seco, doncs jo vaig un dia i, bueno, m'agobio bastant perquè fa molta calor i potser els espais de, no? Més de relació, no? Que no només és veure i ballar, sinó que puc xerrar o que puguis, no? Que puguis alternar, que és el que quan surts t'agrada, no? Això crec que és una mica difícil.
1: Marga?
0: No coincideixo molt amb la Mercè. Sí, sí, la veritat és que tot el que ha dit m'en sembla supercoherent i a més ho signo jo mateixa, no? Vull dir, està bé que hi hagi oferta, però és veritat que ha estat molt concentrada, ja ho vaig dir l'altre dia, em sembla que divendres i dissabte es podria allargar amb el temps perquè cada vegada hi ha més gent que ens quedem a l'agost. No? I sembla que a l'agost tothom tanca per vacances i això no és veritat, i en el temps futur pues, serà encara més, més complicat de que sigui així. Per tant, l'oferta lúdica, no, d'oci que hi ha, em sembla molt bé, perquè hi ha molta i molt variada, però és veritat que està molt concentrada, no? Aquesta és la primera. I després, bueno, pues, buscar que hi ha oferta cultural, no? Que és el que diem ara, el Teatre Cadis, el carrer, sí, la nit a la dansa,
1: Festival de Poesia, la Casa Fana, el cicle de videojocs i sí, música, sí, hi ha Teatre a l'Ombra, hi ha aquest microobert que fa el Cadis...
2: Sí, hi ha dansa també, no?
0: Exacte, hi ha molta, sí, molta oferta i pots escollir, però és veritat que és això, sobretot està molt, molt... I que a mi particularment, pues, aquests espais, entenc que la gent els busqui, que es diverteixi, que li agrada veure, que
1: són
0: un
1: èxit,
0: ballar.
1: Sí,
0: sí, no,
1: tant s'empollin, que s'està posicionant entre la gent jove també, sí, com sí, una d'aquelles festes que tenen marcades, com els Vesprejos, que
0: sí,
1: hi ha moltíssima gent que hi va.
0: No, i anirà, i serà un èxit total, no? Però, bueno, no sé, jo crec que ja és l'edat, a lo millor, no? en el meu cas, no m'agraden aquestes...
1: Em passa a mi, ja,
0: no m'agraden aquestes aglomeracions, clar, només de pensar lo ja prefereixo quedar-me a casa.
1: Clar,
0: sí, sí,
1: l'edat,
0: però...
1: i l'alcohol, no? Segurament,
0: i
1: que és el
0: també,
1: que dèiem abans, clar, que potser si no consumeixes alcohol et trobes una mica fora d'aquests espais.
0: Jo no sóc de discoteques, perquè sóc al·lèrgica a l'alcohol, i demanant segons quins jocs, ni una copa de vi, sopars, sí, sí, i coses d'aquestes, aigua, Coca-Cola, ho sento. Pues clar, talla una miqueta, no? Sí. Perquè el que es fomenta és això.
2: Hauria de ser gratis, eh?
0: Hauria,
2: la gent,
0: sí,
2: l'aigua hauria, la gent
0: hauria
2: que no veu,
0: gratis,
2: és
0: sí,
2: una
0: sí,
2: proposta,
0: sí,
2: que pugui ser, perquè clar, també vas amb criatures o no, l'aigua, clar, hauria de ser gratis en aquests, sí, aquests espais.
1: Pedro, has passat pels Vesprejos?
3: No hi he passat, me n'han parlat, sí que he de dir que me n'han parlat bé. Jo sí que a priori el punt de partida dels espais, clar, potser que va tanta gent que agobia, però a priori sí que és un espai que jo crec que la majoria de la gent al Prat reclamàvem que se n'aprofitessin més, sí, els espais, sí, de la Ricarda. Sí. Sí que pot ser, a lo millor, i jo he de dir també que, tot i que també m'agafa, jo quan va posar-se de moda els Vesprejos, vaig pensar, mira que bé, perquè així no has d'anar-te a dormir a les tantes, però ni amb aquestes tampoc no acabo després de fer, i segur que hi ha qui fa el Vesprej i després em va dormir a les...
1: Clar.
3: Vull dir que també aquí hi ha una mica... Però sí que coincideixo amb el tema que ens han ajuntat en el calendari moltes coses que tant de bo siguin sostingudes, i també potser que els espais de la Ricarda, que està bé que es comenci per aquí, o fins ara era la fira del Pollastre, sí, ara això, i jo crec que donen per molt més, de forma molt més sostinguda, i per activitats que englobin molt més activitats també que podrien ser almenys més familiars, més culturals, sí, etc. No dic que no se'n faci, més si tenen èxit i ara l'estiu està bé, però segurament l'espai de la Ricarda també és com perquè es vegi des de més perspectives encara, no? Jo crec que encara se li pot treure més profit durant tot l'any, però bé.
0: Ho van comentar, dius, és un èxit, però jo m'agradaria saber, no, quan acabi això, com està la resta de la ciutat? Perquè sí que s'aglomera molt, però el que dèiem, no? Divendres, clar, i dissabte, sortir, però hi ha molts... A veure, el sortir amb els amics, sorties a prendre una copa i quedaves a sopar. Tot això jo crec que va en detriment, no? De què farem o de què es fa a la resta de serveis gastronòmics, restaurants i tot això, què afecta?
1: És interessant,
0: perquè és
1: aquesta...
0: divendres i dissabte, sí, és un èxit allà, però ha afectat o afectarà
1: a la resta
0: sí, de la ciutat? Perquè
1: tot
0: abans
1: això...
0: és això, sorties, juntaves amb la colla i acabaves sopant. Ara, quan surts d'allà, jo crec que a sopar ja no te'n vas.
1: Hi ha propostes allà perquè precisament
0: no
1: hagis de marxar.
0: Però...
1: Clar, tot això, sempre que parlem d'ús d'espai públic, hem de parlar de convivència amb el veïnat. També és veritat que aquell espai sí que ho té més fàcil per a aquesta convivència. El fet d'ocupar altres places, Mercè, vosaltres també aquí, per exemple, esteu farts de tantes festes, no?, i de tantes activitats a les mateixos carrers. No sé si és una mica més difícil. Jo he vist que al costat de la capsa es va fer l'orgull fins les dues i fins quart de tres de la matinada l'altre dia. Clar, potser un dia sí que ho valorem,
0: clar,
1: no? Però
0: sí.
1: Tots els caps de setmana en un espai amb gent, com fem això?
2: Bueno, potser és això, que tendim a concentrar i a treure un rendiment econòmic a les coses. Llavors, bueno, potser ha de passar per un altre model d'oci, no? Vull dir, que contempli doncs, la gent que pugui anar amb caritius o no, que hi hagi un, no, una oferta, la gent que no beu alcohol, la gent que vol sopar i prendre alguna cosa i ballar música en directe, potser hi ha gent que vol música electrònica i no sopar i acabar a les 6 del matí. Bueno, no sé, és que potser hauries d'haver convidat a gent de 18 anys, de 20 i pico, i clar, nosaltres ja tenim una edat que supera els 40, però bueno, no sé, no sé tu, bueno, hi ha un més jove i no sé.
3: Sí, molt a tope.
1: Ahir amb la Neus Macías vam anar als Vespresos i sí que vam recollir doncs, les opinions de la gent que hi anava i hi ha molta gent jove doncs, que sí que valora positivament. Clar, perquè el Prat és veritat que ara mateix iniciativa privada d'oci nocturn és gairebé inexistent, no? I per tant, és aquí on es nota.
3: I abans ho dèiem també, que sort d'això i en qualsevol cas, més enllà de les crítiques que es poden fer, molt preferible models d'oci nocturn que han patit altres pobles, no sé, ara per posar exemples, la zona entre Cornellà i Hospitalet que va començar amb dues discoteques i allò sí que se'n va anar de mare i molt millor qualsevol tipus de model com el que és de moment hi ha aquí.
1: Clar, això és molt diferent, acabar a dos quarts d'una és un ambient, almenys el primer cap de setmana bastant més tranquil i amb menys gent. Doncs anem amb un altre tema, perquè aquests dies, no sé si us passa, però tothom parlem de la calor, és insuportable, estem patint la segona onada, ara ja se'ns prepara per la tercera de cara a la setmana vinent. No sé si teniu estratègies per sobreviure a aquesta calor, i també pensant no, en les persones més vulnerables. Les dades de salut doncs, ens alerten de la mortalitat tan important que suposa aquest augment de la temperatura en persones, sobretot amb gent més gran i amb les criatures. Com penseu que està la ciutat encarant aquest canvi no? Per la crisi climàtica, si doncs, tenim prou espais perquè la gent que potser no té aquestes mesures a casa pugui estar d'una manera confortable? Com us ho feu vosaltres, Pedro?
3: No, primer, que amb això de la crisi climàtica, que potser quan parlem ara dels models no, de si gentrificació o no, parlaríem de la gran gentrificació, que encara hi hagi la voluntat d'ampliar l'aeroport amb tot el que està passant, doncs aquest estiu ens ho ha de fer repensar encara més a la gent que pensa que això té més beneficis que conseqüències negatives. El canvi climàtic és inqüestionable i és molt greu i parlem de vides humanes, vull dir, lo de França, l'onada de calor, que van fer l'estudi de l'increment de morts no habitual sobre altres anys, aquí segurament facin o no facin l'estudi, passarà igual i partint d'aquí, després, evidentment, s'han de trobar els refugis. Ara comencem, per exemple, jo com a mestre, les escoles, ja sabeu, el debat i la queixa constant que hi ha, no estan acondicionades, almenys ara comencen a posar tendalls, que és una mica insuficient, perquè els tendalls es posen en espais dels patis, que és també la mateixa sequera genera la polseguera que s'aixeca, és a dir, que són una mica tiretes, pedaços insuficients. I jo primer el replantejament hauria de ser de cap a on volem anar en general, però en entretant sí que ombres, arbrats, tendalls, biblioteques, tot el que sigui possible, i facilitar també que les llars, que també és l'altre problema que encaixaria amb el tema de l'habitatge, si la gent no li arriba pel lloguer, li arribarà per posar-se la màquina d'aire. Aquesta és l'altra qüestió i aquí les administracions tenen moltes coses a fer, no?
1: A França fins i tot és un debat el fet d'encendre l'aire condicionat i d'instal·lar-se l'aire condicionat. Que hauria de ser-ho o no. Hem tingut opinions també a la darrera tertúlia de tot tipus, perquè clar, és difícil sobreviure sense aire.
2: Bueno, jo sobrevis sense aire condicionat.
1: Com t'ho fas?
2: Doncs mira, l'any passat nosaltres suportem bé la calor. No sé si ara amb el temps, però vaig posar dos ventiladors de sostre, que va molt bé.
1: Sí.
2: Tinc un petit per situacions d'urgència. I què faig? Doncs com feia la meva àvia, tancar finestres, quan fa calor, córrer cortines, mullar el terra, i quan la tarda obro i ventilo. I és el que acostumo a fer. Sé que la gent dirà, la meva casa permet que passi l'aire, és una casa gran, la meva àvia tenia una casa petita al poble i era a l'Aragó i feia això i estava fresca. Vull dir que, Jo crec que ha d'haver espai, refugis climàtics a cada municipi, cada vegada més. Jo crec que els aires condicionats personals a casa, al final els acaba tenint la gent que té més diners, no? I no sempre la gent que més ho necessita. Escalfa molt tot el que són les botigues, els carrers, vull dir, tu passes per un carrer i et mores de calor, però sí, et mores encara més perquè hi ha molt, jo crec que és una font de contaminació i a més també és una font de pujar temperatures. Clar, com deia el Pedro, no? Això planteja decisions polítiques, no? Que són, doncs, com estan les instal·lacions municipals, no? Que, quines ofertes hi ha de piscines, d'obertura a l'estiu, no? Com no sé, un país mediterrani, com un territori, doncs pot aprofitar aquests espais. Jo me'n vaig de bicicleta a les 7 o les 8 del matí, em banyo a la platja i agafo fresca i acumulo. Vull dir, també els éssers humans també hem de canviar hàbits. Vull dir, si som adaptatius hem de... I també, bueno, doncs que ara amb tema dels incendis, no? Parlaven del poderío que tenen i la saviesa que tenen la pagesia, no? I com els conreus han salvat part de bosc i com els boscos són privats. Sí. I què estem fent? I també planteges qui està dirigint, no? No, políticament, qui pren les decisions. Gent, doncs, bueno, molt tecnòcrata, molt allunyada de lo que són la vida quotidiana i cada vegada més. Per tant, bueno, doncs això tenim, no? Vull dir que si tu tens una carrera de filosofia o tens una carrera d'econòmiques i has de decidir, no?, sobre com, no?, com fer territoris en què la gent pugui viure bé i com sostens la pagesia i com prioritzes bueno, estratègies que saps que funcionen, doncs no ho sé, potser comencem a plantejar això, no? Quin model, no?, tenim, però què estem sostenint amb aquestes decisions també quan votem, no?
1: Marga, tu com vius aquesta calor?
0: La veig fatal, i entenc el debat de l'aire condicionat, però jo sense aire condicionat, ja. Impossible. Uh-huh. Impossible sobreviure. A veure, tot el que fem ara i per endavant sí que hem de buscar una línia, però seran pedaços, perquè és impossible canviar tot. Jo he vist en un edifici dels anys 68. He vist en un... No és el terrat, perquè no és terrat, no és transitable, però he vist en un setè pis que dona cap a la muntanya, per tant, tota la tarda està donant el sol. Clar, no està preparat l'edifici. Jo toco les parets i cremen, per molt tancades que les tingui. L'alumini per dins crema. Va, a baixar aquesta temperatura per poder descansar una miqueta és impossible a la nit. Ni amb aire condicionat ni amb ventilador, que m'he tingut que posar aquest any. Faig servir, que no sabia que tenia nom, i jo pensava que era una cosa que m'havia inventat jo, i resulta que no, el mètode d'Egipte, que és mullar-te i remullar els llençols. Sí. Jo tinc una ampolleta d'aigua amb un spray i passo tota la nit.
2: Déu-n'hi-do, clar.
0: O me'n vaig a la dutxa, en remullo, baixo la temperatura, quasi ni m'aixugo i al llit, perquè és impossible. Clar, vale, això és a la nit, i la gent que està treballant amb aquestes temperatures al carrer, si és que dic, és que jo no em puc casar, perquè em canso, m'agoto i m'estiro al sofà. Vull dir, a mi em preocupa molt aquesta gent que està al carrer, o aquesta gent que a vegades no és per manca d'espai, sinó és per manca d'informació o per soledat, no? Podem tenir espais, però si no tenim una persona que acompanyi a la iaia de 90 anys amb un espai o li faciliti, doncs això realment és el que em preocupa, no? Més que jo passi calor que no, que me'n puc anar, doncs ja dic, sota la dutxa i ja en remullo una miqueta, no? I tot això el que fem, doncs ja dic, el que farem o el que estem fent són posar pedaços, posar tirites, sí, però gràcies a les tirites sobrevisquem d'aquesta manera. Hem d'aprendre molt del que feien nostres àvies, no? De baixar. Ara, jo, aquests dies era França o Alemanya també, que estaven tapant les parets, i doncs és el que fem nosaltres, baixar la persiana.
1: Clar.
0: De tota la vida.
1: Sí, ja n'entenen, no?
0: Baixar la persiana de tota la vida, i estaven posant les mantes aquestes tèrmiques per a baixar, bueno, que estaven esgotades a tot arreu, no? Vull dir, doncs llavors no estaven tan equivocats les nostres àvies, no?
1: Sens dubte.
0: Bueno, hem d'avançar i hem de buscar cada vegada més. Jo penso que naturalitzar espais és imprescindible, perquè no hi ha millor ombra que la d'un arbre. Un tendall és una reivindicació, no sé què, però és un tros de pati on hi ha ciment. Totalment. O hi ha la sorra sí, que totalment. Està seca. Sí, sí, que en aquell moment, però és que d'allà no pots sortir. I els nanos han de córrer als patis. I després, vale, podem facilitar tot això, però després passen també moltes hores a casa. En quines condicions estan? Hi ha gent que està visquent molt precàriament.
1: En una habitació, moltes famílies.
0: Exacte, 3 o 4 persones en una habitació, en un dormitori, pues...
2: Doncs estem a la segona onada de calor, ens esperen segurament algunes més. Esperem que tot i així gaudiu al màxim d'aquest estiu. Aprofito també per agrair-vos a vosaltres que esteu aquí, però a tots els tertulians que ens van acompanyant, que es preparen els temes, que també s'adapten quan proposem temes nous tan bon punt arribeu, per portar-nos la vostra visió de la ciutat. Crec que és molt valuós sentir opinions de tot tipus, que és el que intentem aquí, i per tant, gràcies per acompanyar-nos una temporada més i us esperem a la següent temporada. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Bon estiu.
1: Bon estiu.
3: Bon estiu. Bon estiu.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Ei, ei, ei! I recordeu... Aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
5: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
4: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
6: Tens un comerç al Prat?
7: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
8: 93 478 53 60
9: 93 478 5360
6: Al Prat tot resulta ben pagat.
10: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio. The blues is all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right.
11: Every day and night. Time for DJ.
12: Sábados.
13: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
11: Time for DJ.
14: Time for DJ.
11: Time for DJ.
14: Time for DJ.
11: Time for DJ. Time
14: for DJ.
15: I wanna live fast and never look back. So we're here for. Don't wanna wake up.
16: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Doncs no podíem acabar el Planeta Prat de millor manera perquè tenim una visita molt important demà al Garage 1950 i és que tindrem una actuació en directe del mític grup El Sirex. Parlem amb el Xavier Roman, el responsable de la programació del Garage. Què tal? Com estàs, Xavi?
1: Hola, bon dia, Isa. Com esteu?
0: Déu-n'hi-do, quin nivell, El Sirex.
1: Home, és que... És impossible que posem rock and roll i no pensar en el Sirex, que a més a més és la banda més antiga en actiu que coneixem de rock and roll del planeta, ara mateix.
0: Déu-n'hi-do. Com va sorgir aquesta col·laboració? Com vam pensar també en fer tota una nit dels anys 60?
1: Sí. Bueno, de fet és que, bueno, ja coneixeu el local i els qui no, pues us ho explico, és un local ambientat amb... i decorat en els anys 50, nord-americans, però també mexicans, una mica, diguem, sí, bueno, Mèxic, de fet, és Nord-Amèrica. Llavors, sempre estem en música d'aquest tipus. Nosaltres sempre propaguem aquesta música perquè pensem que és, bueno, que és la nostra i és la que ens agrada. I aleshores tenim un amic comú, que és en Jordi, i a través de, bueno, també de l'Ernest i, bueno, amb el Moisès. De fet, el Moisès és amb el soci, és el dels Rebeldes, no? El baterista, el Moisés Sorolla. I llavors, clar, estàvem dient, com podem despedir-nos per les vacances millor que portant a la millor banda de rock and roll de tots els temps, els pioners de la nostra ciutat, i vam decidir, en comptes de portar ningú que fos estranger, portar-los amb...
0: Millor impossible, de fet, Xavi?
1: Sí, jo també ho penso.
0: Doncs saludem l'Antoni Miquel, el Leslie, què tal? Com està?
2: Pues molt bon dia, bon dia. Aquí enfalagat de les coses que esteu dient, i de veritat, i de posar el nostre granet de sorra perquè demà sigui una nit màgica, m'entens, de rock and roll. Vull dir, només faltaria.
0: Clar que sí.
2: Nosaltres venim amb un repertori de canya marinera, m'entens, perquè la gent se'n faci com va.
0: Leslie, per cert, moltes felicitats, que crec que va ser ahir, no?, al teu aniversari.
2: Ahir vaig complir els anys. Va haver-hi un dia d'aquests que un nano es va posar, m'entens, per internet, deia, el Paul McCartney ha fet 84, el Mike Jacker 83 i el Leslie 82.
0: Déu-n'hi-do.
2: I jo li vaig dir, quan m'ho van passar, vaig dir, costa, pues... toqueu-lo amb aquest nano, inviteu-lo a prendre el que vulgui i de pas que posi, que de tartallant posarem a Rafael.
0: Déu-n'hi-do. Leslie, per tant, amb 82 anys i encara amb moltíssimes ganes de continuar als escenaris. Què és el que us fa continuar?
2: Escolta, què et fa continuar? La il·lusió, la música. Jo quan vaig començar amb 14 anys a cantar i ja vaig descobrir amb 15 anys el rock and roll, perquè mira, als anys 60... que és part de la festa que celebrarem demà, als anys 60 Barcelona estava invadida per la sexta flota americana. I els americans agafaven i feien les seves festetes, venien allí a la Barceloneta al Chiringuito Hawaii, que era del Menja, que era un guitarra nostre, i tota la casualitat que allí vaig veure per primera vegada el que era, m'entens, Eddie Cochran, Jenny Vincent, Vince Arlo, Chuck Berry, Jerry Lewis, i hi havia un de guapo que li deien Every Friendly. Pues tot això és el que vaig viure i veure i conèixer quan jo tenia els 15 anyets. I va ser tota una il·lusió del rock and roll, perquè no he canviat mai, a part de les porqueries que van tindre que gravar, perquè la Vergara, l'editorial, la nostra companyia discogràfica, només volia que gravéssim totes les merdes que havien a Eurovisió, m'entens, a Sant Remus i tal i que allà, hasta que no ens vam dir, bueno, pues a tomar por saco, no vam poder posar les nostres cançons, que és el que amb els anys que vam estar actuant a Calella, cada dia vam composar una sèrie de cançons, com és el Maldigo mi destino, el Tutelos, el Yo grito, una quantitat, vamos, de temes que això som els Sirex. Els Sirex tenim unes cançons populars com són l'Escova, sí, o Que se mora los feos, i algunes altres més, però que si no t'oblidis que la nostra bandera és rock and roll.
0: Clar que sí. És veritat que aquestes cançons més famoses ens han arribat i han traspassat generacions, no? Que potser a mi, per exemple, els meus pares m'han parlat sempre del Sirex, però sí. Clar, jo ja he crescut amb aquests dos himnes, no, com deies, que són les que s'han fet més famoses, i fins i tot algunes han arribat a aquestes noves generacions. Per tant, continueu agradant a moltíssima gent. Leslie, com era la fama en aquells anys 60? Com ho portàveu vosaltres? Perquè vau ser conegudíssims.
2: Carinyet, jo sempre dic una cosa, i és que la gent ens estima,
0: sí,
2: perquè som d'una generació de la música, i quan parlo de nosaltres, parlo en general, de tots els grups que estàvem en aquella època. Som els que vam obrir les portes d'aire fresc d'aquest país. Nosaltres, en l'any 62-63, anàvem a actuar per Gijón i anàvem per aquests puestos, i la gent, tothom anava vestida com Doña Rogelia, les dones. Era molt fort.
0: Era molt diferent.
2: Era un país molt gris, molt gris. I gràcies a la música i als conjunts i als quatre biquinis que van portar les quatre estrangeres que va començar a vindre el turisme, doncs tot això, aquest país va fotre un canvi radical en 24 hores. Vull dir que tot això, els que ho han viscut ens en recordem, els que no ho han viscut sembla que hagi estat tota la vida, no? Però jo me'n recordo que estuvàvem a Calella, i així pues, estava, pues, no veguis, reina. Jo semblava un camp de concentració hasta que no es va començar a espavilar-se tots.
0: Com és ara el públic que us trobeu, Leslie?
2: Ara, la teva pregunta. I això és el que et fa tindre les piles carregades de seguir fent tot allò que sempre t'ha agradat, el cantar.
0: Com és ara el públic que us trobeu? No sé si encara algunes de les fans de sempre, si també hi van amb els seus fills i filles, perquè al final sou aquest grup, com dèiem, que ha englobat i que ha traspassat generacions.
2: Mira, estic a l'estació de França, perquè ara agafo un tren que em portarà a Vilanova, que avui tinc un dinar a la meva filla que ha vingut de Madrid amb el seu maromo i tota la història, vale, les meves filles i tal. Estic a l'estació de França. Venent cap aquí, una nana jove m'ha demanat si es podien fer una foto, perquè avui en dia és...
0: Sí, eh?
2: Veus a WhatsApp, vale, una foto, dic sí. I jo se m'ha ocorregut dir-li, què és per la teva mare? Diu, no, per la meva àvia.
0: Clar.
2: Sents? Per la meva àvia. Saps què vol dir això? Que nosaltres ja són quatre generacions, estem celebrant 65 anys de Sirex, 65 anys de Sirex, per exemple, demà farà 15 dies que vam estar a Premià de Dalt actuant, i de la casualitat pues, que havia tot un pati de butaques a rebentar de cadires i de gent, pues, que tenia més, diguéssim, de la nostra edat.
0: Clar.
2: Entens? Més de la nostra edat. Però nosaltres som els que ja fa dos anys vam estar amb el Rock and Race a Torremolinos, on van vindre, on venen, millor dit, cada any les millors bandes de rock and roll de tot el món, i tota la gent que es mou amb el rock and roll és gent que tenen 40-45 anys. L'altre dia, m'entens, a Jerez de la Frontera, quan acabem l'actuació després de dos bisos i estem, jo ja estava asfixiat allí acabant el tren de la costa i acomiadant-me tota la història, em ve una parelleta que tenien 40 anys. Por favor, Resli, por favor, un trocito de l'has de ser mi mujer. Jo dic, hòstia, no fotis, ara una lentorra aquí, de fora de tot aquest sostell que han muntat una lentorra. I bueno, i com jo sóc molt pilota, perquè a més ho dic, us faré totes les cançons que voleu escoltar, que per això estem aquí. Bueno, vaig fer un trosset de l'has de ser mi mujer. Tu saps el que és tota aquella plaça, que hi havia 8 o 9 mil persones, tothom amb els mòbils als sesos, i tothom cantant a l'has de ser mi mujer? I és aquelles coses que jo em faig creus que penso. Aquestes cançonetes que jo feia a la Barceloneta, allí al club, m'entens, amb el meu bloc, quan la gent a les 3 tothom se n'anava a treballar i jo em quedava una estona més, perquè jo era al revés. Jo sota que venia a la platja, venia a les 2, perquè per la nit havia estat fent el pandó cantant les coves per un puesto de por ahí. Aleshores em refereixo de que és molt maco. I llavors m'emporto una cosa d'aquesta vida musical que és una meravella, i és que la gent ens estima.
0: Clar que sí, que això és el més important, eh? Doncs, Xavi, com podem anar a veure el Sirex demà al Garage 1950?
1: Doncs, bueno, ja sabeu, els qui no ho sàpiguen, és el carrer de les Moreres, just al costadet de la capsa, del centre cívic i el bar fantàstic que tenen allà. Just al costadet, al carrer Moreres, número 79, poden adquirir una entrada, perquè són molt limitades, perquè clar, no tenim...
0: Clar.
1: És un lloc petitet, llavors Tenim les entrades a www.atomicbarcelona.com. Uh-huh. Encara queden unes quantes, i a Porta també reservarem unes quantes.
0: Clar,
1: també.
0: Molt bé.
1: I es poden adquirir allà o a Porta. Em queden dues coses molt importants per dir, que ja sé que després del que ha explicat el Lesi me quedaria una hora escoltant-lo, però és que ho haig de dir. Estem habilitant unes petites tarifes amb uns llocs reservats per la gent que té certa edat, que molta gent de la nostra edat, de 40, 50 Clar. Anys, 30 i pico, venen amb els pares o amb els sogres, per la gent que té mobilitat reduïda, que tindran un espai reservat, si us plau que escriguin en el WhatsApp nostre, que és el 622-723-245, i els hi reservarem el nom de les persones que tinguin que estar assegudes.
0: Perfecte.
1: I els hi hem habilitat aquest lloc una mica més alt perquè no tinguin problemes de visió.
0: Molt bé.
1: I per altra banda, també dic que tindrem des de les 7 de la tarda obert amb barbacoa per tothom a preus populars, i que a partir de les 21 o 21.30 tindrem la millor banda que mai ha tingut aquesta ciutat.
0: Doncs un luxe, el Sirex en directe, demà a partir, com deia, de 9:45, però a partir de les 7 ja us hi podeu apropar, al carrer de les Moreres, al número 79, a Gaudí i a Ballà, al Garage 1950. Xavi, moltíssimes gràcies. Gràcies també per oferir-nos, per explicar-nos doncs, que teníeu el Sirex. No podíem acomiadar la temporada sí. sense poder-los entrevistar, eh?
1: És que és un luxe tenir-ho tan a propet.
0: Lesli, un plaer.
1: Se m'ha oblidat.
0: Sí, digue, Xavi.
1: Que ningú se n'oblidi que tindrem demà no un ni dos, sinó quatre disjòqueis per fer un guateque sideral, que deien aquells.
0: Perfecte.
1: A partir de les 7 de la tarda, la Miau, la Núria, vamos, el sí. Roy, el Mr. Cés i la Lore Madu. Prepareu les sabates, porteu les més còmodes perquè no parareu de ballar.
0: Per ballar una estoneta. Lesli, moltíssimes gràcies.
2: Una abraçada a tots dos, sense Salut. Comentaris. Vull dir que la gent sàpiga que vindrem a les piles carregades per potre marxa, rock and roll, i mai millor dit, veniu a les bambes perquè saltareu.
0: Clar que sí. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Adéu.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
3: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
6: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
7: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
8: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
9: Martes sí y martes no.
10: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
11: Martes sí, martes no.
12: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
2: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
1: Qui omplirà la galeria de mil moments.
2: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
1: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
2: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
1: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
3: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Són 2:15.
5: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
4: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Els Mossos d'Esquadra han desmentit que l'incident de la platja succeït el cap de setmana passat a la tarda es produís un apunyalament. Així i tot, els agents han confirmat l'existència d'un incident lleu que en cap cas ha suposat un apunyalament, com inicialment es pensava. Escoltem Víctor Corbatón, de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra del Prat, en declaracions al magazín matinal Planeta Prat.
6: La veritat és que de la informació que sortien a les notícies, el que va passar, pues, hi ha bastant diferència. Es parlava de baralles entre famílies,
7: sí,
6: gitanes,
7: sí.
6: Es parlaven d'apunyalament, uh-huh. No va ser una baralla entre dues persones, on sí que va haver van haver talls per una ampolla.
7: Val.
6: Però no van haver ni armes blanques, ni baralla entre clans familiars, ni res d'això. Va ser una baralla entre dues persones, i que van acabar una persona lesionada, però lleu.
4: A banda d'això, els Mossos d'Esquadra del Prat tenen identificada la zona de Versa de Montserrat entre carretera de la Marina i Moreres i voltants com un dels punts calents de la ciutat pel que fa a l'incivisme i altres problemes de seguretat pública. Mossos treballen la teoria que l'agressió verbal homòfoba patida durant la nit de la celebració de l'Orgull prop de la capsa hagi estat provocada precisament pel mateix grup de joves que actua en aquesta zona de la ciutat. Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Vermut i Sèries al Centre Cívic Palmira Domènec, en la qual la temàtica principal seran les produccions audiovisuals del True Crime. La iniciativa consisteix en una conversa amb experts del món audiovisual i les sèries per fer recomanacions a la ciutadania mentre es gaudeix del vermut a la terrassa de la Palmira. I també han començat ja les festes del Sant Pollín al Prat, la paròdia estival de Sant Fermín a Navarra. Avui és el segon dia d'aquestes festes i podrem gaudir d'activitats com la novena ruta del Pinxo Sant Pollín a locals com la cerveseria El Zurito o el Lola's Branch. També hi haurà a partir de les 10 de la nit els xupinazos, el pregó i inici d'un enterrillo nocturn que començarà a l'avinguda del Canal i finirà al Parc del Fondo d'en Peixo.
5: Esports.
4: Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Alemanya al circuit de Sachsenring. El pilot pretenc Joel Esteban arriba a la cita com a 11è classificat amb 48 punts, 4 més que el seu company d'equip Bertele. La cursa serà diumenge a les 11 del matí i d'altra banda, l'AE Prat ha anunciat l'arribada del porter Àlex Lázaro i la tornada del mitja punta Pau Molí. Això és tot de moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de 2:15.
8: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
9: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
10: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
11: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
12: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
1: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
12: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
13: Hola.
7: Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
13: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
14: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
13: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
14: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
15: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.

0: L'obra s'ha convertit en un dels èxits de la temporada i compta, a més, amb talent pretenc sobre l'escenari, el de l'actor Arnau Puig. Bona tarda, Arnau.
1: Bona tarda.
0: Per començar, cal aclarir que la truita fa referència al peix, no als ous batuts. No sé si protagonisme de la història és d'aquesta truita o només és el detonant.
1: És el detonant. Hi ha un dinar familiar on la mare, el personatge interpretat per l'Emma Vilarasau, doncs fa la seva especialitat, que és un fricandó, però la filla, en comptes d'anar a dinar tranquil·lament, doncs porta una truita de riu. Llavors això indica moltes coses, no? I és el detonant de l'explosió que serà tot el dinar.
0: En tot cas, sense revelar massa cosa, ja ens has apuntat una mica, però de què va exactament la truita? Quin és el conflicte que hi haurà en aquest dinar?
1: Conflicte n'hi ha molts. Conflictes generacionals, relacions fills i pares, relacions de parella, i després una miqueta que és el desencís de la joventut d'avui en dia, i també de desencís de les persones grans, ja que veuen que la seva vida, investiguen quin sentit ha tingut la seva vida. Llavors és un dinar que comença amb certa tensió, però vaja, certa comicitat d'alguna manera, i la cosa es va ennegrint. La veritat acaba fortet, la veritat.
0: Tot i així, és una obra d'humor, podríem dir, però també té aquest punt de reflexió, no? Que tots aquests temes que són bastant més profuns, jo et volia preguntar, és més de riure la truita o de pensar?
1: És que de veritat que aquesta vegada és que la gent riu molt, perquè es passa, no vull fer spoilers, però més d'una hora rient, i després acaba plorant.

0: així, és així. I m'ha passat molt poques vegades que la gent rigui tant i després plori. Perquè l'obra, doncs, és com la vida, que tenim moments de felicitat, tenim moments de molt d'humor, de bromes, de comicitat, i de sobte, per alguna cosa, tenim problemes que no han estat ben tancats i explota.
1: Al final, és com la vida, no? Això ens passa.
0: Exacte, exacte. És una relació familiar portada a l'extrem, perquè és una obra de teatre, però sí, la vida és així. La vida, estem dinant i de sobte algú fa un comentari que no senta bé i de sobte, doncs, se arma la de Dios, sí. No? I s'arma.
1: I sobre aquesta, al voltant d'aquesta taula hi ha una família, no sé si disfuncional o si és que existeixen les famílies funcionals. Jo diria que totes són una mica disfuncionals, eh?
0: Sí, estic d'acord, totes poden ser disfuncionals, però en aquest cas és una família molt convencional i fins i tot benestant, eh? És una família d'un matrimoni que, quan es va jubilar, va decidir, doncs, deixar la ciutat i obrir un forn de pa en un poblet de Catalunya. A més, està situat a Catalunya, i les filles s'han quedat a Barcelona, per entendre'ns. Llavors les filles venen a dinar. I aquí, doncs, es retreuen moltes coses de la vida que han portat. Sí, sí. I s'ajunten per celebrar els 65 anys del pare. Uh-huh. Els 65 anys.
1: I què ens pots explicar del teu personatge?
0: El meu personatge és el marit de la segona filla, que és la filla precisament que porta la truita. Uh-huh. I és la filla que, bueno, que carrega o que arrossega unes reclamacions, uns retrets a la mare molt potents, i ara la lia bastant, no? Llavors el meu personatge, que també té els seus propis problemes, és un personatge amb un món interior molt particular, i hi ha un moment a l'obra que fa una cosa una miqueta rara, que qui vingui a veure ja ho veurà, però que és, bueno, és bastant divertit. Jo sempre el defineixo com el cunyat català. Mm-hmm. El cunyat català té unes particularitats també concretes.
1: És un cunyat, però particular.
0: Sí, sí, sí, és un cunyat, vull dir que té, a vegades té molt poca destresa en fer bromes i fa bromes fora, que pixen fora de lloc, i ell fa comentaris que no ajuden precisament, que tensen en el moment que ja no es pot tensar més i fa vessar el got. Sí, és així. La veritat és que és un personatge, és un carmel, vull dir, la gent riu molt amb les seves estracanades, la veritat, sí.
1: Anem a repassar qui hi ha al voltant d'aquesta taula. L'Emma Vilarassau, el Jordi Buixaderes, la Sara Espígol, la Miranda Gas, la Júlia Bonjoc, el Marc Bosch, la Tai Fati i tu, l'Arnau Puig. Com és, sí, actuar amb noms tan destacats de l'escena catalana i amb una obra, doncs, que té aquesta càrrega còmica, que sempre té aquest punt més complicat?
0: Home, doncs, la veritat és que imposa bastant treballar amb aquests noms, perquè és una responsabilitat, és una aposta molt forta de la productora i del Festival del Teatre Grec de Barcelona, i clar, treballar al costat de l'Emma Vilarassau o el Jordi Buixaderes, doncs, és un luxe, i al principi estava bastant acollonit, jo. Clar, uh-huh. Ostres, estava a l'alçada de la seva professionalitat i del seu bagatge, i ara la veritat puc dir que ha estat un procés molt, molt plàcid. Ens ho hem passat molt bé. Suposo que ha de ser així quan fas comèdia, perquè, clar, hem rigut moltíssim dels personatges, de l'obra, hem jugat amb l'obra, hem canviat coses perquè tingués més potència. Ens ho hem passat molt bé. Però, vaja, l'Emma és una de les actrius que jo més admiro d'aquest país. I, clar, tenir-la en escena i dir-li frases en escena amb ella, mirar els seus ulls tan expressius, tan potents, doncs, no diré que m'ha costat, però ha estat un repte, sí, sí, clar.
1: No havies compartit, no havies compartit mai escenari amb ella?
0: No, una lectura, però no. Amb ella escenari cada nit no havia compartit. I encara quan la miro als ulls, ahir li deia, dic, ostres, si hi ha un moment en què em mires, és que, uau, que gairebé no em surten les paraules quan em mires d'aquella manera. I és que és així, és una actriuassa de les més potents que tenim en aquest país. És un luxe, és un luxe. I en els joves, la veritat és que és un grup preciós, amb la Miranda Gas, que és una actriuassa, la Sara Espígol, que fa la meva dona, que ens ho passem bomba, que té en escena una mala llet, bueno, fantàstica i divertidíssima, Marc Bosch, bueno, genial, un company i un actoràs, i la Tai Fati i la Júlia Bonjoc, que són precioses i són actrius molt potents, però la veritat que ha estat un procés molt, molt agradable.
1: I has comentat...
0: Tot això diríem... Digues. No, que tot això dirigit per un director, el Ferran Utzet, que sap crear uns climes de treball molt agradables. La veritat és que sempre treballa en positiu, sempre treballa des de l'amor, des del joc, i ha estat molt, molt, molt maco, la veritat.
1: Clar, que deu ser complicat, no?, si tens no? actors i actrius ja consolidats i de la talla, no?, de l'Emma Vilalassau, del Jordi Boixaderes, i després gent jove, també ha de ser complicat, poder fer que tothom vagi una miqueta al mateix ritme.
0: Sí, clar, és un risc posar gent de diferents generacions que no es coneixen i sí, a veure com s'uniran. És com crear una família artificialment, no? Quan crees un espectacle i en una família, mai més ben dit, en aquesta obra que representem una família, però la veritat és que la cosa ha quallat molt bé i això, i podia, vull dir, la Emma, la veritat és que s'ha comportat d'una manera impecable amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, però vull dir, ha estat molt generosa. Molt bé, no tinc, és que només tinc paraula d'agraïment, la veritat.
1: Abans m'has comentat això, que des de dalt de l'escenari noteu els moments en què el públic està més enganxat, els moments sí. en què riu més, els moments en què fins i tot plora, però no sé si això també us ajuda o us fa canviar l'obra d'una funció a una altra per intentar reforçar aquests punts més bons o intentar aquells que no acaben de sortir intentar retocar-los. Això va evolucionant al llarg de les funcions?
0: A veure... va evolucionar des de quan vam sortir de la sala d'assaig. Clar, tu assages l'obra i no saps com reaccionarà el públic. Ho pots intuir perquè ve gent de l'equip, ve gent de producció i riuen, però clar, de sobte passes de tenir 10 persones mirant-te a tenir-ne 400 o 700 com tenim cada nit, no? I és un, bueno, és una aventura. Llavors, ara ja veiem que més o menys cada dia riuen més o menys en els mateixos moments, o fins i tot aplaudeixen a la meitat de l'obra en els mateixos moments. Hi ha algun dia que alguna cosa es desajusten, per exemple, en els moments molt dramàtics, com que venim de riure, hi ha moments en què a vegades a algú se li escapa el riure nerviós. Llavors nosaltres diem, què està passant? Estan rient en aquest moment. Doncs per què es riuen nerviós? Perquè venen carregats. Però més o menys el públic riu quan vol i fa el que vol. Vull dir que no podem dir-los res, no? Vull dir, no sé.
1: L'obra es va estrenar el dia 27 de juny, si no vaig errat, i està fins al 18 d'octubre al Poliorama. De fet, estava mirant una miqueta també la disponibilitat de seients. Ara teniu el juliol pràcticament ja complert, hi ha encara algunes entrades. A l'agost, recordem que a partir del 10 de l'agost i fins al 31 no hi ha funcions, però encara hi ha algunes localitats. Al setembre i a l'octubre encara podeu gaudir de l'espectacle. Què passa amb la truita quan s'acabi el Festival Grec, quan ja marxeu del Poliorama? Seguirà girant?
0: Sí, farem una gira, el que passa és que farem la gira a partir del 2027. Sí, farem a partir del finals de gener, fem una gira de 2 mesos que passarem per molts pobles de Catalunya i moltes ciutats, i sí. Has dit que hi ha bastantes, vull dir que hi ha algunes places lliures, encara n'hi ha, pensa que el Poliorama són 700 localitats cada nit, vull dir que qui vulgui venir trobarà entrada.
1: Sí, tant, o sigui, ja, però hi ha disponibilitat baixa i mitjana ara a finals del juliol, fins i tot teniu alguna funció que està pràcticament amb les últimes entrades, em sembla que és de...
0: La setmana passada vam penjar cartell, vol dir exaurir localitats molts dies, i això... És una emoció bestial. A més, la gent, quan s'acaba l'obra, ostres, ens fa un aplaudiment molt sentit, perquè s'ha emocionat molt, ve d'un moment molt dramàtic, i és un final dels que jo recordo, no? Per saludar, i la gent, hi ha dies en què s'aixequen 700 persones i que et volen acompanyar i agrair aquest viatge que els hi has ofert. Està sent molt bonic, la veritat.
1: I el fet que... feu funció dia sí, dia també, només descanseu diumenge, si no vaig errat, això és esgotador o ja entra dintre de la rutina?
0: Entra dintre de la rutina, sí. És, no, nosaltres, com a actors, a vegades, estem acostumats a descansar un dia a la setmana o, per exemple, cap al setembre, en comptes de descansar un dia a la setmana, en descansem dos, però llavors fem el que es diu dobletes, és a dir, que fem dues funcions seguides. Però aquesta funció dura dues hores, llavors, doncs, un doblete és cansat, és cansat. I és una obra, però és una obra molt coral, en què ens anem ajudant molt, i que tothom té el seu moment àlgid, que té un monòleg, tots els personatges tenen monòlegs, que són molt macos, i vaja, vull dir que no és una obra com El bon policia, per exemple, que som dos, i ostres, que no pares. No, aquí som vuit personatges i hi ha moments en què podem una miqueta descansar.
1: Sí, aquesta vegada no t'ha tocat fer diversos personatges a la vegada, eh?
0: No, aquest és un personatge...
1: Et centres en el teu cunyat?
0: És fantàstic. Sóc el meu cunyat, o sigui, faig el cunyat i m'ho passo superbé, i la veritat és que riem molt, i de fet, clar, com que és un dinar, també mengem escena, clar, i mengem cada dia.
1: O sigui, que ja sortiu sopats.
0: Una miqueta, sí, mengem el que diem, vull dir, mengem el fricandó de la mare, l'amanida, sí.
1: Clar, jo volia preguntar, els cunyats, a mi són uns personatges que a mi em fascinen, i les bromes de cunyat són potser el meu gènere preferit. Tu te les endús a casa? Hi ha algun moment que dius, ostres, no sé separar on comença, on acaba l'Arnau Puig i comença el meu personatge, que per cert no sé... No sé,
0: jo sóc bastant sorneguer i faig bastantes bromes sarcàstiques i iròniques a la vida, no necessàriament amb el company de la meva germana. Jo penso que el personatge l'he portat a un lloc que em va molt bé i que funciona. I la veritat és que el cunyat és una persona que arriba a la casa dels sogres, per entendre'ns, i no té la responsabilitat de ser el bon fill o la bona filla, no? I no té tanta confiança, però a la vegada vol tenir un cert humor, llavors per això a vegades les fot. I després passa una cosa a la cultura mediterrània, en els dinars, que no hem d'oblidar, i en els sopars, és que hi ha la presència de l'alcohol. I l'alcohol fa que a vegades les llengües es relaxin més del que convindria.
1: Doncs La truita, el Poliorama, fins al 18 d'octubre, i després ja el 2027 amb gira, ja en parlarem, ja a veure si aterra o no aquí al Prat, que tant de bo ho faci.
0: Tant de bo.
1: En tot cas, Arnau Puig, molta merda, i ens retrobem doncs, quan comenci aquesta gira.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
2: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
3: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També ha donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alcamp, que cremava des de dimecres. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. De fet, entre el dia 1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. S'ha confirmat, de fet, que el foc que es va produir a Gavà va començar per l'ús de petards. Recordem que el Pla Alfa continua vigent a nivell 4 en perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limita l'activitat al medi natural, com rutes, acampades o colònies fora d'espais segurs. També queda prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. També es mantenen tancats 9 espais naturals amb la Serra de Montsant com a última incorporació. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins de vehicles aparcats per les flames, atrapats per les flames. El foc també ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. I en plena emergència climàtica, Protecció Civil manté activades les alertes per calor. Aquest divendres la calor afluixa una mica, però respecte a dies anteriors. Encara es podran fregar els 40 graus a ponent i superar els 35 a l'interior avui. Diumenge la temperatura tornarà a pujar i la setmana vinent es podrien tornar a superar els 40 graus arreu del país. I el metro de Barcelona ha registrat prop de 45 milions de viatgers al maig, la xifra més alta per aquest mes des de que hi ha registres. Segons l'INE, l'ús del suburbà ha crescut un 3,2% respecte a l'any passat. En canvi, els autobusos urbans regulars de Barcelona han baixat un 5% interanual amb poc més de 20 milions de passatgers al maig. I encara a Barcelona, els tècnics de la Generalitat avaluaran dissabte si els veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 al Putxet poden començar a tornar a casa de manera esglaonada. Fins ara, els bombers ja han acompanyat 66 persones als seus habitatges per recollir pertinences. I un estudi del Clínic IDIBAPS ha detectat diferències entre homes i dones en les proteïnes alterades a la sang en la malaltia de l'Alzheimer. La recerca mostra que les dones presenten més proteïnes sobreexposades relacionades amb la inflamació, un fet que podria ajudar a entendre millor les diferències de malaltia segons el sexe. I la Generalitat alerta de possibles fraus en reserves turístiques aquest estiu amb imatges i anuncis en webs creades amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat ha engegat una campanya per fomentar l'ús crític.
1: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
5: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

0: 5 minuts per sobre de les 11 del matí. Avui és l'últim programa de temporada i ja és un clàssic que acabem explicant-vos la programació de Sampollin, que també ha estat la protagonista, evidentment, tant de la portada d'avui com de la nostra tertúlia fa una estoneta. Sampollin arriba a la seva 17a edició. Ho va fer, doncs, ahir amb un tret de sortida increïble, de nou amb moltíssima gent a l'entorn del carrer Castella, i tant avui com demà passat tenim un reguitzell de propostes perquè trobeu el vostre encaix dins d'aquesta celebració. Ens acompanya tot de gent i, per tant, anirem saludant-los. Tenim en primer lloc a l'Arnau Pastor. Què tal? Benvingut. Com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Escolta, que tu ets l'artífex d'aquesta música que ens ha acompanyat avui.
1: Sí.
0: Com va sorgir la idea de fer una cançó per Sampollin? Qui t'ho va proposar?
1: No m'ho proposa ningú, sinó surt
0: del,
1: sí, de la meva avarícia de sempre deixar petjada qualsevol cosa que faig. I jo, des de ben petit, sé que vull dedicar-me a això i em van proposar de fer un parell de vídeos i sí, a través d'un parell de vídeos va sortir una cançó, una estratègia xarxes, i ha sortit moltes coses molt guais.
0: Com t'està anant? Perquè d'això ja fa un parell de setmanes i s'ha anat movent, no?
1: Sí, molt bé, la veritat que és molt guai. Ara, jo no sóc del Prat, però ara venir al Prat i que la gent sàpiga qui sóc és molt guai, molt divertit.
0: Coneixies Sampollin o quins inputs tenies per fer la cançó?
1: Sí, i tant que coneixia Sampollin. L'he viscut molts anys, és una de les festes més guais que conec de poble, i la veritat que fer la cançó és molt guai també, perquè és la manera de culturalitzar una miqueta més el que és Sampollin i fer-lo una mica més musical.
0: També fer-ho amb una música molt actual, no?
1: Sí,
0: i per tant,
1: clar,
0: Sampollin és veritat que fa uns anys que també s'ha convertit en una cita per la gent jove, i per tant ara tindran una cançó que fins i tot té coreografia, no?
1: I tant.
0: Després intentarem ensenyar-vos la coreografia també a les xarxes, sí, perquè us l'aneu aprenent, perquè no sé si aquesta cançó anirà sonant doncs, al llarg de la festa de Sampollin. L'Arnau, que evidentment és el protagonista musical de la festa, però no serà l'única proposta, sinó que ja sabem que Sampollin també ve molt marcat de la música. Continuem saludant gent. La Saioa Sánchez, què tal? Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: També tenim l'Àlex Barba. Hola,
3: bon
0: Àlex,
3: dia,
0: com
3: bon
0: estàs?
3: Dia. Molt bé, molt bé.
0: Ben tornada per aquí.
3: Nervis.
0: Molt bé. Amb nervis, eh?
3: Sí.
0: Esteu
3: sí,
0: en preparació ara.
3: És que això és com preparar un casament, no? Dèiem l'altre dia que treballes molt durant tot un any sencer, vols que arribi però tampoc que, o que s'acabi, no sé, és com una mica de tot, tens sentiments en contra, trobats,
0: clar,
3: no?
0: Sobretot sí, sí, en aquests dies, no? Que ja ha començat però que encara
3: sí,
0: està per venir tota la part forta. Saludem també a l'Imma González, què tal? Benvinguda.
4: Gràcies, bon dia.
0: Tens aquesta barreja també de sentiments.
4: Sí, sí, a més ahir quan va arrencar tot, és, saps allò quan comença algun directe, és com, va, ja està, saps allò tot que has visualitzat durant 12 mesos, és a dir, nosaltres ja estem, ja fa 2 mesos que estem treballant per la segona, la següent, és a dir, per tant, vas acumulant nervis, vas tancant coses, vas donant voltes a noves idees, o sigui que és un no parar, són 365 dies a l'any treballant 24/7,
0: clar,
4: vull dir, és una bogeria, més allò que, del que sembla.
0: Marcos de la Era, què tal?
5: Bon dia,
0: com
5: molt
0: estàs?
5: Molt content.
0: De nou implicat també en aquesta
5: sí,
0: festa.
5: Sí, la veritat que bueno, l'hem viscut des de que la van conèixer, no sé si des de la primera edició o més endavant, però sempre, la veritat que és molt guai i molt content, la veritat, que estic acompanyat aquí del meu fill, que
0: sí,
5: ha estat Sampollinera de sempre, i molt content per l'inici d'ahir. Vam engegar molt bé, molt divertit, la gent estava molt a gust i bé, com sempre, la veritat.
0: Héctor de la Era, què tal?
6: Bon dia.
0: Com estàs? Benvingut.
6: Bé.
0: I també acabem saludant al Carlos García.
7: Hola, bon
0: hola
7: dia.
0: Carlos. Doncs comencem per definir, per qui hagi aterrat per aquí al Prat aquest any i digui, què és Sampollin?
4: Sampollin és un, sobretot és un espai de trobada, de convivència, de compartir, de valors, de gaudir del carrer, de la cultura, de la música. Aquells que el dia a dia pues, no et deixa veure't, pues, les penyes fan pinya entre ells.
3: Sí.
4: És tribu, és gaudir completament de l'estiu i és el tret de sortida a les vacances, jo crec.
0: Quins tipus d'activitat ens trobem dins del mar de Sampollin?
5: Bueno, pues aquest any hem, bueno, gairebé sempre, no? Però aquest any hem insistit en voler fer un Sampollin de tots per tots. O sigui, evidentment que hi ha una xarxa d'entitats que col·laboren, que ens ajuden, que s'impliquen, però hem volgut fer un Sampollin per a tots els gustos, no? Tenim des de cuidar molt la part infantil sempre, amb els encerrillos, perquè són protagonistes els nens. La idea principal dels ampollins és aquesta, que els nens ho passin bé amb el pollo. Llavors, els encerrillos, tenim activitats de festa a l'escuma part de dissabte al migdia, tenim uns jocs al migdia també, després tenim un... durant la tarda del dissabte tenim jocs infantils, que és una, no són a gincama, però bueno, són jocs dinamitzats, amb monitors i tal, perquè la canalla s'ho passi molt bé. I a partir d'aquí pues, tenim una sèrie de músiques diverses, des de, evidentment, la xaranga, que xarangarina està... al peu del canó sempre,
0: sí.
5: I tenim la ruta del pinxo seguida amb la xaranga, que sempre funciona d'una manera meravellosa, i després doncs, tenim pues, des de la vessant del rumbeo amb els tamoranos, des de la vessant de versions amb els versionau, després tenim el tres quarts de trio que van venir també l'any passat i que tenen unes versions amb molta classe, amb molt gust, o sigui, van connectar molt bé amb la gent.
0: Sí.
5: I tirem també molt del DJ local, no? Llavors hem treballat molt amb això, que hi hagi per tots els gustos.
0: Com organitzeu la part musical, que significa quasi un mini festival?
2: Sí.
0: Qui s'encarrega d'això? Clar, esteu molt connectats també pel que veig amb els grups, amb gent que ara mateix també està començant i per tant tenir aquestes oportunitats segurament a Sant Pollín, doncs és una molt bona manera, però que també heu d'estar molt atents a tot el que es mou, no?
4: Sempre hem volgut que això, recolzar als DJs de territori, a les bandes joves que comencen a donar un espai en una festa que ja existeix i que ja està molt...
3: Però fem també que anem a festivals, a altres festes que són fas tu allò de, pues he visto...
4: Pues, i clar, fem ensaio errors també,
3: sí,
4: al final,
3: clar,
4: i fem tastets.
5: Sí, això pot funcionar com no pot funcionar, no? Però sí que és això, és anar movent-nos, perquè sí, bueno, ens en movem per la cultura del Prat, sempre estem al carrer, ja ens coneixeu a tot arreu, llavors és molt anar i comentar entre nosaltres, i si toquem aquest, si provem aquest, no? La idea del projecte Sona Bé que vam iniciar pues era això, no? Fomentar molt la cultura local, la música local, el DJ local, aquells que tenen, donar-los un espai, un escenari, no? Per poder gaudir una mica i fer una mica un saltet de qualitat.
4: Bueno, intentem també portar tots els gustos perquè tothom es senti identificat, tothom tingui una activitat, almenys en el que senti que ell pot formar part de la festa. És a dir, per això d'això de tots, per a tots.
0: Parlem una mica de les penyes. Què són aquestes penyes? Quantes hi ha ara mateix? I com funcionen?
3: Quantes hi ha?
4: Oficials no sé si hi ha 7 o 8 ara mateix.
5: Vinga,
4: de fet, mira, perfecte que ens diguis això, perquè farem un llançament. De vegades la gent es pensa que és com supercomplicat fer penya.
0: Sí, que és com una cosa que ja està feta i no hi pot ser.
5: Hi ha requisits, hi ha gent que es pensa què hem de fer, què hem de complir.
0: Com funciona això?
4: És molt fàcil. Un grup d'amics, a partir de 3 ja som grup, per tant, busquen un logo, busquen un nom, amb un mocador ja en tindríem prou perquè per donar-li el sang, i venir a una reunió anual, poc més, i venir amb una
3: i
4: gaudir la festa i formar-ne part i donar-li més color, perquè més clar, les penyes tenen cadascú un color identificatiu, que a més entre elles tenen molt bon rotllo, és molt xulo, ja, bueno, tenen els veus, 8, perfecte. Així que és molt fàcil fer-se penya. A partir de 3,
3: sí, ens ajuden molt també,
0: Clar.
3: Durant els dies de festa som molt col·laboratius i ens ajuden molt a gestionar la massa, no? La massa de gent, sí. El moviment, a coordinar una mica amb la xaranga també, no? Perquè ja els coneixen, fer aquest seguiment.
4: És el traspàs d'info també, sí. Perquè clar, nosaltres quan fem la reunió amb ells són els que, mira, més això també és una cosa perquè la gent es faci penya, tenen la info del programa una mica abans que ningú, no? I llavors pues, els hi donem pues, els canvis, el com pues, transmetre la info a la seva gent, i per això i als cercaviles o a la ruta del Pinxo pues, és molt més fàcil, si, clar, és col·laboratiu, pues, ens ajudem i anem sumant.
0: Quanta gent podeu arribar a plegar en un acte al Chupinazo?
5: És difícil comptabilitzar perquè sempre la gent va i ve, eh? O sigui, al final hi ha uns que estan al matí, altres que estan a la tarda.
3: Pensa que hi ha molta gent que ve exclusivament a veure el pollo, perquè sí que ens passa, però el pollo quan sale?
5: Sí.
3: I hi ha molta gent que exclusivament ve a veure la figura, no? Sant Pollín al final que surti el pollo, que és la figura, la bèstia, que ens agrada veure-la, l'imaginari que tenim aquí al Prat, I després, clar, hi ha gent que diu, doncs mira, a mi la ruta del Pinxo no m'agrada, vaig al Parc del Fondo, que per això hem fet que solapen activitats perquè tothom pugui anar allà on vulgui.
4: Com tenim poca feina aquest any, divendres l'hem desdoblat.
3: Hem fet un desdoblament, exacte. Sí, sí.
2: Però perquè... precisament perquè voleu, no, que la gent es pugui repartir una mica,
4: perquè no n'hi hagi també la sensació d'allò de només haig d'estar aquí, és a dir, jo puc fer la ruta de divendres, que a més ve amb sorpreses aquest any també, per això que sempre dic, és que sempre estem donant-li voltes, i qui no vulgui fer la ruta perquè estigui en tal, pues es pot estar al fons, que tindrà les bandes, tindrà el DJ, tindrà tot, per tant.
2: Quin és el punt àlgid de Sant Pollín?
5: El pregó, el balcó.
3: Jo crec que sí, no?
5: Per mi el pregó del balcó de Flors Companys és diferents. El màxim.
4: Jo tinc el cor molt divertit.
5: I el segon, o sigui, el del divendres que hem traslladat a l'escola del parc, que hem inventat la nostra balcona, està agafant el mateix nivell, o sigui, és una meravella estar dalt.
3: I el pobre de mi, no?
4: També. Per això jo tinc el cor dividit. Jo abans només era això, però ara, al moment quan veus que arrenquen les bandes, que tu les has d'anar a veure, no sé què, aquelles pobres de so, és que fins i tot a mi quan estem suant aquí la cansalada allà muntant tot el parc per veure, i vas veient com va canviant, bueno, és que per això és que per mi està ple de moments, perquè com portes tants mesos treballant,
5: ells és poden veure... potser donar-nos
2: la seva visió. Vull preguntar perquè clar, és un altre punt de vista, clar. No? El dels adults i també doncs, la gent jove i la canalla. Sallo, per exemple, per tu, quina és la teva vivència a Sant Pollín? Per què t'agrada?
6: Bueno, Sant Pollín, a part de ser una festa molt familiar, també està molt bé perquè ajunta generacions. Jo puc anar a una activitat com la Ruta del Pinxo amb els meus avis i ma mare, però després ja per la nit amb el DJ i amb l'Oscar Broken, per exemple, puc anar amb la meva colla d'amics. Llavors tinc aquest repartiment d'activitats que fa que pugui estar amb tota la família alhora i fer aquesta festa familiar.
3: Que feu l'aniversari conjuntament, també.
5: Sí, també,
3: no?
4: És sampollinera, sampollinera. Ostres, ja fa els anys...
6: Tinc els mateixos anys que sampollin.
3: Mai oblidarem l'edició, no?
4: Per sempre. No és sampollinera impossible. Clar.
2: Per tu, Héctor, que ets més jove, què és el que més t'agrada de sampollin?
7: Pues el cierrillo, sí, al moment del balcó, en el xupinazo, és com un moment molt especial on no només estan els nens, sinó també estan els adults, però sempre és un moment de respecte en el que es fa gaudir a tothom, i és una festa en què no té una forma màxim. O sigui, que sempre estem, sempre volem que vingui més gent, que la gent s'ho passi bé, i és molt guai.
2: Tu quedes amb amics també per córrer una mica?
5: Ara comença. És corredor des dels 2 anys.
2: Des de petit, clar. Des que anaves en carro, potser, no?
5: I el seu 5è aniversari em va demanar una festa de Sant Pollín. I vam haver de fer una festa de Sant Pollín a casa.
2: Tu, Carles, quina és la teva experiència? Des de quan participes?
8: Jo, la veritat és que feia uns anys no coneixia Sant Pollín, i des que el vaig conèixer, la veritat és que m'agrada molt. I el que més m'agrada de tot és quan es junta tota la gent i, per exemple, en el pregó i aquestes coses hi ha festa i tota la gent s'ho passa bé a l'hora. Això és el que més m'agrada.
2: Tu, Arnau, deies, no sóc del Prat, però m'he enamorat de Sant Pollín.
8: Sí.
2: No sé quan el vas conèixer i com és el teu plàning d'aquest Sant Pollín? Perquè, clar, suposo que en algun moment estaves per aquí, no?
1: Sí, bueno, jo estaré els 4 dies a la festa.
2: Molt bé.
1: Jo vaig conèixer Sant Pollín fa 4 anys.
2: Déu-n'hi-do.
1: Però crec que cap any he estat els 4 dies, perquè com dic, sóc de lluny.
2: És intens, també 4 dies. Bueno, també no sé quanta gent està 4 dies.
4: Sí. Si aguantem nosaltres, ells no poden.
1: Doncs, bueno, per horaris no podia estar els 4 dies, però aquest any sí. I estarem dissabte cantant a l'escenari del Fondo d'en Peixo, la nova cançó.
2: A quina hora?
1: A les 12 de la nit.
2: Perfecte.
1: I estarem cantant la de Prom Dius que no, però unes altres també que encara no han sortit i que ja han sortit.
2: Molt bé, sí. Doncs et fa il·lusió, no? Suposo.
1: Sí, és la primera vegada que canto les meves pròpies cançons a dalt d'un escenari i espero poder tornar l'any que ve amb un repertori més llarg.
2: Clar que sí, doncs segur que sí, que en un any tot canvia, sí. I a més agafaràs aquesta experiència, una bona experiència segur de dissabte a les 12, estaràs a Fondo d'en Peixo. Anem a una mica amb repàs general, ja sabem que tot segurament no ho podem repassar, però avui anem a alguns destacats de Sant Pollín, fem repàs. Què tenim?
4: Comencem a les... Parlem de la Ruta del Pinxo, comencem a les 6, nova ruta, sortim del casc antic i comencem allà a la plaça Blenes o plaça Garrovilles, allà, allà el Zurito, que és el col·laborador,
0: sí.
4: I comencem amb una sorpresa, amb una actuació de xarangarín d'uns 30 minuts en escenari, que han sigut els campions sí. novament, i ens passaran part del que van portar al concurs. Per tant, molt agraïts a xarangarín, perquè bueno, és la xaranga de Sant Pollín.
0: Sí.
4: Vale? No, ningú entén Sant Pollín sense ells, vale? ni ells sense nosaltres, ni nosaltres sense ells, som un bon equip. I comencen ells, i després tenim una participació, novament, que Amics Pot Hablava sempre dinamitza els encerrillos, les rutes, i sempre porta aquella part d'humor, i a més també tindran demà dissabte unes sorpreses al fondo, no només pels nens, sinó també pels adults. I faran un ioga blava, aquest any hem canviat la masterclass per un ioga blava, i sí que veniu i que ho han preparat amb molta il·lusió. Farem ruta, passarem bueno.
3: pel Dolmar, seguidament, comencem Zurito, després fem una parada al Dolmar, després passem per el Lolas i finalitzem la ruta al Mucha Masia. Amb l'Enric, que ahir ens va fer el pregó, doncs finalitzem amb ell, que
4: sempre col·labora, sempre s'ha sí, agafat molt de carinyo, i ja només ens falta que ens doni una habitació i ens quedem allà a viure.
0: Tot esperant-vos aquest cap de setmana, que jo m'hi vaig passar i ja sabia, i anunciant que Sant Pollín estava a proper. Sí. Què més?
3: Arribem cap a les 9 al fondo, tenim una mica d'espai entre que arribem fins que comença el pregó, perquè la gent pugui doncs, sopar, si vol sopar, perquè tenim allà una línia, una, no sé com dir-ho, de food trucks, que també és
0: bastant de varietat,
3: el sopar del món, no? Podem dir, perquè tenim un food truck de menjar de Colòmbia, un altre mexicà, burgers, no? Tornen a repetir les creps.
4: I les pizzas.
3: Vull dir, hi ha diversitat. Hem volgut donar
4: amb una oferta, una de les food trucks,
3: un ventall gran, no?
4: És gluten free, 100%. Sí. Per això, pensant també pues, això, que tothom tingui un espai. Vale?
3: I com veuràs, doncs, compaginem la ruta del Pinjo, vull dir, desdoblem, i al parc hi haurà música des de les 7, no?
5: A les 7 de la tarda tenim la banda de versions, el versió 9, que farà un concert de 7 a 9, més o menys, i després pues, aquesta estona fins que comença l'encierrillo, i després doncs, també tenim la DJ Bitxa, que estarà dinamitant una miqueta, després pararem, farem el pregó i l'encierrillo, i ja tornem a posar música mentre fem l'encierrillo, doncs tornem a fer música al parc amb DJ Bitxa i amb el canvi de cançons, amb el Tomé.
0: Anem a dissabte, aquí sí que comença tota la moguda al matí, eh?
5: Sí,
4: ben d'hora.
3: Bueno, és la festa de la canalla, no? Dels
4: sí,
3: nens,
4: nosaltres sempre
3: la més familiar.
4: Volem, sempre fem la broma entre nosaltres que el divendres el canalla i el dissabte el de la canalla.
3: Sí.
4: Vale? Llavors comencem, fem trobada a Pau Casals i allà fem com la concentració de les penyes i tothom que més ho vulgui acompanyar. Sortim d'allà amb la xaranga i anem cap a Avinguda Montserrat amb la cruïlla amb
5: Frederic
4: Soler. I ja d'allà arrenquem i anem cap a carrer Madoz, a la nostra
5: balconada,
4: que ja sempre ens acolleixen.
5: Sí, que és un luxe,
0: des de
5: família de cada americà no ens agafa.
4: Bueno, jo és part de la família. I allà tindrem el pregó, després tenim l'encerrillo diurn, perquè clar, i ja quan arribem al fondo, pues ja comencen les activitats.
0: Aquí hi haurà vermut, música i també hem dit propostes pels infants.
4: Pels infants,
3: La festa de l'espuma.
4: La festa de l'espuma. I
3: la gincama, no? Els jocs.
4: Sí, els jocs, els ritmes llatins, el mambo, que ja és un clàssic també dels últims anys.
5: Que al migdia.
4: I després ja anirem enllaçant música, no? Portem la rumba de la mà del Zamorano.
0: Sí, que també ho està petant, està tot arreu.
4: Ho vam tancar amb ells fa molt de temps i ens fa a ells molta il·lusió participar i a nosaltres que hi siguin.
5: Sí.
4: Després als tres quarts de tio vindrà l'Arnau, el Broque, l'Òscar i...
0: I
4: de festa!
0: Cap a quina hora, aproximadament, dissabte?
4: Una 30.
0: Perfecte. I acabem diumenge. Diumenge no sé si es barreja aquesta melanconia.
4: Sí.
5: El diumenge hi ha moltes coses. És per un costat tens la satisfacció de que ha sortit tot bé, no? Esperem que continuï sent així i que tot surti bé, no? Llavors, per un costat és... tenim una estona nosaltres per descansar i reviure tot, no? I dir, ostres, no? I és allò, no? Que dius, anem no, a los corrales, no? Que s'acaba, sí, sí. O sigui, vas a la plaça, no? Llavors, bueno, arribem allà ara amb el nou tardeo que hem fet allà una mica, no? Amb el pobre de mi, que el convertim en un mini tardeo allà a les cases de la seda, que és... hem descobert un espai magnífic, doncs bueno, podem fer un pobre de mi molt a gust, molt tranquils i una mica d'animació musical, doncs fins a les 10 ja per allà, dir, anem a sopar, anem a dormir i a descansar,
2: sí,
5: ja, i amb un somriure a la cara. Sí, sí.
4: És un sentiment de ligereza, de me quita un peso, ha sortit tot perfecte, i a la vegada de buit. Clar. És una sensació de, sí, sí, com estàs tan enfocat en això que quan acabes és que no, et trobes com una mica fins i tot els primers dies de perdut, una sensació super rara d'explicar, que potser sembles que estàs sonant, no? Però ja és una sensació de que clar, estem tot el dia enganxats, les últimes setmanes, els últims mesos és no parar.
2: Llavors... però això serà diumenge.
5: Doncs
2: que avui a Sant Pollin recordem una mica indumentària, sabem que teniu merchant, com podem també participar, portar, doncs una mica ser part de la festa també en la roba,
3: la normativa, no? Una mica...
4: sí, a més de fet, agrair a tothom que col·labora amb el merchant.
2: Clar.
4: Perquè això fa possible la festa, i aquest any hem invertit en merchant nou.
2: Sí.
4: En merchant que tinguis la marca tot l'any, hem fet uns mitjons superdivertits, hem fet mocadors de cotó, unes ampolles, i nosaltres hem anat posant punts de venda. Ara mateix tenim el Pedacito, que sempre ens fa el punt de venda de la botiga,
5: i el
4: Ferran Puig, que els queda les últimes samarretes blanques amb el logo vermell, que seria, i el mocador vermell, que seria...
2: clar.
4: La indumentària bàsica,
2: l'outfit
4: xampollinero bàsico. I llavors ja quan puges els glau, pues ja portes els mitjons, el decotó, portes el barret, que també hem fet barret. Clar, nosaltres també treballem molt amb els comerços, que hem de donar les gràcies, que ens ajuden, que
5: patrocinadors,
4: sí, com la Marta Bosch, que ja fa la farmàcia Marta Bosch, que fa 4 o 5 anys que ja col·labora amb nosaltres, la farmàcia Marta Llull, que fa 2 anys,
5: la Lluís Ferro,
4: i gràcies a elles tenim els àngels, els barrets, bueno, llavors
5: Estrella d'Am,
4: l'Estrella, sí, però que Estrella d'Am ja és un clàssic, amb els mocadors, per tant, tenim una xarxa de comerç col·laboradors que tenen els punts de venda de mocadors. Mocadors, que també s'han currat a les xarxes socials un Lintric amb totes, on estan totes els punts de venda i què tenen cadascú, i bueno, a més també fem que la gent vagi als comerços i fem
2: la dinamització,
4: aquest trànsit de sí, persones a conèixer igual comerç que tu no havies anat mai.
2: Doncs Sant Pollin, 17 anys ja d'aquesta festa, que cada cop és més gran, esperem que tothom pugui gaudir, sobretot sentit comú, com sempre, quan ens trobem amb aquestes aglomeracions de gent, cadascú segur que troba el seu encaix i el seu moment. Hi ha moments més tranquils, moments més animats, moments doncs, de gaudir amb la canalla, i d'altres de gaudir també de la festa. Gràcies, sempre és un plaer acomiadar la temporada amb vosaltres.
3: Gràcies
2: a vosaltres. Gràcies, que vagi molt bé.
5: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Visca Sant Pollin. Què passa, company? A veure, què passa?

0: Són 11:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia, us parla Víctor Asensio. Els Mossos d'Esquadra han desmentit que l'incident de la platja succeït el cap de setmana passat a la tarda es produís un apunyalament. Així i tot, els agents han confirmat l'existència d'un incident lleu, que en cap cas ha suposat un apunyalament com inicialment es pensava. Escoltem Víctor Corbatón, de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra del Prat, en declaracions al magazín matinal Planeta Prat.
2: La veritat és que de la informació que sortien a les notícies, el que va passar, pues, hi ha bastant... diferència. Es parlava de baralles entre famílies,
0: sí,
2: gitanes,
0: sí.
2: Es parlaven d'apunyalament, uh-huh. No va ser una baralla entre dues persones, on sí que va haver van haver talls per una ampolla,
0: val.
2: Però no van haver ni armes blanques, ni baralla entre clans familiars, ni res d'això. Va ser una baralla entre dues persones, i que van acabar amb una persona lesionada, però lleu.
0: A banda d'això, els Mossos d'Esquadra del Prat tenen identificada la zona de Verge de Montserrat entre carretera de la Marina i les Moreres i voltants com un dels punts calents de la ciutat pel que fa a l'incivisme i altres problemes de seguretat pública. Mossos treballa en la teoria que l'agressió verbal homòfoba patida durant la nit de la celebració de l'Orgull prop de la capsa hagi estat provocada precisament pel mateix grup de joves que actua en aquesta zona de la ciutat. Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Vermut i Sèries al Centre Cívic Palmira Domènec, en la que la temàtica principal seran les produccions audiovisuals de True Crime. La iniciativa consisteix en una conversa amb experts del món de l'audiovisual i les sèries per fer recomanacions a la ciutadania mentre es gaudeix del vermut a la terrassa de la Palmira. L'activitat es farà demà dissabte, 11 de juliol, de 12 a 1 del migdia, i cal inscripció prèvia. I també ja han començat les festes de Sant Poll i el Prat, la paròdia estival de Sant Fermín. Avui és el segon dia de aquestes festes i podrem gaudir d'activitats com la novena ruta del Pinxo Sant Pollín a locals com la cerveseria El Zurito o el Lola's Branch. També hi haurà a partir de les 10 de la nit els xupinazos, el pregó i l'inici d'un encierrillo nocturn que començarà a l'avinguda del Canal i acabarà al Parc del Fondo d'en Peixo.
1: Esports.
0: Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Alemanya al circuit de Sachsenring de Moto3. El pilot pretenc Joel Esteban arriba a la cita com 11è classificat amb 48 punts, 4 més que el seu company d'equip Bertele. La cursa serà diumenge a les 11 del matí i d'altra banda l'AE Prat ha anunciat l'arribada del porter Àlex Lázaro i la tornada del mitja punta Pau Molí. Més informació d'aquí una hora.
3: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric espai cultural.
4: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
5: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.
7: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
9: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
10: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
9: Qui omplirà la galeria de mil moments.
10: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
9: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
10: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
9: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
11: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
12: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
13: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
14: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
15: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
14: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
16: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
14: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
17: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
18: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, el portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
14: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
19: Tens un comerç al Prat?
20: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
21: 93 478 53 60
22: 93 478 53 60
19: Al Prat tot resulta ben pagat.
23: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: No podem acabar sense l'espai de Plans a Tocar amb la Neus Bou Mimó. Què tal, Neus?
1: Bon dia!
0: Plans a Tocar i les ganes que tenim ja de descansar.
1: Plans a Tocar de vacances, aquests són els plans que podem tocar.
0: Exacte, sí, però sí, sí. És veritat que acabem de parlar d'un esdeveniment molt gran com és Sant Pollín, que ja és una de les festes que, porta gent a fora, ja és un dels plans que tenim aquí. A més d'això, hi ha moltíssimes coses, no?
1: Sí, hi ha moltes coses, encara que he de dir que jo ja com començo a veure una mica la llum del descans, sí. encara em queda bastant.
0: Estàs de baixada, no?
1: Sí, estic una mica de baixada. Llavors us porto coses, però no us porto moltíssima activitat, perquè també t'he de dir que a mi, amb aquesta calor, se'm troben les ganes de fer coses. I us he portat coses a l'aire lliure, però també un parell de plans que... són refugi climàtic i tot doncs, per intentar doncs, contribuir en aquesta calor que fa que no es pot estar ni fora
0: del
1: carrer ni inclús dins en alguns establiments. Llavors, bueno, comencem per musiqueta com sempre, perquè els festivals musicals no acaben mai i a mi són els que més m'agraden, els plans que més m'agraden. I llavors parlem del Cruïlla i parlem també d'un altre que, bueno, que és nou a l'agenda i bueno, ja us la presentaré.
0: Molt bé. Vale. A mi el Cruïlla és un festival que m'agrada molt, que he anat molt i que crec que encara se salva d'aquests macrofestivals que estan pensats per guiris i per expats. Aquest encara és una mica per barcelonins.
1: Sí, correcte, és full barcelonins. Sí. Encara que t'he de dir que també, clar, treuen les entrades amb moltíssima antelació.
0: Massa.
1: Inclús a vegades quan no tenen pràcticament ni el cartell tancat i ja com comencen aquesta roda de, ostres, si encara no sé ben bé ni qui estarà, no vull comprar una entrada a un preu X, que tampoc és un preu... O sigui, jo crec que està dins d'un barem bastant normal, diguéssim, bastant assequible o assumible per segons quines butxaques, però, clar, no deixen de ser doncs, inversions de diners i, bueno, tot costa.
0: Tot costa.
1: Llavors, bueno, doncs el Cruïlla comença ara aquesta setmana del 8 al 11, vale, de juliol, o sigui, ja va començar el dijous, acaba doncs, aquest diumenge, i és el Cruïlla d'estiu, perquè recordem que hi ha un altre d'hivern, inclús de tardor, bueno, hi ha allà com un mix. I doncs aquest Cruïlla es fa al Parc del Fòrum, com sempre a Barcelona. Durant 4 dies doncs, hi haurà música, comèdies, escèniques i propostes culturals, perquè té una miqueta de tot.
0: Molt bé.
1: El cartell d'aquest any combina, doncs, sempre, bueno, sempre acostuma a combinar grans noms internacionals amb artistes més locals i més catalans i d'altres també estatals. Entre els reclams principals hi ha Halsey, David Byrne, no sé si es pronuncia bé, Pixies, Faithless, Garbage, Suede, The Black Crowes, Bomba Estéreo, Tudor Cinema Club i Joan Batiste, entre molts altres. També estarà Rigoberta Bandini, Els Pets, Sidoní, Mishima i Standstill i, bueno, que seran retorns molt esperats.
0: Molt bé.
1: Llavors, la programació de tot el Cruïlla supera el centenar d'actuacions repartides en diferents escenaris. Avui divendres hi haurà la de David Byrne, de Black Crowes i Bomba Estéreo i Alice també, que a mi m'agrada molt.
0: Sí, i és de Castelldefels. Sí, va venir a Capsa fa un parell d'anys. No vam poder entrevistar-lo, però ens feia molta il·lusió perquè ell sempre parla del Baix Llobregat.
1: Ah, mira, doncs no,
0: Rosalia,
1: no sabia.
0: Són aquelles estrelles que tenim a la comarca. L'Alfred García, la Rosalia i la Liz i l'Aitana. Són aquests
1: bueno,
0: quatre...
1: Bueno, i més, perquè realment, mira, Nil Moliner també és de Sant Feliu de Llobregat.
0: Mira, és que clar, tu treballes a Sant
1: Feliu. I Joan
0: Dausà
1: també. I Joan Dausà també, llavors. Estem allà.
0: Veus? Ja m'ha après alguna cosa avui.
1: Sempre parlem coses. I el dissabte, que és el dia fort, doncs estarà la banda nord-irlandesa d'indie rock, la de Tudor Cinema Club, que jo crec que és de les més top, diguéssim, d'actuacions d'aquest dissabte, que era la musiqueta que us he portat és d'ells, i segur que el reconeixereu. Joan Batiste també, que té també col·laboracions molt xules amb la Lana del Rey, vull dir que és un artista bastant reconegut. Polo i Pan, que a mi és un grup que m'encanta. Us el vaig portar, de fet, crec que la temporada... No, la temporada passada, impossible, perquè no estava. Final...
0: Imagina't.
1: Jo és que sembla que porti aquí ja una vida.
0: Sembla que portis tota la vida, Neus.
1: Una vida. No, seria, doncs, per principis de... O sigui, era any passat, però era aquesta temporada.
0: Potser, no?
1: Exacte, sí. I...
0: Aneu-vos al tema del...
1: No, el temps...
0: Índia, estem, qui va venir ahir... El tema del temps, no, però no passa res.
1: Porto bé, no porto gent
0: bé. Ho porta de conya, o sigui,
1: bueno,
0: cap problema.
1: Bueno, amb pinces. Mira, jo no sé encara ni com estem aquí, saps? De peu? O sigui, no podem.
0: Una mica de música posarem,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i, bueno, ja per acabar, també...
0: A preus,
1: entrades,
0: sí.
1: Que van dels

0: 70, els 85 euros com dèiem, l'abonament dels 4 dies sí que costa 152 euros i també hi ha altres opcions premium i una entrada infantil inclús per 5 horets per menors de 14 anys.
1: Està es pot demanar
0: bé.
1: Més.
0: No, està molt bé, està molt bé. Molt us bé. He portat música de, del grup, com us he dit, del Tudor Cinema Club.
1: Perfecte.
0: Que és una cançó que es diu What You Know, que segur que reconeixereu.

0: conegudíssim. Me encanta. Sí. Molt
1: a
0: bé.
1: A part és la típica cançó que t'ha posat.
0: Jo pel nom no ho hagués conegut.
1: No, però jo t'he de dir, pel nom tampoc, encara que la tinc en la meva llista de Spotify, vull dir, però...
0: Veus?
1: Però jo és la típica que quan l'escoltes reconeixes automàticament sí. De qui es tracta. Doncs he fet altres recerques d'altres festivals de música, vale? D'entre altres, aquest que es diu Vallviva, que és un festival que jo no havia vist altres anys, igual s'ha fet anys anteriors, però no em volia sonar. És un festival solidari que se centra doncs, en aquest cap de setmana, del 8 al 12 de juliol, a la finca de les Brides, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, o sigui, al cor de la Garrotxa. De fet, és un indret supermaco. Jo vaig estar fa un parell d'anys allà que em vaig fer una excursioneta i tal, i molt bé. A part, segur que s'està molt més fresquet.
0: Esperem que sí.
1: Almenys per la nit.
0: Quina calorada.
1: Sí, sí, sí. Llavors, aquesta proposta barreja música, gastronomia i també restauració així d'autor, amb diversos espais a l'aire lliure, envoltats de la natura de la Garrotxa. I els beneficis, que és lo interessant, es destinen íntegrament a projectes solidaris de la Fundació Eudald Morera.
0: Molt bé, i és... bastant bon cartell, no? També,
1: sí,
0: pel que veig.
1: El cartellet està bastant bé. Hi ha propostes a nivell, diguéssim, estatal, altres també d'aquí de Catalunya, per exemple, Antonio Orozco,
0: sí.
1: La Nato Roja, Pep Plaza, Teràpia de Xoc, també vindrà la Sara Roy, el Max Navarro, que un
0: la dia dona del sac, hi ha un grup que es diu La Dona del Sac que m'encanta, o sigui...
1: Sí? Doncs pues mira, jo no coneixia,
0: La Dona del Sac em sembla increïble, perquè jo sóc de la generació que ha crescut, tenim moltíssima por a l'home del sac, clar.
1: I la, la dona del sac, encara pitjor.
0: M'encanta com a concepte.
1: Totalment. I, bueno, hi ha altres, però, bueno, ja les veureu. A part, també, hi ha oferta gastronòmica, i és que, clar, pels voltants d'allà de la Girona, la Garrotxa, es menja bé, molt bé. I hi ha, doncs, grans noms, com, per exemple, el Jubany, fins a la sopa a tot arreu, les cols, que també
0: amb aquell somriure que té el Nando.
1: I sense un dit, perquè amb un somriure es va tallar un dit l'any passat, crec, en un passi, no sé. Bueno, i hi ha d'altres també, l'Aliança i Miramar, que estaran doncs fent gastronomia allà de quilòmetre zero, de proximitat i de
0: superbé.
1: Molt del nivell.
0: Si teniu vacances, pinta molt bé.
1: Sí. Jo d'aquí us he portat cançonetes i, o sigui, us he portat una música de Sara Roy. Us he portat cançó d'ella. Ella és la nòvia del Miqui Núñez.
0: Ah?
1: Sí, és parella de Miqui Núñez. I ella era una de les del grup de les Macedònia.
0: Sí,
1: mític grup de les Macedònia.
0: Crec
1: que ella era la mandarina. O sigui que... Així com dato.
0: És una referència ja boomer,
1: sí,
0: diria.
1: Sí,
0: no?
1: Totalment, rosant el boomer, perquè sí, a mi em va enganxar ja cap als finals, perquè ella i jo tenim la mateixa edat. Vull dir que
0: ha marcat també diverses generacions.
1: Exacte, una generació completament. I ara ella doncs està fent la seva carrera en solitari des de fa ara uns parell d'anys, i també fa covers en català, adapta cançons en castellà i fa la seva proposta en català de grans temes, doncs, per exemple, La Perla de la Rosalia o altres que podeu veure per xarxes socials. O sigui que és bastant interessant.
0: Doncs segur que l'he vist.
1: Ens agrada, ens agrada. Llavors us porto una cançó d'ella del seu nou àlbum.
0: Molt bé.

0: m'ha agradat.
1: Així és.
0: Sara Roy. Em sona el nom, no sé si havíem parlat d'ella.
1: Jo que no em sona haver parlat d'ella.
0: Doncs, pot llavors ser, és que també... està de moda.
1: Sí, pot ser que estigui de moda. Sí,
0: perquè
1: sí,
0: tu ets la meva referent de tot el que es mou. Sí, ja.
1: Bueno.
0: Què més?
1: Continuem amb altres plans. Com us he dit, doncs, sortim una miqueta de la música, anem a plans fresquets. I és que el cinema a la fresca és el més fresquet que hi ha ara mateix.
0: Sí.
1: Ara comença doncs, aquest gran cicle de cinema a la fresca a la Sala Montjuïc, que bueno, tots coneixem que fa ara ja un parell d'anys ha recuperat doncs, aquell format allà a la fosa de Santa Eulàlia, sí, del castell de Montjuïc, i llavors doncs, torna amb la seva programació aquest any, que és una programació increïble. Ara us diré un parell de pel·lícules que faran aquests propers dies. I ara, el que no sé si hi ha pel·lícules disponibles, si hi ha entrades, perquè és veritat que es llencen a la cartellera, surt dos mesos abans i...
0: Volen,
1: la veritat. És que són preus molt assequibles, si no recordo malament són uns 10 eurets. Tinc el Marc aquí, fem
0: sí,
1: un primer primeríssim pla.
0: El Marc quan fa les xarxes és una meravella.
1: Sí, correcte, veus, és que ja sabia per on anava.
0: Si és que el Marc, mira, estem de tancament i el Marc ja està tancat.
1: El Marc
0: tancat,
1: està festiu.
0: Saps el festiu, que et vull dir? Sí. Està tancat.
1: Bueno, com deia, doncs el cartell és molt, molt xulo, l'entrada és molt assequible, i si encara que no hi hagin entrades per una pel·lícula de les que voleu veure, voleu animar-vos a doncs, agafar una que no conegueu, està molt bé, perquè també allà hi ha oferta gastronòmica, bueno, doncs és un pla molt agraït
0: molt
1: i està molt xulo.
0: Això quins dies es fa? Els
1: això
0: diumenges,
1: es fa del, exacte, es fa del 10 de juliol al 5 d'agost i normalment, bueno, no, es fan en dies entre setmana inclús.
0: Val.
1: Hi ha dilluns, hi ha dimarts, hi ha dimecres. Normalment són, crec que dimecres, o sigui, dilluns, dimecres, divendres i dissabte, pot ser, però n'hi ha de tot, n'hi ha de tot. És una mica anar i mirar, perquè posen projeccions cada, pràcticament cada dia. Vull dir, hi ha moltíssimes. Entre d'altres, no?, els títols que us deia, doncs el documental de Flores, Flores per Antonio, que és el documental d'Antonio Flores, que li ha
0: molt
1: fet la seva filla,
0: l'Alba
1: Flores, i ha tingut molt bona rebuda,
0: sí,
1: la
0: sí,
1: veritat. Després també pel·lícules molt taquilleres, Martí Suprim, ui, l'ambulància, ah no, els bombers.
0: No sé què és, perquè clar, jo no ho veig, veig els reflexos només.
1: Doncs això, Martí Suprem, amb Timothée Chalamet, que surt, bueno, que és el protagonisme. Sí, el protagonista. Després, Los Domingos, que també,
0: sí,
1: de fet tu la vas veure,
0: sí,
1: no? I et va agradar?
0: Sí, em va remoure, també, perquè és durilla i et fa repensar-te...
1: coses.
0: Sí, et fa...
1: La fe.
0: Et situa en un dilema, llavors
1: bueno,
0: tu
1: això
0: has
1: està
0: de
1: molt bé
0: posicionar-te.
1: M'agraden molt les pel·lícules que et fan pensar, he de dir,
0: Doncs aquesta et fa pensar, perquè clar, és una realitat, en el meu cas, absolutament
1: aliena
0: al que jo visc, i per tant està molt bé. I Hamnet, que la tinc pendent.
1: Hamnet, que és un pel·liculón, la recomano moltíssim, no només perquè hagi guanyat tropocientos mil Oscars i s'hagi portat, bueno, la actriu principal és increïble. I la pel·lícula és, bueno, és que sense paraules, jo vaig plorar, no tant com m'esperava plorar en aquella pel·lícula, perquè tothom em deia, buah, ploraràs moltíssim, i jo crec que ja quan vaig condicionada,
0: clar,
1: ja no em convida com deixar-me emportar, no?
0: A mi em passa que el cinema em costa, a casa potser estic plorant, però al cinema em costa plorar allà,
1: sí,
0: amb tothom.
1: Sí, la veritat, perquè més escolta, no?
0: Clar.
1: Allà el moquillo dalt del costat, allà,
0: moquejant. Quan ploro, ploro com... Ploro de veritat, saps? Ploro amb tot, amb sentiment, que em
1: exacte,
0: surt que no puc ni quasi ni parlar ni res, llavors costa.
1: Sí.
0: A mi al cinema em surt una llàgrima així i ja està.
1: Sí,
0: una
1: llàgrima tímida.
0: Estic una estona.
1: Exacte. Doncs bueno, aquesta és per posar-te-la llavors a casa i plorar a moco tendido, com diríem.
0: Això seria cinema a la muntanya.
1: Exacte.
0: Però també tenim la proposta de platja.
1: Sí, també hi ha aquesta, diguéssim, aquest cicle, també porta el cinema fora, diguéssim, d'aquesta ubicació tan, bueno, tan característica, i és que hi ha també el cinema lliure a la platja, que és gratuït, a la platja Sant Sebastià, del 16 de juliol al 6 d'agost, vale? I també paral·lelament s'estrena el Cineclub 113 a la Sala Apolo, que és un cicle cinema musical en col·laboració amb Inèdit.
0: Perfecte.
1: Així com ho va tu.
0: Cinema per tothom.
1: Cinema per tothom. I després, una altra cosa que m'ha fet molta... Bueno, m'ha generat curiositat, i és que la llibreria més antiga de Barcelona celebra 110 anys al gòtic. Vale.
0: Que curiós.
1: Llavors jo he portat aquest pla perquè és algú que, pues, com us he dit, és a cobert.
0: Sí.
1: Probablement
0: amb aire, exactament,
1: amb aire condicionat, i es tracta de la llibreria Quera, que
0: vaig a buscar-la perquè no la conec.
1: Sí, de fet, ara és molt més coneguda per al restaurant, diguéssim, o sigui, tu passes pel carrer i és com molt característic perquè tu veus una llibreria, però en el fons és un restaurant. Però no ha deixat com de perdre aquest ús, diguéssim, de llibreria, però està com molt enfocada a llibres de viatges. No,
0: és
1: no,
0: preciós,
1: és molt xulo
0: aquest espai.
1: Està molt, molt, bueno, molt a prop, jo crec que està davant de la mítica xurreria de Barcelona, que hi ha una cua ara sempre, que s'ha fet com molt viral per xarxes socials, i ara els guiris van a per xurros i està, doncs, just davant.
0: No podem més amb els guiris.
1: No podem més, no podem més.
0: Al carrer Patritxol,
1: correcte, carrer Patritxol, sí. Corredit, carrer, ja no sé què dic.
0: Ja estem
1: de baixada. Doncs bé, aquesta llibreria va obrir el 1916 de la mà del Josep Quera. Inicialment estava especialitzada en teatre i literatura, però clar, va arribar la Guerra Civil, els hi van xapar el xiringuito, i llavors es van haver de reconvertir en una altra, bueno, una altra tipologia de llibres. Llavors van acabar sent, doncs, una llibreria de llibres i mapes i material relacionat amb el muntanyisme. Res a veure. A partir d'aquí, doncs, van com iniciar aquest carrer, o sigui, bueno, aquest carrer, aquest trajecte, diguéssim, de reconvertir-se cada any en una cosa diferent. Llavors, clar, el 2019, amb l'arribada d'internet i tal, clar, la llibreria, doncs, va començar a caure una miqueta en picat. I llavors va ser quan van obrir aquesta oferta gastronòmica, que llavors, a més, la van obrir a la Rebotiga, que era on vivien antigament els propietaris, i on estava el menjador i la cuina de la vivienda original, no? I llavors, doncs, ells es van situar allà i van fer allà la cuineta i tal, i bueno, doncs molt interessant.
0: Està curiosíssim.
1: Sí. Com té molta història, jo ja no us llegiré més cosa, perquè al final és algú que heu d'anar allà i viure.
0: Mira.
1: I està molt interessant que us ho expliquin ells de primera mà, i de pas, doncs, us compreu un llibre i mengeu bé.
0: Clar que sí, m'ho apunto, d'aquelles coses que em subratllo al teu guió, com sempre.
1: Molt bé, molt bé.
0: I després m'ho enduc, perquè són coses interessantíssimes. Patritxol número 2.
1: Obren de dimarts a diumenge, de 11 a 11, cuina continuada.
0: Molt bé.
1: Vull dir que no teniu excusa.
0: I acabem parlant una mica d'aquesta casa, perquè hem dit que nosaltres pleguem del directe, que estarem per aquí, eh? Podeu venir a proposar-nos coses, a parlar amb nosaltres, farem valoració de temporada, prepararem altres continguts, però què hi haurà al directe? Doncs hi haurà un magnífic programa que us porta acompanyant ja uns quants anys, que
1: correcte,
0: és l'Obert per Vacances, i que coneixes molt i molt bé.
1: Molt bé, de primera mà, podríem dir, de primeríssima mà.
0: A partir de dilluns, què ens espera aquí
1: a partir de dilluns, un programa de 9 a 11 del matí, cada dia, de dilluns a divendres. Aquest any la capçalera la porta Tarragona Ràdio, amb la Núria Cartanya amb la presentació. Serà un programa, doncs, bueno, com sempre s'ha fet, no? La línia aquesta de l'Obert per Vacances sempre ha volgut ser, doncs, un programa d'estiu, fresquet, lleuger, no? Que pugui amenitzar, doncs, el que ve a ser l'estiu, amb continguts, doncs, molt rapidets, perquè ningú es cansi. Són dues horetes de programa, per tant, algú molt, molt distès. Aquest any s'espera també que tingui molta participació d'altres emissores, perquè al final recordem que és un programa que és obert per vacances i obert a tothom pel territori català, i per tant s'ha intentat, que aquí és on venen els esforços per part nostra, que aquest any portem la coordinació, doncs s'ha intentat que participi quanta més gent millor, i fent, doncs, moltíssima varietat de coses, és de podcast, de territori, de castells, de cuina, de coses friquis, fins a, doncs, connexions en directe per la platja, entrevistes amb bombers, també hi haurà molta actualitat, hi haurà un espai pensat, no?, per notícies d'última hora i per donar l'actualitat més propera de diferents territoris. Tenim quatre, diguéssim, emissores que s'encarregaran cada dia, doncs, a donar el parte de Girona, de Tarragona, de Lleida i de Barcelona. Per tant, doncs, tindrem una visió 360, diguéssim, de tot el territori català, del que està passant en aquell moment. I a banda d'això, doncs, sempre, doncs, aquest contingut més lleuger, que en diem.
0: A partir de quina hora, dilluns?
1: A partir de les 9 del matí. fi, les 11.
0: Doncs de dilluns a divendres, a l'Obert per Vacances, que és un programa que la Neus porta preparant ja unes setmanes i que segur que val molt la pena i que us acompanyarà durant aquest estiu. I també, una altra feina que ha fet la Neus durant tot aquest any és portar les xarxes socials, fer aquest plans a tocar. Hem après molt. Gràcies per doncs, obrir-nos la finestra fora al Prat i tota la feina a xarxes, Neus, que ens hem de posar una medalla, te l'hem de posar tu, perquè
1: bueno, ens la posem a nosaltres,
0: intentem sempre fer un contingut que tingui valor i que valgui la pena, però és que si aquest contingut no surt d'aquí, doncs no val per res, i al final el que tu fas és que es visibilitzi tota la feina que fem aquí, i amb molt bona acollida perquè hem pujat 1.000 seguidors, més de 1.000 seguidors en una temporada.
1: Sí, hem pujat.
0: Més del 50% del que teníem, i per tant és una pujada considerable, i tot això és per la feina dia rere dia que fa la Neus Bou aquí al capdavant de les xarxes.
1: Sí, quina vergonya!
0: Gràcies, Neus, gràcies per tot el que fas. Disculpes també perquè la Neus sempre va darrere la gent, he de gravar un vídeo, necessito que facis això, i a vegades doncs, no tenim el millor dia, no tenim el millor moment, ens hem aixecat amb el peu esquerre,
1: no.
0: Però intentem adaptar-nos. Ja saps que, per exemple, el tema del ball no el portem bé, el tema de cantar ja sap tothom que tampoc, però
1: no passa res,
0: fer una mica de
1: no
0: tot.
1: Passa res. No.
0: Neus, gràcies, gaudeix molt de l'estiu.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment, que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Aquest matí s'han publicat les notes de tall de les carreres universitàries. La més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB, amb un 12,97, i el primer cop, per primer cop, davant dels dobles graus de Física i Matemàtiques. Dels gairebé 60.000 estudiants preinscrits a les universitats públiques catalanes i a la de Vic, un 80% tenen plaça assignada. En general, les notes de tall han baixat lleugerament per primera vegada des de 2010. I l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. Ho ha defensat en el judici a l'Audiència de Barcelona contra antics responsables de Salut per suposat retard en la vacunació d'aquests cossos. Vergés assegura que les dosis es van administrar tan ràpid com arribaven i seguint els criteris estatals. En la mateixa línia, comandaments de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han admès que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida i que el cens de gens es va modificar diversos cops i que les vacunacions es van fer el més aviat possible quan no hi havia suspensions d'AstraZeneca. I els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada d'estafar més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. La xarxa feia servir dades personals de víctimes per donar d'alta línies telefòniques i comprar dispositius d'alta gamma finançats. L'operació s'ha saldat amb una dotzena de detinguts, 8 dels quals a la demarcació de Barcelona. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls d'arreu de l'Estat. En l'operació s'han alliberat 26 dones i s'han detingut 16 persones. Les detencions s'han fet a Madrid, València, Saragossa i també a Catalunya, a Barcelona, Tarragona i Figueres. Segons la investigació, la xarxa captava dones d'origen xinès i llatinoamericà i les mantenia sota control permanent. I els bombers continuen treballant en els incendis que ja estan estabilitzats o controlats en els darrers dies en un context de molt alt risc elevat per la calor i la sequetat del terreny. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel perill d'incendi i demanen màxima prudència. Entre el dia 1 i el dia 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts provocats per accions humanes. De fet, s'ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards. I el Pla Alfa continua a nivell 4, el màxim perill extrem d'incendi, a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limiten activitats al medi natural, com rutes, acampades o colònies. També es limiten o queden prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. Es mantenen els nous espais naturals tancats i, a més s'hi ha incorporat la Serra del Montsant.
1: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
4: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
5: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
7: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Tot seguit, l'Entrant en la Creativitat, una proposta per potenciar el pensament creatiu i la innovació a través de dinàmiques i reflexions que ens estimulen la ment.
1: Entrant en la Creativitat amb la Roser Martínez.
2: I com sempre aquí ja a punt per entrenar una setmana més la nostra creativitat i com sempre amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, bon dia, Cristina. Com estàs?
2: Doncs molt bé, i avui ens ficarem a fer creativitat amb un gran personatge o amb un gran gos, no ho sé, estem parlant de Beethoven.
3: No, personatge.
2: Personatge molt famós, Beethoven, una gran pel·lícula que va marcar també moltes infàncies.
3: També,
2: eh?
3: Ves, inspirada en Beethoven. El nom va tenir el seu... Li van treure la inspiració.
2: El seu suc li van treure, i tant.
3: Això mateix.
2: Doncs i d'on no t'ha vingut a tu la inspiració per parlar de Beethoven avui?
3: Parlarem del gran artista. I parlarem, mira, saps de què m'ha vingut? Mirant un vídeo de YouTube d'en Ramon Gené. Coneixes,
2: sí?
3: En Ramon Gené?
2: Uh-huh.
3: A mi m'encanta aquest home quan explica les coses. Doncs deia que el personatge de la seva vida era Beethoven.
2: Uh-huh.
3: I em vaig quedar una mica pensant, dient, oh, tu tens algun artista que sigui l'heroi de la teva vida? I jo dic, jo no.
2: Jo crec que no, l'heroi de la meva vida sona molt gran, eh?
3: Clar, doncs ell deia això, no? Que l'heroi de la meva vida era en Beethoven, i jo era, ai, tinc aquest buit ara, jo.
2: Doncs farem un programa i a veure si me surt la meva inspiració, no?
3: Clar, vas passar, li preguntaràs a la Cristina a veure com ho veu això. Dic, sí, i mira, em va crear doncs com aquesta cosa de pensar, aquest, bueno, l'hem d'omplir, no?
2: I
3: aquest
2: tant.
3: Buit.
2: Doncs anem a omplir aquest buit.
3: I vinga, i a partir d'aquí doncs vaig començar a investigar sobre Beethoven, perquè jo dic que a part de la música també està molt bé saber d'artista, perquè tot, al final és tot el conjunt que ens porta a entendre, no?, tot el que fa. I farem safareig, eh?
2: Farem safareig?
3: Sí, he trobat moltes coses i farem safareig, sí. Doncs mira, en Ramon Gené, ja que és el seu heroi, té un llibre també que en parla molt de Beethoven, deia que en Beethoven va ser com el primer músic que va començar a escriure música pensant en ell mateix.
2: Què vols dir amb això?
3: O sigui, que era, qui sóc jo... i que la idea ha de ser per mi, o sigui, és com jo toco per mi, jo faig la música per mi, i si tu m'escoltes, doncs bé. I...
2: com quan escrivim un diari personal, que no escrivim,
3: sí,
2: per ningú, sinó que ho fem per nosaltres mateixos,
3: sí,
2: no?
3: Sí, això mica... mateix. Doncs és com, això va per mi. I a partir d'aquí, doncs, el que hi hagi al voltant, que s'apunti, doncs perfecte. I si no, doncs... i diríem que és el primer que ho va fer, perquè clar, en aquella època la música era per agradar, no? I era clar...
2: sempre cap a fora, no?
3: Sempre cap a fora. I ell va ser com el primer que va dir no. I aquí ja ressaltava una mica aquest caràcter que anirem parlant, perquè era una persona ben carismàtica, eh?
2: Tenia caràcter el senyor Beethoven?
3: Ui, sí, tenia caràcter. Sí. Ho deixava tot molt clar, eh?
2: Sí?
3: Sí.
2: Sense pèls a la llengua.
3: No.
2: M'encanta aquest refrany.
3: Doncs res, era... tot ell era un personatge que tot el que deia era una declaració d'intencions, realment, eh?
2: Mm-hmm.
3: Sí. Doncs mira, te començo a parlar des de que va néixer.
2: Comencem pel principi.
3: Avui tenim una hora de programa, no? M'havies dit?
2: Una hora tenim,
3: no?
2: Avui?
3: resumirem. Doncs vinga, va, anem a parlar de la seva vida. Es deia Ludwig van Beethoven.
2: Mm-hmm.
3: I va néixer a Bonn, Alemanya, l'any 1770. Encara no hi érem tu i jo.
2: No.
3: I des de molt i molt petit ja va deixar evident que tenia un talent fora del normal. O sigui, el talent per una banda. El caràcter també ja ho va deixar evident des de ben petit, eh?
2: Ja el mostrava també, eh?
3: Sí, ja es veia venir que allò anava per allà. Doncs el seu pare ja era músic de les Corts. I el que ell volia, doncs, és que ja que el noi demostrava que tenia aquest talent, doncs clar, el volia col·locar perquè així doncs tingués una bona qualitat de vida.
2: El nen ja el tenim posat a lloc, ja viu.
3: Exacte.
2: No?
3: I en Beethoven doncs va començar a estudiar piano i composició des de ben petit. I el pare tenia aquell plan per ell, no? Perquè clar, el pare coneixia en Mozart, i en Mozart feia això, era artista de l'aristocràcia, i era una persona molt amable, i tot el que feia era per complaer doncs a la gent que l'escoltava, la noblesa, no?
2: Uh-huh.
3: I deia, doncs, el meu nen també. Però en Beethoven
2: tenia caràcter.
3: Que era un músic extraordinari, o sigui, era un geni de la música, però el caràcter... Ai, no hi havia maneres. I ell anava a la seva, i clar, quan li deien, és que has de fer això, ell, no, perquè tinc que fer això, no? I clar, no els feia gaire contents els senyorets.
2: No anava a les ordres del que manava,
3: no? No va encaixar en cap motlle. Ja només començant per aquí. Clar, i això pot ser bo, o pot ser molt dolent. depenent del moment. Ja ara, si no encaixes, ja costa. Imagina't en aquella
2: època. Almenys ara no tallen el cap, no? Abans en tallaven caps.
3: sí, no va ser el cas, però... doncs sí. I a més, és que era un follonero, perquè s'encarava amb tots els altres músics, a part de la noblesa i la gent que el contractava, i li encantava fer com es diu... fer els... Ai, ara no sé la paraula.
2: Dir?
3: Allò que s'enfrenten l'un a l'altre...
2: Un cara a cara, un...
3: Sí, i llavors s'encarà...
2: Batalles musicals o feien alguna cosa així?
3: Sí, i llavors provocava dols musicals, saps? El dol, uh-huh. el duelo, no? De dir allò que feien amb la pistola i pim-pam, no? Doncs això amb la música. I ell deia, vinga, va, tu que et creus tan bo, doncs vine a lluitar amb mi i a veure què. I ell sempre guanyava, ho feia en piano.
2: I clar, amb el cap amunt i qualsevol segueix les normes després,
3: exacte.
2: No?
3: I, bueno, i si no li anava gaire bé, s'enfadava i deia, més val que el deixem guanyar, saps? Doncs mira, en Beethoven de ben jove ja es va instal·lar a Viena, que era la capital musical d'Europa, i en allà sí que va ser on va conèixer en Mozart, que tant que n'havia sentit a parlar, doncs finalment el va poder conèixer personalment. I en Mozart, que era un molt bon nano, doncs amb una trobada que va ser molt breu, va quedar tan impressionat d'en Beethoven, que els hi va dir als seus amics, fixeu-vos en aquest noi, que un dia el món en parlarà d'ell.
2: I aquí seguim, parlant de Beethoven.
3: I aquí seguim. Anys després, aquí a la ràdio estem parlant de Beethoven. Doncs tenia raó amb Mozart. Doncs, i en Beethoven el que va fer és estudiar molt i practicar molt. El que tenia era molt bona tècnica, i això era base de constància i treball. Sempre diem, per desenvolupar alguna cosa... t'hi has de posar de valent, perquè si no, a vegades les muses...
2: Tenia talent, però has de tenir talent i esforç i ganes, perquè les coses surten rodones.
3: Sí, va ser la prova amb Beethoven de que de forma natural no li sortia tot prou, però sí que entrenant i posant-ho en pràctica, doncs millorava moltíssim. I llavors què va passar? Doncs que tenia tanta tècnica, ja sabia tant, i ell evolucionava constantment, i s'ho veia, i s'ho sabia. Doncs fins i tot amb els professors se'ls hi encarava, no?
2: Què m'has d'explicar tu a mi,
3: sí,
2: no?
3: Sí, els hi qüestionava tot, no? I era com, per què? Si això surt així, doncs jo vaig per aquí, no? I se saltava totes les normes.
2: No ha de ser difícil gestionar un geni, eh?
3: Ha de ser difícil.
2: Ha de ser molt difícil, sí.
3: Sí, ha de ser molt...
2: Perdó, volia dir no ha de ser fàcil.
3: Ah, jo he pensat, no, sí que és difícil.
2: Que ha de ser difícil, clar, depèn com, eh?
3: Justament deien que era molt difícil de gestionar una relació amb ell, però que alhora tenia un carisma, o sigui, era tan diferent i era tan carismàtic i tenia alguna cosa... que era impossible d'ignorar-lo.
2: O sigui, atreia la gent també,
3: això,
2: no?
3: Això, o sigui, saps, tenia molt mala hòstia i tenia... però alhora
2: parlem
3: tenia...
2: clar.
3: Sí, però tenia alguna cosa que deies, ai, un test aquest nano, no? I això està bé, eh? Vull dir, al final és un perfil que costa, a vegades, de trobar. I mira, i en aquí comencem el drama de la seva vida, que això és cap als 28 anys, que en Beethoven va començar a notar que no hi sentia gaire.
2: Uf, que dur això per un músic.
3: I per ell, que a més
2: per
3: a més
2: músic, ell...
3: amb el caràcter que tenia, acceptar que això que li estava passant, no? Clar, i ell com a compositor i pianista, entendre que es podia quedar sort, no hi havia manera, no ho volia acceptar. I clar, ho va amagar. No volia que ningú se n'enterés, no podia dir-ho perquè llavors, clar, sabia que seria acabava tot el...
2: 28 anys, és molt jove,
3: És molt jove. I llavors es va començar a desfogar, doncs, escrivint cartes als seus germans, i de fet va caure una mica, doncs, amb depressió i va estar a punt, doncs, bé, de tirar-ho tot per la borda, però l'art el va salvar. I en una d'aquestes cartes deia, no puc deixar aquest món abans d'haver fet el que sento que he de fer. Per tant, era com que ell tenia aquella missió, la sentia tant i tant, que fins que no fes allò, ell no podia marxar. I això va dir, encara que em quedi sort, ho aconseguiré. I sí.
2: Ho va fer,
3: i com que era tan lluitador i tan treballador, doncs va composar una de les melodies més famoses de la història. A veure si et sona. L'escoltem?
2: L'escoltem.

0: Home, artista ho era. A mi se m'acaba de posar la pell una mica de gallina, Roser.
1: A mi també.
0: La sinfonia número 5 en C menor, no?
1: Sí, sí, vull dir que fixa't que amb 5, no? Que dius, i al final ja ha quedat per sempre, ja.
0: I tant.
1: Doncs mira, tot i anar... Oi, que maco de fons, eh?
0: Sí, mira, li mantindrem, què et sembla, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Avui...
1: Fem un bon homenatge.
0: Un bon homenatge, el deixarem per aquí sota.
1: Va, deixem per aquí sota. Doncs, tot i anar convisquent amb aquest problema, ell no va deixar mai de composar. I, mira, en aquests moments, jo crec que és agrair que tingués el caràcter que tenia, perquè si hagués sigut una persona, potser, amb menys empenta, amb menys caràcter...
0: Sí, amb menys ímpetu, no?
1: Sí, potser no haguéssim arribat a conèixer tot el que avui ha fet Beethoven, no? Però, gràcies.
0: Imagina't poder... composar però no escoltar, en el seu cap devien sonar aquestes cançons.
1: Exacte, funcionava per la memòria.
0: Clar.
1: Sí, doncs la novena sinfonia, que és considerada per molts la composició més gran de tots els temps, la va acabar de composar quan ja era completament sord.
0: Wow.
1: Als 48 anys.
0: Que fort!
1: Que jove, sí, i ara t'ho explico una anècdota.
0: A veure.
1: O sigui, als 48 anys ell ja no sentia res. La va escriure des de la memòria musical i la imaginació, o sigui, ben bé com això és com quan et falta un sentit, com desenvolupes els altres, mm-hmm. No? Doncs és la mostra, doncs ell va desenvolupar molt la imaginació i la memòria per poder seguir creant el que dèiem, la ment àgil, no? Tenir la creativitat experta, doncs fa que puguem tirar endavant altres coses.
0: I aquesta sinfonia sonava en el seu cap, no?
1: Ell la tenia molt clara i quan es va estrenar a Viena ell estava a l'escenari donant les indicacions als músics, no, d'esquena al públic, ell estava dirigint a l'orquestra, i quan va acabar, el públic, o sigui, va ser tan apoteòsic, aquesta paraula em costa, que es va aixecar, va començar a aplaudir, a treure els barrets, els mocadors, tothom plorant, superemocionant, però ell, clar, no sentia res, i ell seguia mirant els músics.
0: Clar, estava d'esquena.
1: I clar, ell estava convençut que ho havia fet bé, però no sentia cap tipus d'emoció. I va haver alguna persona que el va girar i li va fer veure tot l'espectacle.
0: La reacció, per molt que no la pogués sentir, no?
1: Això mateix, tothom com li estava aplaudint, com estava plorant. Clar, això per ell va ser, es va desmuntar, va començar a plorar, es va emocionar moltíssim i va ser com, uau, el que he fet està bé, no? I va ser un gest que el va animar molt. Clar, aquí la lliçó que jo en trec és, fixa't a la confiança que ell tenia, que sense veure la reacció del públic ell ja estava orgullós d'allò que sabia que havia fet bé, i tot i no sentir-ho.
0: No, clar, i amb la música difícil, perquè pots veure com toquen però no saps tu si estan tocant bé.
1: Clar, sí que pots veure les cares dels músics, no? Sí que pots veure que, clar, els músics sí que veien el públic i els somriures, però fins que no veus que a vegades no ens caldria l'acceptació de la gent, però en aquest cas, clar, quan la tens te confirma que el que estàs fent doncs està ben fet. I va ser una bona lliçó, què et sembla?
0: Carai, en Beethoven, doncs,
1: sí,
0: aquí.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Sí, sí. I això també ens demostra, jo és que he anat traient lliçons, d'en Beethoven,
0: sí?
1: I a part d'això, doncs, que si et falla una cosa, doncs que potencies una altra.
0: És que és així.
1: No? Com ho veus?
0: Que s'ha d'acceptar la vida tal i com ve, no?
1: Pues sí.
0: Perquè ens hi podem ficar de cara, de cul, de com siguis, però al final acabes... com amb tot procés, en l'acceptació de que tens el que tens i has de fer el que puguis fer amb el que t'ha tocat.
1: I que sempre tenim més del que ens pensem, eh?
0: I tant.
1: Que a vegades ens pensem, ai, és que clar, com que estic sord, doncs no puc fer. No, però segur que tens moltes altres coses que ningú mateix es veu. Però bé, va, ens
0: anem... Seguim endavant, doncs.
1: Que ens posem tontetes. Ai, has tret la música de fons i ara, clar, aquesta part de reflexió amb la música aquesta de fons...
0: Ha quedat molt bé.
1: Clar, queda així com
0: més. L'he fos quan tocava jo també, S'ha estat aquí oïda atenta jo.
1: Sí, sí, doncs molt bé, molt bé. Doncs vinga, va, Beethoven, tot i aconseguir l'èxit musical, doncs a fora de l'escenari era un desastre. Però un desastre, desastre. Ell vivia amb un caos absolut. I vivia a Viena i constantment rebia cartes de queixes als veïns.
0: Ai, per desordenat.
1: Bueno, primera perquè feia molt de soroll, com que ell no hi sentia.
0: Clar, vete tu a saber si ha caigut un ull a terra, quin soroll fa, no?
1: Clar, tocava el piano qualsevol hora, però clar, això, a veure, el rellotge sí que devia tenir, però bueno, és igual, no s'hi fixava. Cridava mentre composava, clar, tampoc no graduava el to de veu que tenia. Llavors tenia una manera d'inspirar-se que es tirava galledes d'aigua per sobre a qualsevol hora per refrescar-se.
0: Quan,
1: quan estava allò com que deia, ai, ara no em surt res, estic mig adormit, agafava una galleda freda i tota per sobre. Ai. I llavors es despertava i ja començava, continuava composant
0: allò
1: i tal.
0: Allò que fem nosaltres a vegades de picar-nos les galtones, allò, vinga, va, desperta.
1: Doncs,
0: ell amb el cubell d'aigua directe, eh?
1: El cubell, i a més, que era igual si estava a la cuina, si estava a l'habitació, clar, feia un... imagina't, com que estava sort no s'entenava, no controlava les hores del dia, doncs els veïns i em pensava, ah, un altre cop. I així s'anava fent. Era el seu sistema per activar la creativitat. O sigui que aquí diem un tip creatiu per si algú vol fer, eh?
0: Galleda d'aigua per sobre. Ben freda, eh?
1: Ben freda.
0: Si no,
1: sí, i això t'activa. Doncs clar, tenia la casa com un camp de batalla. Tenia tot de papers per terra, menjar per terra, bueno, ampolles buides... Un desastre de convivència amb els veïns perquè no tenia cap mirament amb res de neteja ni a dintre
0: Genis,
1: de casa.
0: Genis, ja t'ho dic jo que no és fàcil.
1: Ni a fora. Mira el que et diré ara. Es va mudar més de 70 vegades en 30 anys a Viena.
0: En sèrio? Més de 70 vegades?
1: No aguantava ni 6 mesos en un pis.
0: Jo que em pensava que em mudava molt, veig doncs, que Beethoven em guanya.
1: Sí, perquè l'acabàvem expulsant. Però bueno, cada equips mesos, vinga a un altre lloc. Bueno, la sort és que encara anava trobant pisos, perquè clar, devien dir, ui, aquest no el deixis entrar. Pues sí.
0: Però al final era un erudit, no?
1: Sí, però clar, si...
0: Molestes, està clar.
1: Sí, a veure, si el comportament no és
0: correcte. Beethoven, una masia aïllada, això és el que necessitaves.
1: No en devia trobar cap a Viena. Manies, va, anem a manies.
0: Vinga.
1: Manies de geni. Doncs una de les manies més documentades i curioses de tota la seva vida, saps què va ser?
0: Què?
1: El cafè. Beethoven era obsessiu amb el cafè al matí i no menjava res per esmorzar, però el cafè era sagrat, intocable.
0: És dels meus!
1: I el preparava, espera't, a veure si ho fas tu això també, comptant 60 grans de cafè cada dia. Sempre 60. Era una supermania que tenia. Suposo que també devia fer com a teràpia, mentre comptava els grans, no?
0: Sí.
1: Fent un, dos... Clar, t'ho imagina't.
0: Era el mindfulness del moment, no? Comptar
1: clar,
0: els grams de cafè.
1: Estàs en el 52 i t'has descomptat, perquè el veí ha tocat la porta. Vinga, torna a comptar.
0: Ara, justament que no feia soroll, home.
1: Clar, home, el millor moment de dormir devia ser el moment que comptava els grans de cafè.
0: Sí, clar.
1: Doncs mira, això, tenia aquesta mania i era molt conegut per això, o sigui que cada matí 60 grans de cafè. Doncs un escriptor que el va conèixer personalment va dir, va deixar escrit que els 60 grans de cafè com a ritual inamovible d'un home que en tot el seu caos vital necessitava aquell punt de control perfecte. O sigui, té molta, és molt maco això, en un home caòtic amb tot, però dintre d'això, d'aquest caos, necessitava tenir aquest ordre, no?
0: Però és que cadascú té les seves manies, eh? I amb això tens tota la veritat, eh? Perquè crec que el caos, cadascú l'interpreta a la seva manera, perquè sobretot si convius, no? Hi haurà allò que tu et molesta i a mi no,
1: sí.
0: I a l'inversa,
1: sí.
0: Però dius, vius en aquest caos, però sobretot posa el posavasos, eh?
1: Sí.
0: No fos cas, eh? Perdona, cull al mitjà de terra, no?
1: Sí, és veritat.
0: Cadascú té les seves manies.
1: Sí, clar, i el que per un és caos, l'altre no. Vull dir, clar, has de trobar el punt d'equilibri, però això costa.
0: Has de poder trobar aquell mitjó al mig d'aquell barrull,
1: sí.
0: No?
1: Bueno, aquí en Beethoven, com que vivia sol, doncs mira, ja s'ho feia.
0: Sí, tant.
1: Ja. Doncs el cafè era l'únic que podia controlar. I després tenia una altra mania molt curiosa. Ell es va preparar com un estoig, com un lloc per guardar espècies, i tenia sal, pebre, mostassa i alguna altra espècie que li agradava, i es va fer com un paquetet i s'ho portava a la butxaca cada dia. I quan li tocava dinar fora, ell s'ho tenia que especiar, tenia les mesures exactes de cada espècie que volia perquè el menjar sempre tingués aquell gust. Què et sembla?
0: Una mica de toc, eh? Tenia una mica de toc.
1: En aquell moment no sabia que era toc, però sí, tenia toc. Tenia que comptar els cafès i les proporcions exactes de l'espècie.
0: Carai!
1: Sí, després tenia, també s'inspirava parlant amb el seu barret.
0: Ah.
1: Tenia converses amb el seu barret. I com no, s'inspirava amb la natura. La natura, ell feia passejos molt llargs, sempre amb la llibreta i amb el bolígraf, i anava apuntant totes les idees que li anaven vinguent, però necessitava sortir sempre al bosc.
0: Aquest contacte amb la natura,
1: sí.
0: Home, a tots ens va bé, eh?
1: Un
0: banyet de mar, una caminada pel bosc, sempre inspira, eh?
1: Sí. Doncs, guita, escoltem una altra cançó que és de les més conegudes, però aquesta versionada per Miguel Ríos.
0: Ai!
1: L'himne de l'alegria, fem la part final.
0: Vinga, va!
1: Va!

0: L'himne de l'alegria, és l'única cançó que sé tocar amb piano i amb flauta.
1: Que bé, doncs mira, ja en saps molt, eh?
0: Sí, sí, do, re, re, do, si, la, sol.
1: Mira, que tenim aquí un geni, també, eh?
0: Una cosa, musicalment, jo, mira, xerrar el que vulguis, però cantar...
1: La Cristina també és un geni.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, el que dèiem d'en Beethoven del tema de la naturalesa, que necessitava estar en contacte. Mm-hmm. Doncs en Beethoven tenia que fer molts esborranys, sempre escriure... Li van trobar més de 7.000 esborranys en un dels pisos.
0: Uau!
1: Sí, perquè ell sempre corregia, escrivia, tatxava, feia de tot, perquè, o sigui, aquí és on vam veure que la genialitat a Beethoven no era espontània, era entrenada, el que sempre diem.
0: Sí, tenia art propi, però ell s'ho treballava molt, no?
1: Sí, com ara Mozart sí que era espontània, era un artista que sí que tenia una... era orgànic, era sobrenatural, tot el que ell composava era pum, li sortia i ho feia. Doncs en Beethoven no, en Beethoven tenia que ser amb constància, perfeccionament i bé com un artesà.
0: El punt de toc, per desordenat que fos, el punt de toc li va anar bé, no?
1: Sí, sí, per tant va ser molta feina. Doncs aquí també dèiem sobre el seu caràcter difícil i els seus valors, doncs que mai va acceptar que la noblesa estava per damunt dels artistes. Que tots els artistes sí que ho van acceptar, i llavors el que feien era complaure. Doncs ell va dir que no. I aquí hi ha una anècdota, que hi va haver un moment, un dia, que ell passejava amb un amic seu músic i estaven passejant per uns jardins, i llavors va passar algú de la noblesa,
0: sí,
1: no? I el seu company, doncs, és com que va fer reverència i va saludar, i en Beethoven no, en Beethoven va dir no, jo no saludo. I el que va passar, que va ser el noble que va parar a saludar en Beethoven.
0: Ah!
1: Clar, i dius, mira! I en Beethoven li va dir...
0: Ho veus com jo estava per sobre?
1: Sí, sí, sí. Diu, li va dir a aquest seu amic, hauries d'actuar com tu ets, no com ells volen que tu siguis, no? Però clar, això has de tenir un caràcter de ment, per fer això.
0: I és una gran frase, eh?
1: I és una gran frase. Doncs mira...
0: Ens agrada l'anècdota.
1: Sí, doncs aquí ja hem après que en Beethoven era un geni, que era un Beethoven, que era una persona que tenia que entrenar moltíssim per treure la llum tot això... i que tenia un caràcter una mica complicadet, però que realment el feia el que volia, i això també està molt bé. I això ens porta al consultori creatiu.
0: Doncs a treballar, som-hi.
1: Vinga.
0: Perquè no podem marxar mai sense els deures fets. A veure, Roser, què ens portes aquesta setmana? Quin tip creatiu ens portes?
1: Mira, Cristina, que te faré comptar els grans de cafè.
0: Ah, sí? Jo és que prenc així amb capsuletes, saps? És una mica difícil. Si vols, sí, et puc comptar les capsuletes que em fico al dia.
1: 60 càpsules, no?
0: Mamma mia, com el Correcaminos.
1: Mira, farem un exercici que ens servirà com de meditació, i si voleu fer-ho amb 60 grans de cafè com en Beethoven, doncs perfecte. I si no, ho podem fer amb 60 boletes, amb 60 macarrons, o sigui...
0: El que vulgueu.
1: El que vulguem. Però sí que és veritat que t'has de buscar el teu moment, i si no en vols 60 i en vols 20 perquè tens...
0: No passa res.
1: Doncs mira, però és que 60 boletes són 60 segons al final, eh? Es tracta de que tocar cada boleta o cada cafè i posar-hi com una intenció o dir una frase, com el rosari, saps?
0: Sí.
1: O el japamala, vull dir que són objectes d'oració, de comprometre't, o de dir, avui tindré un bon dia, avui faré això, aniré...
0: Mentre agafem una boleta, diem una frase, una segona boleta, una altra intenció,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una intenció, o una cosa maca que t'ha passat, o una cosa que vols que passi, o alguna que vols dir a algú, i és com anar prenent consciència del moment, i és com un ritual ben xulo. Jo
0: home,
1: no l'he
0: doncs
1: fet,
0: sí,
1: l'haig de fer.
0: És mindfulness total, estic aquí i a sobre augurem coses bones, eh?
1: I pensem en Beethoven.
0: Home, i tant. També saber tocar com en Beethoven sense quedar-nos sords estaria
1: home,
0: bé, no?
1: Ens podríem posar de fons la sinfonia número 5 i comptar els 60...
0: Tonto
1: i brazo, si no pràctic.
0: Doncs, Roser, si s'inspiren, arroba Roser Martínez.
1: Roser Martínez, creativitat.
0: A Instagram.
1: Que ens ho enviïn, que ens ho expliquin tot. Vinga.
0: Ens encanta. Adéu.
1: Gràcies, adéu.

0: Són dos quarts d'una.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Els Mossos d'Esquadra han desmentit que l'incident de la platja succeït el cap de setmana passat a la tarda es produís un apunyalament. Així i tot, els agents han confirmat l'existència d'un incident lleu que en cap cas ha suposat un apunyalament, com inicialment es pensava. Escoltem Víctor Corbatón, de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra del Prat.
2: La veritat és que de la informació que sortien a les notícies, el que va passar, pues, hi ha bastant diferència. Es parlava de baralles entre famílies gitanes, es parlaven d'apunyalament, no va ser una baralla entre dues persones, on sí que va haver, van haver talls per una ampolla, però no van haver ni armes blanques, ni baralla entre clans familiars, ni res d'això. Va ser una baralla entre dues persones i que van acabar amb una persona lesionada, però lleu.
0: A banda d'això, els Mossos d'Esquadra del Prat tenen identificada la zona de Verge de Montserrat entre carretera de la Marina i les Moreres i voltants com un dels punts calents de la ciutat pel que fa a l'incivisme i altres problemes de seguretat pública. Mossos treballen la teoria que l'agressió verbal homòfoba patida durant la nit de la celebració de l'Orgull prop de la capsa hagi estat provocada precisament pel mateix grup de joves que actua en aquesta zona de la ciutat. Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Vermut i Sèries al Centre Cívic Palmira Domènech, en què hi haurà temàtica principal en les produccions audiovisuals de True Crime. La iniciativa consisteix en una conversa amb experts del món de l'audiovisual i les sèries per fer recomanacions a la ciutadania mentre es gaudeix del vermut a la terrassa de la Palmira. I ja han començat les festes de Sant Poll en el Prat, la paròdia estival de Sant Fermín. Avui és el segon dia d'aquestes festes i podrem gaudir d'activitats com la novena ruta del Pincho Sant Pollín a locals com la cerveseria El Zurito o el Lola's Branch. També hi haurà a partir de les 10 de la nit el Chupinazos, el Pregó i l'inici d'un encierrillo nocturn que començarà a l'avinguda del Canal i finalitzarà al Parc del Fondo d'en Peixo.
1: Esports.
0: Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Alemanya al circuit de Sachsenring. El pilot pretenc Joel Esteban arriba a la cita com a 11è classificat amb 48 punts a la classificació de Moto3, 4 més que el seu company d'equip Bertele. La cursa serà diumenge a les 11 del matí. I d'altra banda, l'AE Prat ha anunciat l'arribada del porter Àlex Lázaro i la tornada del mitja punta Pau Molí. Més informació a l'informatiu migdia a la 1.
3: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
4: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Farrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
5: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
1: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
6: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
7: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
6: Qui omplirà la galeria de mil moments.
7: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
6: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
7: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
6: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag el Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
8: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
9: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
10: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
11: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
12: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
11: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
13: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
11: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
14: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
15: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
11: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
16: Tens un comerç al Prat?
17: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
18: 93 478 5360
19: 93 478 5360
16: Al Prat tot resulta ben pagat.
20: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
21: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: 36 minuts per sobre de les 12 del migdia. Acabem el Planeta Prat, com sempre, rient de nosaltres mateixos amb les millors pífies de la temporada.
1: Alguna pífia més?
0: I comencem el torn de trucades, aquest cop amb la Virgi Contero. I
2: com ha dit vostè?
0: La Virgi Contero. I
3: ho va ser això possible?
0: El Virgi, però...
4: Què dius?
0: La Virgi.
4: La Virgi.
0: Però... Ah, la Virgi,
4: és que teníem una Virgi.
0: És el Virgilio Contero, amb el Rústic.
5: Com ja vam escoltar ahir, que avui rescatarem en el programa, van haver-hi també parts positives, com la potència... com s'ha potenciat la pedrera del club amb la pujada de jugadors joves que han de ser el pilar i el pa de pagès de l'equip.
2: Com ha dit vostè?
5: I el pa de pagès

0: Arribem al final de l'informatiu migdia d'avui dimarts.
1: Sí, seguro.
0: Dimecres, 4 de novembre de 2025.
2: Y te suena de haberlo oído, seguro, ¿eh? Seguro.
0: Avui, de fet, és dijous.
1: Seguro que lo he leído, porque es que estoy muy convencido.
2: Seguro.
0: Dimecres.
2: Yo no tengo por qué aguantar esto.
0: És dijous 4 de desembre.
3: Oh, ¿en qué quedamos entonces?
0: 4 de desembre de 2025.
1: Hay que ver, menudo lío.
4: I avui entrevistem en Josep Barberà i Bartolomé. Ell va néixer l'any 38, per tant, si faig els càlculs ràpidament... Doncs té 87 i farà 80...
5: Estàs segur, Jona?
4: Espera't.
1: Atenció, llega la calculadora humana.
4: Què ha de fer? Va néixer el 38... Va néixer el 25 de febrer, per tant, farà aniversari d'aquí a poc, farà 80...
1: Vamos a ver, hoy si bate el récord, atención.
4: 88, farà 88, farà 88, no? Sí, farà 88. Té 87 i farà 88.
6: Oh, no, no, no, no, 87! Oh, sí, de tenes! Oh, sí, de tenes! Oh, sí, de tenes!
4: Estàs fent servir la calculadora? No, que farà 88.
5: Oh, farem servir perquè la gent ho sàpiga bé.
1: Magnífico. Todo ha quedado clarito.
5: Què passa? Que ens han desubicat una mica.
4: Té 87 i farà 88.
1: Muy bien! Batió el récord, batió el récord, batió el récord. Seguro, lo ha batido. Muy bien.
5: Vale, perfecte. No sé si et puc fer un atracament, si ens podries compartir una mica de la teva poesia.
7: Mira, tinc el problema que jo no puc, que vols dir, llegir. Jo no puc, jo sóc invident gairebé, i no puc llegir ja sobre pantalla, sobre paper. En aquest sentit, per això d'anar al premi,
5: No sé si el Vicenç, que tu en aquest cas ens poguessis compartir una mica, Vicenç, que et poso aquí també al portàtil.
8: Però va ser que no!
5: A veure, ara se'ns en va. Doncs és que ara la tecnologia ens ha fet alçat i tampoc no podem llegir. Perquè se'ns ha reiniciat l'ordinador. Saludem al cap dels serveis informatius de la casa, Luis Rodríguez Alonso. Massa ràpid, he volgut anar. Què tal, Luis? Com estàs?
9: No em volies copiar amb això de la rapidesa.
5: Sí. És que sabem que això només ho pots fer tu.
4: Tindrem dos partits, el que jugarà el Terlenca a casa contra el Viladecans i també el que jugarà el filial de l'Associació Esportiva Prat contra...
10: Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
4: A veure si me'n recordo.
11: ¿Por qué me pregunta esto que no me los...?
4: Ho he mirat abans de venir i ara se m'ha oblidat. El del Prat... Doncs ara no caic en el partit. És que tinc tants...
5: M'has de dir on mirar-ho, perquè clar...
4: Hem de mirar la primera catalana.
12: No, eso no es verdad.
5: Bueno, primera catalana, resultats?
4: Sí, primera catalana, grupo.
5: Grupo.
13: Que nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
5: Sí, a veure...
4: Sí. No, primera catalana no, segona catalana. Segona catalana.
5: Vas a les pifies directes,
4: sí, vaig a les pifies directes, sí, sí.
14: Esto ya no ha empezado bien.
5: Feia molt que no sorties, Jonathan.
4: Sí, sí. Bueno, el David, mentrestant... Què passa?
15: ¿De qué te ríes?
16: No te ríes, qué peo.
5: Que m'estic intentant buscar, però jo aquí no trobo res, eh?
17: Es que tenem un lío, però... De grado...
5: Val. Ja deia això. Vale. Ah, he prat bé. Mariana Poblet.
4: ¡Acierto! Mariana Poblet.
18: Sí, ahora.
4: Que vam tenir l'altre dia vam tenir a Joaquim Fadele, que és jugador pretén del Mariano Poblet, i li deia, si és que ja tinc una edat, i ja...
5: Això va pitjor, eh?
4: Sí.
9: Avui comencem parlant, entre altres coses, el primer dia que hi ha de vaga per part de la plantilla de Zonovel al Prat de Llobregat. Veus? Si vols anar ràpid, tampoc no surt gaire bé en nom d'aquesta empresa.
19: La Generalitat va anunciar ahir que la gratuïtat excepcional de Rosalies...
20: La Rosalia!
1: Repítemelo.
19: La gratuïtat excepcional de Rosalies...
20: La Rosalia!
21: Permíteme que insista.
19: La gratuïtat excepcional de Rosalies...
20: La Rosalia!
19: S'acau de...
1: Ah, de...

0: Rodalies.
1: Mira, la Rosalia.
2: És que avui tenim un dia fantàstic. Mira, portem mitja hora,
0: Neus,
2: on hem fet sis pífies. No sé si és que el febrer ens està portant unes vibes d'aquestes que diu els joves diferents, saps?
0: Diferents.
2: Sí, tenim moltes pífies avui.
0: Rodalies.
2: Rosalia seria... Funcionaria millor, Rosalia?
1: La Rosalia.
2: No ho sabem. Potser sí. Amb més ànim funcionaria.
1: La Rosalia.
3: Clar, teníem que hi havia macroparcs eòlics en zones concretes del territori on hi ha més vent. Què passa? Que ara es vol doncs, intentar que hi hagi per tot arreu una mica així. Molesti a tothom, però menys que
2: clar,
3: si molestés només a uns.
2: Sí.
3: Això haurien de fer amb l'aeroport, però no ho fan. No.
2: Clar, perquè aterrar a diferents punts de...
3: No, però hi tenim diversos aeroports.
2: Ui.
3: Cuidao!
2: Si tenim diversos aeroports i tenim aquí el Sergio, que quasi l'he vist aterrant també.
4: Cuidao, vull dir, cuidao.
3: Bueno, Sergio, li ha aterrat alguna
2: perquè...
3: al cap.
2: Necessites.
3: Li ha aterrat alguna al cap.
2: Molt bé, doncs, Marc, això és el resum de la premsa diària. Vols que fem nosaltres la sintonia?
3: Doncs com vulguis.
2: Què et semblaria cantar per començar? No, la tenim.
5: Planeta Prat.
6: Así es la vida, sí. That's your life, baby.
2: Vinga, doncs us explicarem què hem preparat al Planeta Prat d'avui, Marc.
3: Bom.
1: Digo, ja està aquí la guerra.
3: Anava a dir bon dia, és que ja estic,
2: no, bon dia,
3: ja, estic no, ja
2: bon
3: super despistat.
2: S'han passat moltes coses.
3: Que el...
7: Però los muros estos empezaron a caerse.
3: Que li ha caigut un tros de sostre al cap.
2: Sí.
3: Llavors...
2: Sí, han passat moltes coses. A veure si pot venir algú a ajudar-nos una mica.
4: Bueno, que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza.
3: I en demanarem el que posen els bombers, saps, per apuntalar els edificis i cascs d'obra.
2: És que ens hem espantat una mica, la veritat.
3: Però
2: perquè hem vist
3: és com la ventornada que m'heu fet.
2: Sí, és per veure si pots continuar en directe amb tots els elements possibles.
3: Sí, perquè com estava mitja esquena n'hi inventarà.
2: No, jo sí.
3: Vinga, va.
7: Jo si em quedo viudo, no pateixis, dic... Jo m'espavilaré.
8: A la força?
2: Clar, a la força.
7: No, sí.
8: Perquè ara depenent d'elles... Jo estic.
9: Pues
8: si ets jove sol,
9: jo
8: he de ser espavilar.
7: Mentalitzat, sí. Ja estic mentalitzat.
9: Jo prefiero que se muera mi marido antes, no, pues nada.
2: Hombre, claro.
7: Repítemelo.
9: Yo prefiero que se muera mi marido antes, no, pues nada.
4: Está feo. Permíteme que insista.
9: Yo prefiero que se muera mi marido antes, no por nada.
2: ¡No!
10: Poca broma, Poca broma.
9: No.
8: Yo lo digo al revés.
9: No.
2: ¿Tú al revés?
8: Sí.
9: Pero sabes que...
8: Quiero que... Omar, sí, para que si se muere ella, yo no me arreglo solo.
4: Muy bien pensado.
8: Por eso...
9: Ahí voy. No. Qué malas que sois,
11: Ya veré arriba,
9: Lo digo por eso, porque es que mi marido no sé, se moriría de hambre, porque no tiene ni idea de hacer un...
2: No, se espabila.
12: Estaba tomando caña.
13: Yo tan rápido y tan
2: fuerte.
9: Mira, María. Sí, no, si se lo digo a él incluso, pues le digo, mira, que como no, yo me muera, lo vas a pasar muy mal.
8: ¡Tasca! No, yo lo digo al revés.
2: Per no cuinar.
8: No, perquè jo trobaria al revés.
9: Claro, pues igual que mi marido.
8: Claro.
9: Veo mi marido.
2: Has de començar a espavilar.
10: Tete, espavila.
2: Perquè, clar, la supervivència et va d'això.
9: Supongo que pues, se espavilaria.
2: Home, però
9: és que sus facultades no le dan tampoco para espavilarse.
8: ¡Tasca!
2: Bueno, no, però la supervivència és clau. Si no fa com una mica de vergonya i penses que potser no pots aportar gaire,

0: ¿Cómo?
1: Así, así es, sí.
2: ¿Qué no entiende? Eso es muy, muy complicado.
3: Molt bé, Abril, acabar, alguna cosa més?
1: Sí, per acabar us recordem els horaris de Setmana Santa. El centre romandrà tancat els dies 3, 5 i 6 d'abril i el dissabte 4 obrirem de 10 a 2. Que vagi molt bé la Setmana Santa.
3: Adiós! Vinga, doncs, bona Setmana Santa i que vagi molt bé.
4: Clar, l'Uruguai es discuteix amb Touchmeni.
3: Touchmeni. Touchmeni. Sí.
4: És que no, a l'hora de llegir-ho, Touchmeni, a l'hora de llegir-ho, queda raro.
5: Sí.
3: D'aquí hem posat aquesta primera cançó per il·lustrar l'entrevista. Com et vas enterar de l'altra veu? ¿Qué es el que te va a aportar a participar?
5: Bueno, como tal voy a poner hard techno, pero un hard techno un poco comercial, porque voy a mezclar, por ejemplo, uh-huh, Michael Jackson, Rihanna, Bad Bunny, como la canción Café con Ron, y voy a hacer una mezcla, cosa que, como tal, el público de 13 a 50 años...
6: Cada uno a su bola.
5: Pues sepa por dónde voy, uh-huh, pero va a ser con electrónica. Va a ser una fusión así, con electrónica, y va a estar guay.
3: ¿Fa cuánto que apunchas? A
5: las,
3: temps?
5: A las pincho a las 11, de 11 a 11, a 11, 11 a 11 y media.
6: Cada uno a su bola.
3: ¿Cuánto tiempo llevas pinchando?
5: Ah, llevo pues 7 años como tal. Wow. Parte de eso estudié producción musical, técnico en sonido, cosa que pues claro, van a verlo cómo va a ser. Vengan a las 11.
3: Marc Quinto, ¿qué tal?
7: Muy buen día, Isa.
3: ¿Cómo va?
8: Atención, ojo, ojo. Atención.
7: Tornada, oi.
3: Mira, mira, m'he carregat al peu de micro. Hala! Hala! No m'ho puc creure. Aviam, això va. Saps què passa? Que...
7: No recordaves el que era estar aquí.
3: No li he donat tan fort. No! A veure, o tinc una força descomunal, que se m'està notant molt al gimnàs, o puc fer-ho com una cantant,
7: mira,
3: saps? No, no, o sigui, s'ha trencat absolutament. Perfecte. Porto dos dies, mà. He de dir que porto dos dies que els plàstics els estic trencant. Pa, pu,
7: pi, pa. Et tornes amb molta força.
3: Torno amb moltíssima força, com es pot veure, i per tant, carregant-me l'estudi. Vaig a donar-li des de baix, saps? Sí, no, que el peu és...
7: Jo no tocaria més.
9: El Prat Ràdio està seguint en directe i us ho portarem amb la darrera hora d'aquestes jornades. De seguida... Perdó.
10: ¡Pero vamos a ahogar!
9: De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui dijous 2 de juliol de 2026.
11: Sustos que dan gusto.
3: Clar que sí, doncs sempre interessant l'Arseni Conde. Ivan, gràcies.
12: Jonathan.
3: Ui, Ivan, petó. Estava pensant en diverses coses.
10: Sí.
3: Que l'Ivan ha vingut abans.
10: Sí.
3: Mira, ens hem confós en horaris i ara m'he confós jo en nom. O sigui, imagina't.
13: Bienvenidos a la nave del misterio.
14: I això, divendres, a partir de les 6 de la tarda fins les 8, que tancarem l'espai, pues, les joves, a partir de 12 fins a 25, crec que és l'edat, podran entrar i gaudir o no del túnel de terror.
3: Tu no sé si ho gaudeixes o et fa una mica de por. Ui, hem perdut la Carmen. Potser li ha fet tanta por que ha marxat de cop.
15: Pone la carne de gallina.
3: I hem perdut la Carmen Sedano de la por del túnel del terror.
15: Lo que podemos hacer es, bueno, seguir con la vida.
3: Jo ja sabeu que no soc gaire fan del terror. Carmen?
14: Sí?
3: I ens hem espantat de perdre't.
14: Hola?
3: Hola, hola. Hola, hola, hola, hola. No
14: vengas sola. Hola, vale. Sí, sí, s'ha quedat... Bueno, no sé què ha passat, suposo que s'ha quedat allà. L'escolteu ara, sí, no?
3: Sí, seran coses de Halloween, ja.
15: Quizá todavía seamos demasiado inmaduros para comprenderlo.
14: Podria, sí, bueno, aquí ja estem patint alguna lampareta, així que fan papallú, aquestes coses. Sí, clar, no, però...

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 0.

Doncs acabem, com sempre, la temporada rient, una temporada on us hem acompanyat des del mes de setembre, donant veu als i les ciutadanes del Prat i també a totes les entitats que en realitat són les veritables protagonistes. Ha estat una temporada on hem prioritzat tornar a l'estudi i recuperar la il·lusió per fer ràdio i per posar en valor la gent del Prat, també per reubicar-nos com a equip. Gràcies al Marc Quinto, la persona més resolutiva que conec i que fa que tot aquest engranatge, el que implica que funcioni aquest programa, ho faci de manera perfecta i, a més, ho fa sempre amb un somriure a la cara. A la Neus Bou, que va tenir un aterratge al programa en un moment molt complicat i, tot i així, va portar tot el que tenia. Gràcies a ella hem pujat un 50% als nostres seguidors a les xarxes i fa que el que fem tingui la visibilitat que sempre hem volgut. I al Sergio Villar, per no perdre mai els nervis, per adaptar-se a cada decisió i també per llegir-me el pensament només mirant-nos. A les nostres estudiants en pràctiques, al Mateo, a la Itziar, a la Sam i a la Irene, que han estat treballant de valent amb nosaltres. Aquest programa no seria possible tampoc sense la tasca voluntària que setmanalment fan tots els que fan seccions al nostre programa. Són una part fonamental del planeta. Espero no deixar-me a ningú. El 24 Futurames, amb Francesc Cànovas, la veure qui conec, amb el David Miquel, l'arquitectura de proximitat amb la Ratxola Cooperativa, Dones al Mar, amb Laura Quinto, els Jocs de Taula amb el David Reboso, el Sempre ens quedarà al Prat, amb la Marta Balletbó, les Dones fem coses amb la Vane Maravilles, les Veus de la Neus amb la Neus Macías, la Torre de Control amb Jai Martínez, el Planeta Cooperatiu, el Pinzellades del Món amb la Sandra Corominas, una ment desperta amb la Montse Fernández i la Carol Aguirre, el Xamosa i Galana amb José Luis Añón, el Divins Divendres amb el Lluís Aguado, el Plans a Tocar amb la Neus Bou, el Quinto Millennial amb Marc Quinto, una secció nova també d'aquesta temporada, el Tinta Blava, un lloc per la paraula, l'Espai de Voluntariat i Identitats, el Tinc al Cap a la Ràdio, Seguretat Ciutadana amb les Policies i Protecció Civil i l'Història Inacabada amb Pau Rodríguez Cabanac. M'emociono perquè, de fet, ha estat una temporada molt complicada, però de reconnexió amb aquesta casa i amb la ràdio. Gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres ens retrobem el proper dilluns 7 de setembre. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Gaudiu molt de l'estiu i de les vacances i recordeu, dilluns comença l'Obert per Vacances. Cuideu-vos!

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: És la una.
7: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
6: Bona tarda a la granja de la Ricarda, acull fins l'1 d'agost els Ricardeos, uns vesprejos que formen part de la programació estival de la ciutat i que se celebren tots els divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 2:15 de la nit. Són activitats organitzades per la gent del FUN amb col·laboració amb l'AGT i DAM, que estan pensades no únicament per les generacions més joves, i que és l'objectiu dels Ricardeos, és que siguin familiars i que, per tant, persones de totes les edats puguin gaudir d'una ampla oferta d'opcions musicals. Des de l'Ajuntament del Prat es reivindica l'espai de la granja de la Ricarda com a referent per celebrar esdeveniments com ho són els Ricardeos. De seguida ho ampliem, abans però repassem els titulars d'avui divendres 10 de juliol de 2026.

0: Avui és el darrer dia per sol·licitar els ajuts de la Generalitat destinats al lloguer. S'hi poden acollir joves que a data 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys, sempre que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Dijous 13 de juliol arrenca la nova temporada del podcast Obert per Vacances, del programa Obert per Vacances, una producció de la xarxa audiovisual local que ofereix continguts d'actualitat a la ciutadania des de múltiples racons de Catalunya durant els mesos d'estiu. Ho faran un any més a través d'una ampla varietat de seccions, com ara reportatges, connexions en directe o espais musicals. Pel que fa als esports, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Alemanya del circuit de Sachsenring. El pilot pretenc Joel Esteban arriba a la cita com a 11è classificat de Moto3 amb 48 punts, 4 més que el seu company d'equip Bertele. La cursa serà diumenge a les 11 del matí i d'altra banda l'AE Prat ha anunciat l'arribada del porter Àlex Lázaro i la tornada del mitja punta Pau Moli. Ho repassarem tot plegat al Prat Esports amb Jonathan Marín González. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha desactivat aquest divendres l'alerta del pla Procicat per calor intensa i l'ha rebaixat a fase de prealerta després de la lleugera baixada de temperatures prevista per avui i demà. Tot i aquesta treva, els serveis d'emergència adverteixen que serà breu, ja que a partir de diumenge es preveu un nou repunt de la calor que es podria allargar durant bona part de la setmana vinent. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. La granja de la Ricarda acull fins l'1 d'agost els Ricardeos, uns vesprejos que formen part del programa de la programació estival a la ciutat i que se celebren tots els divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 1:15 de la nit. Són unes activitats organitzades per la gent del FAN amb col·laboració de l'AGT i DAM que estan pensades no només per les generacions més joves. I és que l'objectiu dels Ricardeos és que siguin familiars i que, per tant, persones de totes les edats puguin gaudir d'una àmplia oferta d'opcions musicals. Escoltem el Albert Gràcia, membre de la gent del FAN.
1: El que hem buscat és fer una programació diversa, primer de tot, que sigui per tots els tipus de públic, és a dir, no és uns tardeos només per joves, és un tardeo per tothom, vale? Recull música de tot tipus, vale? I la idea és que sigui algo familiar, algo que englobi a tothom, vale? Que tothom pugui anar allà qualsevol dia i s'ho pugui passar bé.
0: A l'hora d'escollir quin estil musical serà el que sonarà cada Ricardeo, es té molt present l'agenda cultural de la ciutat. Per exemple, els dies 17 i 18 de juliol, que coincideixen amb el festival Soundit, hi ha com a alternativa la música electrònica que predominarà allà, a la granja de Ricarda, en canvi, el reggaeton i els sons urbans.
1: El dia de Sant Poyen, el divendres i dissabte, el que hem fet és programar divendres electrònica, vale? Una mica més nínxol per aquella gent que potser no li agrada tant el verbeneo, doncs té l'opció, l'alternativa del Ricardeo, on pot anar a escoltar una mica més electrònica, i el dissabte Meloms, que és algo també més enfocat a rock indie. El mateix ens ha passat amb el cap de setmana que hi ha el Soundit. El que hem fet és contraprogramar també amb el divendres algo urbano, vale, per reggaeton, per tota aquesta gent que no li agrada tant l'electrònic, i el dissabte, que en comptes de l'electrònica tenim a la Ricarda, tenim rumbeo.
0: Des de l'Ajuntament del Prat es reivindica l'espai de la granja de la Ricarda com a referent per celebrar esdeveniments com ho són precisament els Ricardeos. Escoltem Anna Martín, tinenta de l'alcaldia de l'àrea d'Educació, Cultura i Acció Social.
2: Que la Ricarda ha funcionat en els últims anys moltíssim com un espai on poder gaudir tant de l'espai com de les propostes que s'han fet. Vam començar, com aquell que diu, la Fira Avícola és una clara evidència, després han anat passant moltes altres coses, i és veritat que en aquests últims anys el Gastrofest i algunes coses que s'han fet han funcionat moltíssim.
0: Durant el Ricardeos també hi haurà el mercat del Prat Crea amb les artesanes del nucli antic i oferta gastronòmica a càrrec de Burger Vibes, Gustico i Tradición, La Covacha, Punto P Pizza, United Fucking Fabulous Food.
3: Altres apunts.
0: Avui és el darrer dia per sol·licitar els ajuts de la Generalitat destinats al lloguer. S'hi poden acollir joves que a data 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys, sempre que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament o bonificació d'altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o d'entitats públiques o privades per les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin també la mateixa finalitat. La subvenció s'atorga per un termini de 2 anys. L'import s'ajusta a l'esforç que suposa per cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20 euros al mes. En total, es destinaran poc més de 28 milions d'euros a aquesta convocatòria. I Protecció Civil ha desactivat aquest divendres l'alerta del pla Procicat per calor intensa i l'ha rebaixat a fase de prealerta després de la lleugera baixada de temperatures prevista per avui i demà. Tot i aquesta treva, els serveis d'emergències adverteixen que serà breu, ja que a partir de diumenge es preveu un nou repunt de la calor que es podria allargar durant bona part de la setmana vinent. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els avisos per calor extrema es reduiran durant les pròximes hores i quedaran limitats principalment a alguns punts de Ponent i del prelitoral de Barcelona. També desapareixeran, de moment, els avisos per calor nocturna, fet que permetrà unes nits una mica més suportables. Ahir, però, encara es van registrar temperatures molt elevades, amb màximes de 41,9 graus a Lleida, 41,7 a Cabanes i 41,6 a Vilanova de Segrià. Al Prat també es notarà aquest respir tèrmic. Després d'una jornada de dijous amb una màxima de 34 graus, la previsió és que aquest divendres els termòmetres no superin els 30, amb una nova baixada dissabte abans que la calor torni a intensificar-se a partir de diumenge. L'episodi de calor dels últims dies ha tingut també conseqüències sobre la salut. Des que es va activar l'alerta el passat 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 230 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat dels casos, un 58%, han requerit el desplaçament d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que la resta han estat resolts a través del servei 061 Salut Respon. Davant la previsió que la calor torni amb força en els pròxims dies, Protecció Civil i el Departament de Salut insisteixen a mantenir les mesures de prevenció, especialment en els casos de la gent gran, els infants, les persones amb malalties cròniques i treballadors que desenvolupin la seva activitat a l'aire lliure. Prop de 3.000 infants i joves del Prat participen aquest estiu en alguna de les activitats organitzades per l'Ajuntament i les entitats de lleure de la ciutat. Els casals, les colònies i els campus esportius van començar el passat 25 de juny amb una oferta molt àmplia que inclou també natació, vela, música, teatre, dibuix, pintura, pàdel i moltes altres propostes. Els infants d'entre 4 i 12 anys són els principals participants i concentren el 82% de les inscripcions. De mitjana, cada nen o nena s'ha apuntat a 3 activitats setmanals, una dada que reflecteix l'elevada participació en la programació d'estiu. Les inscripcions continuen obertes durant els mesos de juliol i agost per a aquelles activitats que encara disposin de places. Les famílies poden formalitzar-les a través de la plataforma municipal o presencialment a les seus de les entitats organitzadores. L'Ajuntament destaca també l'esforç perquè cap infant es quedi sense activitats per motius econòmics. Aquest any, més d'un miler de nens i nenes han rebut ajuts municipals per participar als casals i activitats d'estiu, unes subvencions que han suposat una inversió de 130.000 euros. Des del consistori es recorda que les activitats d'estiu no només faciliten la conciliació familiar, sinó que també ofereixen espais educatius, esportius i de lleure durant les vacances escolars. I l'Ajuntament ha aprovat un paquet de mesures per donar suport a les víctimes del terratrèmol que ha afectat a Veneçuela. La primera actuació serà una aportació de 5.000 euros al Fons Català de Cooperació que es destinarà a les tasques de reconstrucció de les zones més afectades pel sisme. El consistori també ha volgut donar resposta a les necessitats de la comunitat veneçolana resident al municipi i de les persones que puguin haver perdut familiars o tinguin vincles amb les zones afectades. Per aquest motiu ha posat a la seva disposició el Servei d'Acompanyament Psicològic de Cases d'en Puig, que atendrà les persones que necessitin suport emocional arran de la tragèdia. Paral·lelament, el Fons Català de Cooperació ha obert una campanya de recollida de donacions per canalitzar l'ajuda humanitària. L'entitat recorda que en aquest tipus d'emergències les aportacions econòmiques són la manera més eficaç de col·laborar, ja que permeten adquirir els recursos necessaris sobre el terreny de manera més ràpida i eficient, evitant els problemes logístics que sovint comporta l'enviament de material.
3: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: I aquest dilluns vinent arrenca una nova temporada del Obert per Vacances, una producció de la xarxa audiovisual local que ofereix continguts d'actualitat a la ciutadania des de múltiples racons de Catalunya durant els mesos d'estiu. Ho faran un any més a través d'una àmplia varietat de seccions, com ara reportatges, connexions en directe o espais musicals. Escoltem Núria Cartanyà, periodista de Ràdio Ciutat de Tarragona i presentadora de l'Obert per Vacances.
4: La finalitat de l'Obert per Vacances, de tot plegat, és, vaja, el que volem comunicar-vos a vosaltres que estareu escoltant, és que estem passant l'estiu amb vosaltres. Tant si esteu treballant com si esteu de vacances, intentarem portar-vos un bocinet d'estiu a casa vostra, aquelles vibres estiuenques que, bueno, fins i tot a qui no li agrada massa l'estiu també les disfruta.
0: Després del Prat Ràdio i Premià Mèdia, cada edició hi ha una emissora específica que s'encarrega de la capçalera. Enguany és el torn de Ràdio Ciutat de Tarragona.
4: Ens fa molta il·lusió dir-vos que enguany l'Obert per Vacances l'assumeix com a capçalera Tarragona Ràdio. Això vol dir, doncs, simplement que farem la presentació, serem la veu que us dirà bon dia el primer a les 9 del matí i després que tancarà programa.
0: La programació, tot i tractar principalment temàtiques relacionades amb la temporada estival, busca oferir varietat i incloure, per exemple, temes socials.
4: Bé sigui a través d'entrevistes més serioses o bé sigui a través d'entrevistes, doncs, més de folklòriques, més populars, socials o de temes molt relaxats d'estiu. Parlarem de piscina i de platja, però també intentarem que hi hagi temes socials, que hi hagi temes de continguts, no?, que ens aportin informació, que coneguem una mica més el nostre mar, que coneguem la nostra natura, els nostres paratges naturals i que posem en valor sobretot aquells racons, potser no tan obvis, que tenim a Catalunya, però que val la pena, doncs, a través de la seva gent a més que t'ho expliquin, perquè va explicant amb el...
0: El podcast és el resultat del treball conjunt entre totes les emissores participants. A més de la capçalera a càrrec de Ràdio Ciutat de Tarragona, les xarxes socials les gestiona Ràdio Cardedeu i la coordinació territorial es gestiona des d'aquesta casa, des del Prat Ràdio.
4: Dintre d'aquestes 65 emissores tindrem amb nosaltres a Ràdio Televisió de Cardedeu, que estaran nodrint les xarxes socials amb tots els continguts que generem i, per tant, amplificant tota la feina que fem des de darrere del micròfon. I, evidentment, comptem amb tot l'equip de professionals que esteu aquí al Prat, amb la Neus, amb la Rocío, amb la Noelia, amb l'Imanol, tot l'equip del Prat volcat també coordinant aquest enorme projecte que ens està tornant una mica bojos, però que arribarà dilluns amb molta il·lusió.
0: En aquest moment està confirmada la participació de prop d'una setantena d'emissores locals de tot Catalunya, més concretament 65. L'Obert per Vacances arribarà a les vostres oïdes a partir dels dilluns 13 de juliol, quan podreu escoltar el programa al Prat Ràdio, al 91.6 FM, també al prat.radio i a la vostra emissora local, si no sou del Prat, fins la seva finalització la primera setmana de setembre. Pràcticament un quart de dues, moment de fer una pausa publicitària i tornem amb més temes.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
10: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
11: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
12: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
13: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
14: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
15: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
16: Cultura.
0: El Centre Cívic Jardins de la Pau s'omple aquesta nit a partir de les 10 de música i ball amb motiu de la nova edició de la Nit en Dansa, el procés de creació escènica col·lectiva amb el qual es reivindica tant la dansa com l'expressió corporal com eines de resistència. Escoltem Mireia de Carol, coreògrafa de Big Bouncers, en declaracions al magazine matinal Planeta Prat.
17: Creiem molt en aquest poder de la dansa més enllà de l'estil de dansa, més enllà de l'execució d'uns passos, sinó l'esperit, no?, de la dansa com de moure'ns, que també volem reivindicar una mica amb aquesta creació, que també ja està implícit una mica més en la poètica, no?, la idea de moure's com un acte de resistència i de vida, no?
0: L'espectacle, que enguany compta amb l'acompanyament del col·lectiu Big Bouncers, es construeix a partir d'un procés de creació compartida que posa en valor les relacions entre les persones i la cooperació per assolir un objectiu comú. El resultat és una creació grupal fruit de la col·laboració entre les persones participants.
17: Treballarem amb diferents peces musicals. Hi ha alguna cosa, jo crec, que té molt a veure amb el grup i amb l'escolta de grup. I després aquesta idea de moviment col·lectiu que també retorna a l'individu, no? O sigui, com pots veure persones, cada persona a moure's amb la seva expressivitat, amb el seu moviment, no? I alhora, doncs, aquesta qüestió grupal i col·lectiva de bategar juntes, de moure'ns seguint un puls de la música, també tenim moments més de retrat, bueno, hi haurà una mica de tot.
0: Des del 6 de maig, el grup ha estat assajant cada dimecres a les 7, de 7 a 9 del vespre al Centre Cívic Jardins de la Pau per preparar aquest espectacle que culmina tot un procés creatiu de la Nit en Dansa.
16: Agenda.
0: I el Prat torna a omplir-se aquest cap de setmana de mocadors vermells, música i bon humor amb una nova edició del Sampollín, la festa que parodia els sanferminers amb clau pretenca i familiar. La celebració, que arriba a la 16a edició, se celebra fins diumenge amb desenes d'activitats als carrers de la ciutat, sempre amb el Pollo, la bèstia de foc de la colla de Diables del Prat, com a gran protagonista. El Sampollín va néixer amb la voluntat d'apropar la cultura popular als més petits i perdre la por al pollo durant els correfocs. Amb els anys, la festa ha anat creixent fins a convertir-se en una de les cites més singulars del calendari festiu pretenc, combinant tradició, gastronomia, música i activitats per totes les edats. Enguany, com a novetat, el Sampollín ha estrenat cançó pròpia a càrrec d'Arnau Pastor.
18: Em van proposar de fer un parell de vídeos i sí. A través d'un parell de vídeos va sortir una cançó, una estratègia a xarxes, i ha sortit moltes coses molt guais. L'he viscut molts anys, és una de les festes més guais que conec de poble, i la veritat que fer la cançó és molt guai també, perquè és la manera de culturalitzar una miqueta més el que és Sampollín i fer-lo una mica més musical.
0: La programació de Sampollín va arrencar dijous amb el primer xupinazo, que dona el tret de sortida oficial a la festa, i amb la cercavila inaugural de la Ruta del Pincho, en què diversos bars i restaurants de la ciutat ofereixen tapes especials mentre la música de les xarangues acompanya els participants pels carrers del Prat. Marcos de la Era detalla les activitats d'aquest Sampollín.
19: Cuidamos la parte infantil siempre, amb els encierrillos, perquè són protagonistes els nens. Clar. La idea principal de Sampollín és aquesta, que els nens ho passin bé amb el pollo. Llavors, els encerrillos, tenim activitats de festa a l'escuma part de dissabte al migdia, tenim uns jocs al migdia també, després tenim durant la tarda del dissabte tenim jocs infantils, que és no són a gincama, però bueno, són jocs dinamitzats, amb monitors i tal, perquè la canalla s'ho passi molt bé, i a partir d'aquí pues, tenim una sèrie de músiques diverses, des de, evidentment, la xaranga, que xarangarina està al peu del canó sempre,
2: sí.
19: I tenim la Ruta del Pincho seguida amb la xaranga, que sempre funciona d'una manera meravellosa, i després doncs, tenim pues, des de la vessant del rumbeo amb els tamoranos, des de la vessant de versions amb els versionaus, després tenim el tres quarts de trio que van venir també l'any passat i que tenen unes versions amb molta classe, amb molt gust, o sigui, van connectar molt bé amb la gent.
16: Sí.
19: I tirem també molt del DJ local, no? Llavors hem treballat molt amb això, que hi hagi per tots els...
0: Aquest divendres la festa continua amb una nova cercavila gastronòmica animada per Xarangarín i els amics Pota Blava, que recorrerà diversos establiments participants abans d'arribar al Parc del Fondo d'en Peixo. A la nit tindrà lloc un dels moments més esperats, el pregó i el tradicional encierrillo nocturn, una versió festiva dels encierros de Pamplona adaptada al públic familiar i protagonitzada pel Pollo. Dissabte arribarà l'acte central de Sant Pollín, després del mercat de pagès i de la cercavila oficial es farà el pregó des del balcó de Flors Company, l'ofrena de mocadors, el ritual humorístic dedicat al sant i els tres xupinazos que donaran pas a l'encierro pels carrers del Prat. La festa continuarà al Parc del Fondo d'en Peixo amb jocs infantils, vermut musical, concerts, bandes de versions, activitats fins ben entrada la matinada. Durant els 4 dies de festa, la ruta del Pincho Sant Pollín torna a ser un dels grans atractius. Diversos bars i restaurants de la ciutat participen d'aquesta proposta gastronòmica que ja s'ha consolidat com un dels pilars de la celebració i que combina la promoció de la restauració local amb l'ambient festiu dels carrers. El Sant Pollín està organitzat per l'associació Sant Pollín amb la col·laboració de les penyes, entitats de cultura popular, comerços, restauradors i l'Ajuntament del Prat. Els organitzadors animen la ciutadania a participar-hi vestida de blanc, amb mocador i faixa vermella. I recorden que la festa està pensada perquè grans i petits puguin gaudir-ne plegats amb un ambient cívic i familiar.
20: El temps.
0: Moment ara de repassar l'actualitat meteorològica, que passa de ben segur per aquesta baixada de les temperatures lleugeres, encara que sigui temporal. Lluís Mi, bon dia.
21: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i en vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya Central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la Terra Ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot.
0: Doncs encara, ens quedem a la costa. Explica'ns una miqueta més, Lluís Mi Pérez, que abans no t'he dit el cognom, explica'ns una miqueta més què hi haurà al litoral.
21: Continua aquesta situació amb vents marítims, però sobretot ja molt més humits a tota la costa, i per tant la basca, la xafogó i la sensació enganxosa han d'anar a més. S'acaba aquesta calor seca dels últims dies i ens vindrà una altra de molt més estiuenca i d'agost, fins i tot, amb una temperatura que ha anat baixant, i és que aquest vent és fins i tot de gregal cap a la Costa Brava i tot plegat amb una mar que no és que sigui gaire remenada, però sí que tindrà un palet de mar de fons, sobretot ja hem vist aquesta propera nit i el dissabte. Mar de fons a la Costa Daurada i a la Barcelonina. Per tant, precaució, perquè hi haurà una mica de corrent d'aquesta mar llarga. Sempre amb vents de llevant, de gregal, una mica de xaloc aquesta tarda, no especialment intensos. Tampoc seran intensos aquests vents el dissabte, el diumenge, amb gregals, llevants, amb aquesta mar de fons una mica més marcada, per tant, precaució si esteu al costat de les roques. Hi haurà una mica de corrent, però en general, cap de setmana de força platja. N'estem pendents a la xarxa?
0: Ho seguirem de ben a prop. Bon cap de setmana.

I arribem al final d'aquest informatiu migdia d'avui divendres 10 de juliol de 2026. Tot seguit us deixem amb el Prat Esports, el darrer Prat Esports migdia de temporada, amb el Jonathan Marín González. Nosaltres tornem a les 5 amb els butlletins informatius, a les 6 també amb el mateix butlletí informatiu i a les 7 amb l'informatiu vespre. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

0: Time for DJ.
1: Sábado. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
2: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar. Con Dance Tour, JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas.
3: Cuando te fe los controles, la fiesta va a explotar.
2: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
3: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
2: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
8: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
9: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
10: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
9: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
11: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
12: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
9: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
13: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: El Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen poc menys de 50 segons de dos quarts de dues, darrera edició migdia de la temporada, i ho fem amb un gran convidat, l'encara jugador del Club Bàsquet Prat, Marc Cessé. I dic encara perquè, doncs, recordem que el president ens va anunciar la sortida del jugador, que no entra en el full de ruta de la temporada vinent, però aquest encara no s'ha desvinculat, ja que li resta un any de contracte. Per tant, veurem com queda la cosa. Avui el tindrem en el programa perquè ens expliqui el que ha succeït i com espera que també es resolgui aquesta situació. Tot això en res, no us ho perdeu. Més coses, avui arrenca el Gran Premi d'Alemanya al circuit de Sachsenring. El pilot pretenc Joel Esteban arriba a la cita com a 11è classificat amb 48 punts, 4 més que el seu company d'equip Bertele. La cursa serà diumenge a les 11 del matí. I ja tanquem aquest sumari amb un apunt de fitxatges, perquè l'Associació Esportiva Prat ha anunciat l'arribada del porter Àlex Lázaro i també la tornada del mitjapunta Pau Moli. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a la xarxa X. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.Ràdio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Arrenquem el programa i ho fem amb un convidat de luxe, com us dèiem a la portada, amb el encara jugador del Club Bàsquet Prat, Marc Cessé. I diem encara, perquè com us comentàvem, encara aquesta situació no s'ha resolt, no s'ha fet oficial, no s'ha tramitat. El jugador té un any de contracte més i, per tant, doncs, això encara s'ha d'arreglar. A l'espera de veure què és el que succeeix, avui volem saber què és el que ha passat, perquè Marc Cessé, segons les estadístiques, ha estat el segon màxim anotador d'aquesta temporada del Club Bàsquet Prat, únicament superat per Rai Carrasco. Per tant, la decisió sorprèn, i també sorprèn perquè és un jugador que, més enllà de la seva implicació esportiva, 7 temporades amb el Club Bàsquet Prat, doncs també en els darrers anys hi ha hagut una implicació econòmica. El jugador ha avalat el club en una situació, doncs, delicada pel que fa a l'aspecte financer. Clar, davant d'aquesta situació, l'altre dia ens va agafar per sorpresa l'anunci del president, d'Arseni Conde, sobre que Marc Cessé no continuava amb el Club Bàsquet Prat. I per tot això, avui volíem parlar amb ell, i per això l'hem convidat aquí al programa. Marc Cessé, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Bé, l'altre dia ens assabentàvem en directe per sorpresa de la teva sortida, o almenys que no estàs dins de la planificació de la primera plantilla del Club Esquerra la propera temporada. I clar, davant d'aquesta notícia et volíem convidar aquí als micròfons del Prat Esports perquè ens expliqués què ha passat o quina és la situació ara mateix. Primer de tot, com va tot? Com estan en aquestes setmanes d'estiu ja una miqueta, doncs, aparcada la competició?
1: No, bé, la veritat molt bé. Ara ja enfocat més, no, al nivell de les meves empreses i treballant una mica. I a nivell de bàsquet, doncs, bueno, una mica no amb sorprès seria, jo crec, la paraula, perquè sí que és cert, no, que justament per casualitats jo quedo amb el president, doncs, a la setmana, els 10 dies, no, d'acabar a Badajoz les fases d'ascens, i em comunica, no, això de que l'entrenador no em vol quan jo tinc contracte i més firmat per l'entrenador de 2 anys, o sigui, fins l'any que ve, i bueno, sorprès perquè al final, vull dir, ningú m'ha dit res, o sigui, no s'ha ficat ningú en contacte, sinó el president, no, com em comunica això, i jo li dic, bueno, vale, però dic, no, quines raons o quines coses perquè això succeeixi, no? I a més que, com dic, tinc contracte, no? I llavors, pues, arran de l'entrevista que li feu al president setmana passada o a principis de setmana...
0: Aquest dilluns,
1: no? Jo comunico al final que jo m'entero abans per vosaltres que no pel propi entrenador, perquè ell en cap moment s'ha ficat en contacte amb mi per dir-me, pues, no et vull per X motiu o per X coses, no? Perquè al final, a nivell esportiu, crec que no em pot dir res, o no pot ser res a nivell esportiu, sinó jo crec que al final, no, algú a nivell més personal que ben bé no ho sé encara.
0: Tu aquesta notícia t'assabentes a través del present, no? Comentes al poc temps del finalment del playoff?
1: Sí, ben bé de dates no ho sé, perquè, però bueno, mitjans de juny per ficar dates, no? I jo justament havia quedat amb l'Arseni perquè l'estava ajudant a buscar algun tipus de patrocinador per encarar la temporada que ve, perquè al final, pues, intento ajudar sempre que puc al club, i havíem quedat, pues, això, per parlar, perquè havia aconseguit tindre una reunió amb una empresa d'aquí del Prat, i justament em truca abans de tindre la reunió amb el Mario, que és just la tarda abans que jo havia quedat amb ell, i em diu, bueno, em diu, vale, Marc, ara tinc la reunió amb el Mario, demà parlem i ja t'explico. I res, m'aixeco el dia següent, que em truca, si el primer que faig és tindre la trucada de l'Arseni a les 9 del matí, i em diu això, dic, què, com ha anat la reunió, tal, perquè jo no m'esperava absolutament res, no? I em diu, malament, i dic, bueno, què ha passat? Diu, no, que l'entrenador no et vol. I dic, ah, dic, bueno, primera notícia, perquè al final, durant l'any, vull dir, no he tingut cap feedback ni cap història negativa, excepte, pues, els típics, al final, piques entre cometes o coses del dia a dia, no? Però, bueno, jo també he tingut missatges durant la temporada de ojalá subirá Le Poro contigo, ojalá subirá Le Plata contigo, etc, etc. I llavors, pues, bueno, no, em trobo en aquesta situació i el que més em sorprèn és al final que no he tingut cap tipus de missatge, trucada, reunió per explicar-me els motius. És més, el primer missatge que tinc és un àudio que m'envia el matí següent de l'entrevista amb l'Arseni, quan jo faig el tuit de m'entero abans per la ràdio que per el meu propi entrenador, i és allà, després te l'ensenyo si vols, quan és l'únic missatge que tinc de l'entrenador.
0: Comentes, no?, que això t'ho fa saber l'Arseni a mitjans de juny, més o menys. L'entrevista amb l'Arseni la van fer aquest dilluns, és a dir, ja estem al juliol. Aquí hi ha una diferència de 2-3 setmanes, més o menys. En aquest temps no hi ha hagut, o per part teva o per part del Mario, una conversa per, doncs, aclarir o especificar els motius d'aquesta decisió?
1: Cap ni una, cap ni una. I és més, no?, l'Arseni, quan m'ho diu a mi, sí, m'ho diu plorant. Sí, perquè al final em té el carinyo i el tinc el carinyo, tenim la, no, la relació que tenim al final de tants anys al club, i jo que ja l'he ajudat amb tot el que m'ha demanat, i està destrossat. I sé de primera mà que gent del propi staff, gent externa, ha trucat al Mario perquè ho reconsiderés, perquè al final és una punya.

0: Entenc que en aquest cas el Mario no ha fet una passa en aquest temps, no, d'aquestes dues tres setmanes per comunicar-t'ho. Tu li vas dir Mario, hem de parlar, o també o preferies esperar que t'ho digués ell?
1: No, bueno, al final, a veure, jo crec que no havia de fer jo el pas, perquè al final és ell, no, qui ha dit al club textualment o ell o jo. Aquesta reunió que es fa abans de jo tindre la reunió amb Arseni, les paraules textuals són o ell o jo. Llavors, clar, hòstia, aquestes afirmacions per mi són bastant, no, dures o greus, perquè al final pues, és ficar entre l'espai i la paret, no, a un club, a una persona, perquè decideixi.
0: Perquè farà estrictament la part esportiva, tu aquesta temporada amb el Mario, tenies indicis de no estic sent lo suficientment important que jo pensava que seria, o més o menys el paper que has tingut aquest curs era el que més o menys entrava en el teu full de ruta?
1: Sí,
0: per tenir,
1: bueno,
0: sospites.
1: No, a nivell esportiu, vull dir, jo tinc zero problemes, perquè al final, vull dir, tampoc vull quedar aquí de res, però he sigut el màxim autor de l'equip. He sigut dels dos, tres jugadors amb més minuts. A les fases d'ascens sóc el jugador amb més minuts a la pista. Llavors, això deixa clar que a nivell esportiu no és. Perquè al final, no, si tens algun problema o no et funciona aquest jugador on no es rendeix, no, com tu vols, a la banqueta, i més aquest any que teníem 11-12 jugadors, que tots hem estat a categories superiors o en aquesta categoria sent importants, no? Llavors, pues, aquesta excusa, diguem-ne, entre cometes, de nivell esportiu, pues, no s'aguanta pel lloc, perquè al final és el que et dic, no? Si tens aquest problema, que jo alguna reunió he tingut de, pues, perquè al final també, com tots sabeu, ha sigut un any amb motivació una mica justa, perquè al final anaves als partits guanyant de 20 o 30 el 90% dels partits d'aquest any, i llavors, bueno, però les setmanes també han sigut dures i som humans, jo també seré pare ara, vull dir, que a nivell d'entrenos potser jo no he donat el meu 100% cada dia, ho dic aquí obertament i ho confirmo, o sigui, no hi ha cap problema, però després a nivell de partits sóc una persona hipercompetitiva on els números parlen, he fet el que se m'ha demanat. Al final jo sóc aquí un anotador, un tirador, i he acabat, no, sent el màxim anotador de l'equip, jugador amb més minuts a les fases d'ascens i dels 2-3 amb més minuts de la lliga, amb un 40% de triples, pues, o sigui, el que se m'ha demanat jo ho he fet. Que durant la setmana potser no ha sigut com ell es pensava, o, bueno, també hem d'entendre tots, no, la motivació que s'ha tingut aquest any, cosa que, bueno, pues, potser jo sóc més bueno, ho expreso més o més no sé com dir-t'ho, però se'm nota més, no, potser, no, aquesta falta de motivació que hem tingut aquest any respecte, pues, quan he estat a l'Eport o a la Plata, i ja està, però no, no, sincerament, pues, al final el que em fa pensar, no, és el motiu són estrictament personals.
0: O sigui, perquè durant la temporada aquest tema de no donar-ho tot al 100% en els entrenaments, entenc que hi ha hagut tocs d'atenció al llarg de la temporada, Marc, espavila els entrenaments, o no, únicament...
1: Sí, bueno, jo he fet dos reunions amb ell, però jo com els meus companys, no, al final el dia a dia també és complicat quan saps que el dissabte amb un alt percentatge guanyaràs de bastant, no? Però sí que he fet dos, tres reunions haver fet, i jo també li he posat els meus motius. Al final, no, tinc altres temes fora del bàsquet que no és només el bàsquet, i ja està. Jo li vaig dir, si tens algun problema, sienta'm en el banquillo, quiero decir, si me lo merezco, no seré jo qui et fiqui una pega o que et fiqui cap problema, no? Però bueno, després arribava el partit I jugava o feia el que havia de fer, no? Òbviament hi ha partits i partits, però si mires els números de la temporada, pues, crec que són més que bons.
0: Comentes dos anys de contracte, per tant et queda encara un any de contracte, que això encara és un tema que no està resolt. Per tant, doncs, quina és la teva postura de cara, doncs, aquest any ja encara queda?
1: Bueno, a escoltar, a veure què em diu el club. Jo estic en conversacions amb l'Arseni, a veure com ho arreglem, però no he sigut jo qui ha volgut que marxés, ni vull marxar. Deixar clar que al final, jo crec que ho vaig dir a l'última entrevista l'any passat, em volia retirar aquí al Prat, i no sé res més, perquè al final també és una situació

0: renovar pel club perquè no s'ho ha trobat, no? De que una persona amb contracte de 2 anys, i sé que l'Arseni està parlant amb la federació a veure com s'ha de fer. Jo tampoc sé com s'ha de fer, entenc que al final s'haurà d'arribar a una entesa i arreglar-ho, però bueno, no, en això no puc dir més de com quedarà, sinó que al final sentar-nos, som persones, i a veure com queda tot.
1: Perquè entenc que l'opció de tirar cap enrere, és a dir, doncs, finalment doncs, seguir el Club Bàsquet Prat, és una opció que ja està 100% descartada.
0: No, per mi no, 100% descartada no, sí que és cert que...
1: O t'ha arribat per l'altra part que sí que està descartada aquesta opció?
0: Bueno, és que tampoc, és que és el que et dic, no sé absolutament res del meu entrenador, no m'ha trucat, no m'ha enviat, bueno, a l'àudio on directament parlant aquí em menteix, perquè segons ell el club és qui no li deixa parlar, i ho sé de primera mà que no és així, perquè l'Arseni des del primer dia que s'entera suplica que arribem a un acord les dues parts per intentar arreglar-ho. Jo crec que hagués sigut molt, molt fàcil d'arreglar, sincerament, amb un missatge a una reunió de este año no te voy a permitir, entre cometes, el que t'ha permès aquest any, que tampoc ha sigut així, però bueno, no sé, o ser més dur o no sé com, però bueno, amb una reunió s'hagués, per la meva part, s'hagués solucionat i no hagués hi hagut cap tipus de problema, però pues, no ha volgut donar la cara per les seves raons, que com dic no les sé, i aquí estem.
1: Entenc que per les teves paraules que has trobat una falta de voluntat d'intentar, no?, arreglar la situació, i en aquest sentit s'ha tirat pel dret i sortir de fulminant.
0: Sí, tal qual, vull dir, és que al final no, tot es resumeix en que ell va fer la reunió presentant el seu projecte amb la frase o ell o jo. Llavors, pues, bueno, amb això al final el club tindrà també les seves raons perquè ha volgut escollir aquesta persona, quan amb tot el que hi ha hagut aquest any que s'ha parlat i de més, que dona constància, no?, que aquell dia també quedo amb dos jugadors per dinar i s'enteren del tema i es queden tots sorpresos. Pues, bueno, hi ha hagut, no, durant l'any coses de i mentires de l'entrenador que al final, pues, bueno, fan dubtar i fan preguntar als jugadors de si aquest any serà igual o què passarà.
1: Aquesta notícia com l'ha rebut el vestuari i els teus companys quan es van assabentar d'això, de la teva sortida? Evidentment ets un dels pilars de l'equip i amb molts d'ells has passat molts anys. Com has sentat, com has rebut aquesta...
0: Pues de sorpresa absoluta, és que ningú s'ho esperava, jo primer. Llavors sorpresa absoluta, perquè sí que és cert que el propi entrenador no va filtrar com una llista on hi havia els jugadors que no els volia per l'any que ve, que la filtra els clubs i que a mi m'arriba i jo no estic a aquesta llista. I hi ha jugadors que han renovat que sí que estaven. Llavors, pues, bueno, és que ha sigut tot un cúmul de coses al final, no?, que et van arribant. Jo aquesta persona ja la coneixia d'oïdes d'altres anys i, bueno, on ha estat no ha sortit gairebé bé de cap lloc. Però bueno, això ja no és cosa meva, no?
1: Algun company d'equip o de l'staff t'ha dit, ostres Marc, doncs vaig intentar a parlar amb el Mario a veure si podem reconduir aquesta situació, sense dir noms, evidentment, però se t'han ofert alguns companys,
0: sí, sí,
1: t'han
0: sí.
1: De dir, ostres,
0: sí.
1: Deixa'm a veure si jo...
0: Ho sé de primera mà, gent de l'staff ha parlat amb ell dient i considerant que ho parlés, jugadors s'han ofert, gent externa que ha estat al club i el coneixen ho han parlat, la junta li ha dit, o sigui, tothom li ha dit que amb una simple reunió, amb una simple conversa s'hagués arreglat segur, o si no hagués donat la cara per dir-me les explicacions, no? I res més, però sí que sé que molta gent, inclús gent del seu voltant més proper, li ha dit que li estava fent una punyalada trapera al president.
1: A més, la teva situació crida l'atenció perquè no només hi ha aquesta part d'implicació esportiva amb aquests jugadors sense contracte, sinó també en el teu cas hi ha una implicació econòmica. Clar, això també, no sé si és una altra pedra en el camí a l'hora d'aclarir el futur.
0: Sí, sí, sí, perquè clar, bueno, ja ho dic jo ara, qui no sàpiga, jo he estat avalant el club durant 2 anys per problemes de, que hi havia i de més, sense cap tipus de problema, sense cap tipus de demanar alguna cosa a canvi, tal, és per ajudar. O sigui, a mi se m'ha tractat aquest club com si fos la meva família, i llavors pues, no vaig dubtar en cap moment per ajudar, igual que estava ajudant ara de cara a la temporada que ve de l'Eplat al final, que és més esforç econòmic, d'intentar ajudar d'alguna forma, no? I quan m'entero tot, de tot, no, al final les paraules des del club són: amb el Mario surt a segona FEP per al que ajuda a portar a nivell econòmic amb els seus contactes i de més. Sense el Mario s'hagués sortit a tercera FEP, cosa que tampoc ningú entendria. I llavors pues, bueno, es va fer una proposta independent a la del club, on ens vam reunir gent per fer una proposta i fer veure al club al final que hi havia opcions de també sortir a segona FEP sense la figura, no? Perquè també crec que ho va dir el president a l'entrevista que va fer amb tu, que ell mai havia fet fora cap entrenador per pujar, no? Pues, si ja et diu aquesta frase, pues que cada un entengui al final el que hi ha entre línies.
1: A banda, i a l'espera de veure com es resol aquesta situació amb el Club Bàsquet Prat, quina és la teva idea de futur? Continuar jugant a bàsquet?
0: Sí, no, això per suposat, això per suposat, no? Jo seguiré jugant a bàsquet, però clar, tampoc puc firmar res ni, no, ni comprometre'm en cap equip fins que jo no solucioni el tema del Prat, perquè jo no sé si em donaran la baixa, no em donaran la baixa, si m'aniré a un club i després tindré algun follon per jo haver fet com el primer pas, no, de marxa del club. Jo vull deixar clar que no volia marxar i volia seguir aquí al Prat, com així he dit sempre, però bueno, una tercera persona pues, ha ficat al mig i ha dit que no sigui així.
1: Per la teva part, hi haurà moltes facilitats o la teva idea és defensar la teva postura fins al final i si t'has de quedar, doncs t'has de quedar?
0: Bueno, ara facilitats no sé quines puc donar, sincerament. Jo el que vull recalcar és que al final tinc un any de contracte i llavors pues, que es sentin, i si ha sigut l'entrenador que no ha volgut que jo segueixi, pues, que faci ella el pagament de tot l'any o del que s'arribi fora. No, o sigui, al final jo també entenc, no, el club, que és un sobrecost que no teníem pensat per aquest any, i ja amb els números, no, o l'economia del club, que portem uns anys una mica així més justets.
1: Marc, de cara a l'aficionat del Club Bàsquet Prat, que t'ha seguit aquests darrers anys, quin missatge li envies, doncs, de la teva implicació, de la teva estima al club durant aquestes, si no tinc mal calculat, 7 temporades, més de 200 partits. Quin missatge li envies? No sé si a modo d'acomiadament a l'afició del Club Bàsquet Prat.
0: No, d'acomiadament encara no, perquè no està retancat, però bueno, al final sempre ha sigut el mateix el meu missatge de gràcies, de que m'han cuidat, m'han estimat amb els meus errors i defectes, que m'han volgut com el jugador que sóc, que s'ha deixat tot a la pista. Crec que tinc un vincle molt, molt bonic amb l'afició, i quan juguem a casa ho disfruto 10 cops més que si jugo fora. I llavors, pues, sincerament, l'únic missatge que tinc és gràcies. Ens tornarem a veure 100%, més aviat que tard, segur, i poca cosa més. Agraïment absolut per l'afició.
1: Doncs esperem a veure com es resol aquesta situació. Esperem que, doncs, sigui per bé per totes les parts, i molt pendents de veure què és el que passa. Marc, gràcies per venir aquí als micròfons del Prat Esports per explicar la teva versió, la teva realitat, i res, bon estiu i gràcies per venir.
0: Igualment, gràcies a vosaltres.

Seguim el programa, tram final d'aquesta edició migdia. Avui ha arrencat el Gran Premi d'Alemanya al circuit de Sachsenring. El pilot pretenc Joel Esteban arriba a aquesta cita com a 11è classificat amb 48 punts, 4 més que el seu company d'equip Bertele. El líder del Mundial és Máximo Quiles amb 211 punts i el segon és el també espanyol Álvaro Carpe amb 121, per tant a 90 punts de diferència del primer classificat. El circuit de Sachsenring, escenari d'aquest Gran Premi d'Alemanya, té unes característiques molt peculiars que el converteixen en un traçat únic, tècnic i també crític per a la categoria de Moto3. Compta amb un total de 13 corbes, amb un desequilibri extrem, perquè són 10 a l'esquerra i només 3 a la dreta. Clar, això que provoca? Doncs una gestió asimètrica dels pneumàtics. En girar gairebé sempre cap a l'esquerra, el flanc esquerre del pneumàtic acumula molta temperatura i el flanc dret, per contra, es refreda dràsticament. Per tant, doncs aquí s'ha d'anar en compte. I ja que parlem de curves, doncs evidentment doncs la curva 11 és la més famosa i el punt més reconegut d'aquest circuit de Waterfall. Després de passar 7 corbes seguides cap a l'esquerra, els pilots arriben a la corba 11, una rapidíssima baixada de cega cap a la dreta. Una rapidíssima baixada cega cap a la dreta. I clar, doncs això és el que comentàvem amb el tema de la gestió asimètrica. En entrar-hi amb el pneumàtic fred d'aquell costat és una de les zones amb més caigudes de tot el Mundial. I més coses d'aquest circuit d'Alemanya. A causa també de les seves dimensions reduïdes i la successió contínua de corbes lentes enllaçades, els pilots el comparen amb un circuit de kàrting. I per a les petites i àgils motos de Moto3, doncs això es tradueix en curses de ritme frenètic, passos per corba mil·limètrics i avançaments constants. Això sí, també hem de dir que veurem pocs rebufs en comparació amb altres circuits. A diferència dels traçats com Mugello o Austin, Sachsenring no té cap recta quilomètrica, és molt curta. I en Moto3 això significa que trencar el grup és més viable si un pilot té un ritme superior, ja que l'efecte del rebuf doncs, pràcticament no es nota i no és tan devastador per al líder. Pel que fa al rècord de la pista, és d'estil fluid, necessari per dominar aquest circuit de Sachsenring, i això ha portat a la Moto3 a rodar un ritme espectacular. Ara mateix el rècord absolut de la categoria establert és un temps de 1:24.767 dècimes. Horaris. Els horaris d'aquesta cursa són, recordem, classificació dissabte a 12:45 i la cursa el diumenge a les 11 del matí, i els pilots faran 23 voltes.

Acomiadem aquesta edició migdia, com sempre agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat Ràdio i des del control tècnic que hem estat amb el Sergio Villar. Els Esports tornen aquesta tarda, a partir d'un quart de vuit del vespre. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos i ens retrobem a la tarda. Fins després. Adeu.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: Ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Bon dia, són les dues.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Els bombers continuen treballant en els dos incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ahir la represa del qual va obligar a confinar 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de controlar el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
8: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
6: Tot plegat en el 6è dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya Central i les comarques de Ponent, encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
6: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
10: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures.
11: Tot i que els amidaments de l'escultura estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
6: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils.
10: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
6: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions per l'excedent de raïm.
10: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
6: En aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta a Catalunya. I atenció, perquè hi ha hagut canvis en el rànquing. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
10: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
6: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
12: A partir de les 9, el combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
6: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
13: A 2:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
14: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
13: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
6: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Setmanat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Bages, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
10: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
6: Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
15: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
8: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
15: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
6: Precisament, les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat ja unes 2.500 hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
17: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
16: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
17: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
16: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
6: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord, i l'Observatori Fabra alerta sobre els efectes d'aquests cicles de temperatura extrema continuats. Anna Ruiz, bon dia.
18: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
19: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
18: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
6: Una calor que també afecta especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons.
10: Ho ha denunciat des de la xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
20: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
21: Notícies en xarxa.
6: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat, i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
23: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
22: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
6: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies, es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
10: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així i tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
24: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
10: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
6: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
10: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot, amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida del PP i Vox. Junts cau a l'última posició, amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 i el 3 de juny.
6: És un quart de tres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament haver discriminat els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, avui Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquest judici el nostre company Marc Pijoan.
0: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
2: No, mai.
3: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
2: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
0: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional?
2: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
4: Sí.
2: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
3: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes a AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Els estudis de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passen a ser, a tenir, la nota de tall més alta d'enguany. Passen per davant de Física i Matemàtiques, que se situen al 12,9.
10: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB.
6: En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC, amb un 12,694 per a 60 places, i Medicina a la UB, amb un 12,685 per 200 places. I no deixem l'educació, però ens hem de situar a l'Alt Empordà. El departament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari. Tindrà vocació transfronterera i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció ja al curs vinent. Han portat a la visió Juan Mabuín.
5: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han fet aquest matí el primer pas per convertir el municipi en un referent de la formació ferroviària. El projecte aprofita la situació estratègica de Portbou, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions de la històrica estació, que podrien acollir espais de pràctiques i simulació, com ens explica l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
25: I si una cosa necessitem per transformar, és formar. I això és el que fem avui. Avui el que signem és un acord per donar la primera passa per establir aquí a Portbou un centre de formació professional dedicada al ferrocarril, dedicada a lo que és la nostra trajectòria, al que és la nostra història, però sobretot al que ha de ser el nostre futur.
5: El conveni també obre la porta a ampliar l'oferta educativa del municipi que actualment no disposa d'institut.
6: És un altre dels titulars de la jornada. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
1: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que en alguns casos ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanen solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
4: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
1: La tracturada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 14:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
6: I trobada institucional avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
7: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
9: En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
7: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
11: Des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, el govern del país, doncs la institució la va posar per damunt. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar.
7: En aquest sentit, com sentíem, Illa ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès, des del maig del 2021 fins a l'agost del 2024.
6: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miserax de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
26: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
12: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
6: Seguim amb música de violoncel perquè des d'avui i fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica justament a aquest instrument, el violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets de l'instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel Go Thriller de Casals de les mans del guanyador del concurs Queen Elizabeth, Ettore Pagano. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
27: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals.
8: És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilschut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
6: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cochran. Bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
13: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
14: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
13: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0. Canviem al bàsquet perquè el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'àlep barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i qui també ja pensa en la temporada que ve és en el futbol, és en el cas del Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
15: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
13: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha anunciat la incorporació de la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
16: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
13: I per tancar el bloc de futbol, la xarxa de comunicació local, tant a les televisions locals com a la xarxa Més, continuarà emetent en directe el millor partit de la jornada de la Lliga Elite cada cap de setmana. Serà els diumenges quan passin 5 minuts a les 4 de la tarda.
6: Gràcies, Jordi Cochran. Molt bones notícies per tancar aquest bloc d'informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: La xarxa de comunicació local.
19: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
27: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
29: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
28: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
29: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
30: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
29: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
31: No et perdis el programa obert per a vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
0: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
29: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: El 14 de febrer de 2019, un tal Julian O'Shea es va aprofitar de les zones horàries que s'agrupen al costat de la línia internacional de canvi de data per viure el dia més llarg de la història. La línia internacional de canvi de data és una línia imaginària superficial terrestre traçada sobre l'oceà Pacífic i pròxima amb el meridià 180 graus. Per conveniència d'alguns països, el territori dels quals travessa, l'hora legal o local i la data en ells poden ser la corresponent a l'altre hemisferi. Passar d'un costat a l'altre de la línia implica canviar de data, exactament un dia. Per això, Julian va viure un sol dia de calendari de 49 hores de durada gràcies als canvis horaris. Per aconseguir-ho, va començar la seva jornada a Apia, Samoa, i a partir d'aquí va viatjar a Auckland, Sydney, Honolulu, per finalitzar a Pago Pago.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en la represa del qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
4: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la Terra Ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
4: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
8: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
9: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
4: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver donat ordres per retardar la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
8: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
4: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm.
8: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
4: I en aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta. Hi ha hagut canvis en el rànquing, per cert. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
8: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
4: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
10: A partir de les 9, el combinat espanyol amb 9 catalans catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
4: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimarà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
11: A 1:45 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
12: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ells t'ensenyaven pues, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
11: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
4: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Sentmenat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'ha donat per controlat el de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, el de Navarcles, el Bages i els de Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
8: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen, recordem, les restriccions d'accés.
4: Una situació que fa que la Generalitat reclami als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
13: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
13: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres a desapareguts, i ha apegat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
4: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs, que han cremat unes 2.500 hectàrees en global. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
15: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
14: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
15: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar al Farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció

0: 4 hectàrees forestals.
1: En relació a aquest incendi que ens comentava Esther Minguell, declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
2: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons han informat les autoritats.
1: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el 6è dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord. I des de l'Observatori Fabra alerten sobre els efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz, bon dia.
3: Hola Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
4: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
3: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
1: I més conseqüències de la calor, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir de la setmana que ve. Una mesura excepcional per combatre la proliferació d'una alga que creix a les parets del canal de reg, el llepó, i que enguany està desbordant la capacitat d'actuació de la comunitat de regants a causa de les altes temperatures. Canal T, Dani Camacho.
5: Les altes temperatures i el fet que se mantingui la calor de manera sostinguda han accelerat enguany el creixement d'esta planta fins a una situació que els responsables de la comunitat asseguren que no s'havia viscut mai abans. Per això, a partir del pròxim dilluns 13 de juliol, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu del Delta per a frenar la proliferació del llepó, una planta que creix a les parets dels canals i sequies i que dificulta el rec. Josep Turón és coordinador dels canals.
6: El que fa és que morretint l'aigua i no mos deixa arribar l'aigua al final del rec, i l'altre és que quan llevem l'alga de la paret, com que no tenim manera de poder traure l'alga de dins l'aigua, esta alga el que fa és que comença a embossar tomes i als finals dels recs el que fa és que fa taps i impossibilitant que arribi l'aigua als finals.
5: Se tracta d'una mesura excepcional que només té com a precedent la sequera del 2023. La calor intensa d'aquest estiu i sobretot el fet que se mantingui de forma sostinguda han portat en guanyar una situació límit.
7: Notícies en xarxa.
1: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions al terreny, edifici per edifici, per tal de garantir la seguretat. I des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
9: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
8: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
1: Seguim a la capital catalana, l'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies i es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
2: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
0: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania.

0: Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
1: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
2: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, només una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
1: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox, i Junts cau en l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
2: 3/4 de 3, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat avui la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquesta sessió del judici Marc Pijuan.
3: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
4: No, mai.
5: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
4: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
3: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional?
4: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
6: Sí.
4: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
5: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui hem conegut les notes de tall per de cara al curs que ve i Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passa a ser la nota més alta d'enguany per davant de Física i Matemàtiques. Se situa en el 12,9.
1: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau d'enginyeria en tecnologies aeroespacials més màster en enginyeria aeronàutica a la UPC, en aquest cas amb un 12,694 per 60 places, i medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins al Penedès. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per la comarca per exigir solucions per l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
8: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que en alguns casos ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanen solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
9: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
8: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació de Laboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
2: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen La història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i Primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
10: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
6: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
2: I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correia. Canal Blau FM, Jordi Carrillo.
11: Correia actua a Vilanova i la Geltrú presentant el seu nou disc. L'any passat va ser una de les actuacions que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. De fet, el festival ha pogut recuperar per aquest dissabte tot el programa de l'any passat i també hi actuaran Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orchestra. En aquesta edició, el FinPT fa una aposta molt clara per les veus. Patti Serrano és la codirectora del FinPT.
12: Que aquest any, aquesta programació del FinPT realment té moltes propostes on la veu és un pes important, la veu de molts, o sigui, dins dels diferents estils de veu que hi ha, no? Tindrem aquesta veu a capella, aquesta veu polifònica.
11: Durant el cap de setmana s'han programat més d'una vintena d'actuacions, la majoria a l'escenari de la plaça del Born, però d'altres es faran de forma itinerant o a la Geltrú, on està prevista una nova edició del Firasac.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
13: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho, haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
14: Bèlgica és una selecció molt potent. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
13: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0 de retruc amb la classificació del conjunt francès, com que hi juga lateral del Barça Jules Koundé. El primer partit de la jornada de Lliga del Club Blaugrana contra l'Atlètic s'ha ajornat. Els de Hansi Flick arrencaran el campionat al Camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost en el duel corresponent a la segona jornada. I qui també ja pensa en la temporada que ve és el Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci sota l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
15: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. i això és el que intentarem.
13: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
16: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
13: En bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'ale barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i també en bàsquet avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina Endesa. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. En la primera jornada, l'Espart Girona jugarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu també com a visitant contra el Mainz Avenida. L'Eurocup masculina, el Manresa, ja coneix el calendari. També començarà la pista del PAOK el 29 o 30 de setembre. El primer partit del nou Congo serà contra l'Ulm alemany una setmana després. I pel que fa al Tour de França, avui és la setena etapa, prova plana de 175 quilòmetres entre Aguedmou i Bordeus, pensada per acabar a l'esprint. Ahir Pogacar es va posar líder amb la victòria d'etapa després d'una exhibició històrica al Tourmalet. Té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al segon, Jonas Vingegaard. I a casa nostra, encara en ciclisme, aquest divendres s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que serà del 31 de juliol al 2 d'agost. Un dels organitzadors de la prova, Eric Catalán, ha destacat que hi participaran 170 corredores d'arreu del món.
17: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
13: Les anteriors dues edicions les van guanyar les catalanes Paula Blasi i Lluna Jiménez. En motor, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el segon millor temps a la primera sessió dels entrenaments lliures al Gran Premi d'Alemanya a Sachsenring, tot i que el de Cervera s'ha caigut, però sense conseqüències.
2: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
9: Bueno, creo que me he saltado.
10: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
11: És la hora.
12: La xarxa de comunicació local.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Era una fiesta. Yeah. Sweep. Ahora venía el doblaje.

sí que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Una reacció produïda per la barreja de productes químics a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès ha deixat 17 persones ferides, 4 de les quals han estat greu. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 12 minuts de les 2 de la tarda i han enviat 6 dotacions. També s'ha activat 7 ambulàncies per atendre els ferits a banda dels 4 greus, 2 dels quals han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. La resta són tots lleus, segons ha informat el CIM. Inicialment s'ha valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de la piscina. I els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el que treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar aquesta passada nit 21.000 persones de 5 localitats. De moment s'han cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. En les tasques d'extinció han tingut un paper destacat els pagesos de la zona, que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç a les flames. Xavi Dalmau és un d'aquests pagesos. L'escoltem.
2: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí. Llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
1: I l'habitatge es manté com el primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies, està en la segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal. El 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu, seguit de la inseguretat, amb un 26%. Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades amb la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal. A l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada de Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, això sí, Junts cau ara per ara a l'última posició. I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà dissabte viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correira.
3: Quatre i tres minuts. Comença l'últim Connectats de la temporada.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació un dia més de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, 10 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i en vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs en aquest últim Connectats de la temporada aprofitarem per fer-vos algunes propostes de viatges per aquest estiu. Li demanarem a la Teresa Viladevall, que és directora de Promoviatges a Sabadell. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar com afecten les altes temperatures alguns col·lectius i els resultats també de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. A partir de les 5 coneixerem l'Esbart Sant Jordi, amb motiu del seu 75è aniversari. Ens acompanyarà Jaume Díaz, director de l'entitat. Farem l'últim viatge al Centre de la Ràdio amb els companys del Prat Ràdio. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i tancarem la temporada amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La policia municipal de Terrassa, amb el suport del cos dels Mossos d'Esquadra, va desplegar dijous al vespre un dispositiu de seguretat a diferents places del barri de Sant Pere Nord. Era un operatiu contra l'incivisme que es va tancar amb 25 persones identificades i dues denúncies. Concretament es van identificar 3 persones a la plaça de Cipriano García, una de les quals va ser denunciada per negar-se a mostrar la documentació i una altra per consum de substàncies estupefaents. Així mateix, els agents van identificar 3 persones més a la plaça del 1 de maig i 9 a la de Dolors Aleu. L'operatiu va incloure un control de trànsit a la zona on es va inspeccionar 7 vehicles i es van identificar 9 persones. Tots els tests d'alcoholèmia realitzats van donar un resultat negatiu. Aquesta intervenció està marcada en el pla Cuidem de nit, un pla transversal per garantir la seguretat i la convivència nocturna durant l'estiu. En aquest sentit, la Policia Municipal de Terrassa té activat des del 19 de juny fins al 13 de setembre un pla operatiu amb actuacions específiques per afrontar conductes incíviques com ara el soroll excessiu, el consum d'alcohol a la via pública quan contravé la normativa o les concentracions que poden alterar la convivència. També actuacions per garantir la seguretat viària amb controls preventius per evitar conductes de risc, especialment la conducció sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La instal·lació de la nova tanca de protecció que envolta les vies del tren a l'altura de Can Llong ha finalitzat aquesta mateixa setmana. Una actuació que ha comportat una inversió superior als 579.000 euros. La barrera ha d'evitar el pas indegut de les vies en el tram comprès entre el carrer Budapest i la plaça Lisboa i des d'aquesta ubicació fins a la C58C. La nova tanca s'ha col·locat a banda i a banda de la línia ferroviària amb un recorregut de 1.241 metres. Recordem que aquesta actuació ve d'una demanda reclamada per veïns del barri i també de la Crida, que instava l'Ajuntament i l'Estat a buscar els mecanismes per evitar riscos en aquest tram. Així ho explicava Oriol Rifé, regidor de la formació.
3: Davant d'aquesta situació instem doncs a les administracions pertinents, tant a l'Ajuntament com a l'Estat, a prendre les mesures corresponents per garantir la seguretat dels veïns i veïnes del barri i de qualsevol persona doncs, que pugui passar per allà o que pugui fer ús d'aquesta zona.
2: Aquesta zona es tracta d'un punt sensible amb molta presència diària d'infants, adolescents i famílies, ja que les vies per on circula l'R4 de Rodalies es troben molt a prop de l'escola Can Llong i l'Institut Arraona. Amb aquesta nova barrera s'impedeix el pas per un punt no autoritzat i es redueix el risc que persones accedeixin a la via del tren amb el perill que això implica.
0: Gràcies, Anna. I ara anem fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les altes temperatures obliguen a canviar els hàbits diaris per evitar les hores de més calor. Això afecta també el comerç, especialment els mercats al carrer. Els Encants de Montigalà han notat un descens de les vendes d'entre un 30 i un 40%. També han detectat un canvi d'horari en els moments de més afluència. El motiu principal, expliquen els comerciants, és que un alt percentatge dels clients habituals són persones grans que prefereixen no fer el trajecte fins al mercat en les hores de més calor del dia. Per això també asseguren que ha augmentat la concurrència de gent a les primeres hores del matí. Escoltem el Mohamed, la Raquel i la Maria, comerciants dels Encants.
5: Los mayores, resulta con el calor, van con miedo, pues que como vienen las noticias, que a veces caen las personas por el calor y tal y cual, entonces lo notamos un 30 o un 40% menos.
6: A partir de les 11 ja la gent surt molt menys. A les 7, 8 del matí encara surt la gent, però ara més tard no es pot. Hi ha molta menys. Un 30-40% ens ha baixat.
7: No és igual, ara, con esta calor, un mercat a pie de piso, de calle, de su casa, de su entorno, que subir, esperar l'autobús, montar l'autobús i venir aquí.
4: Alguns comerciants també asseguren que els estius són un mal període de vendes, perquè moltes persones es queden a càrrec dels fills i nets que durant l'any estan a l'escola, i això, afegit a que les altes temperatures són especialment dures amb els infants, fa encara més difícil que s'apropin al mercat.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament del Prat ha aprovat un paquet de mesures per donar suport a les víctimes del terratrèmol que ha afectat Veneçuela. La primera actuació serà una aportació de 5.000 euros al Fons Català de Cooperació que es destinarà a les tasques de reconstrucció de les zones més afectades pel sisme. El consistori també ha volgut donar resposta a les necessitats de la comunitat veneçolana resident al municipi i de les persones que puguin haver perdut familiars o tinguin vincles amb les zones afectades. Per aquest motiu, ha posat a la seva disposició el Servei d'Acompanyament Psicològic psicològic de Cases d'en Puig, que atendrà les persones que necessitin suport emocional arran de la tragèdia. Paral·lelament, el Fons Català de Cooperació ha obert una campanya de recollida de donacions per canalitzar l'ajuda humanitària. L'entitat recorda que en aquest tipus d'emergències les aportacions econòmiques són la manera més eficaç de col·laborar, ja que permeten adquirir els recursos necessaris sobre el terreny de manera més ràpida i eficient, evitant els problemes logístics que sovint comporta l'enviament de material.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. La segona onada de calor d'aquest estiu va arribar dilluns, quan Protecció Civil va mantenir activat el Procicat en fase d'alerta per una onada de calor molt intensa. Segons el comunicat, a més, pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut es troba en fase 2. El Servei Meteorològic de Catalunya va marcar dimecres el nivell vermell, quan a Castellà les temperatures van superar els 39,6 graus centígrads durant bona estona del dia i a les nits tòrrides el mercuri no va baixar dels 23,8 graus segons les dades de l'estació del Mirador de Castellà. Durant el cap de setmana s'espera un lleuger descens al voltant dels 33 graus, donant així un petit respir. Un petit respir que durarà poc, ja que la segona onada de calor es mantindrà molt intensa durant la pròxima setmana, amb màximes que rondaran entre els 32 i els 34 graus segons s'informen des del Meteocat. Tot i no batre rècords diurns, la persistència de la calor a les nits, que rondarà entre els 22 i els 23 graus, farà que el descans nocturn sigui complicat a causa de l'acumulació de calor.
0: Gràcies, Albert. I a Sant Cugat us parlem de la trobada institucional a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, entre els dos últims presidents de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat aquest divendres el seu fons documental a l'Arxiu, en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Ens informa més àmpliament Martí González.
10: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
11: En moments com l'actual, que hi ha tants canvis, crec que és molt important i molt rellevant que tots, des de la nostra posició, contribuïm a preservar, fomentar, cimentar, solidificar aquesta idea inclusiva de les institucions. En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de fer un... no, de reformar aquesta idea d'institucions inclusives.
10: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
12: Des del meu punt de vista, el president Aragonès sempre va posar la institució per davant de tot. Naturalment, ell pertanyia a una formació política i tenia un enfoc. Però des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, el govern del país, doncs la institució la va posar per davant de tot. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar. No? En segon lloc, això es va reflexar en un traspàs modèlic que jo prenc com a referència.
10: En aquest sentit, com sentíem, Illa ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès des del maig del 2021, tot i que ja ocupava el càrrec en funcions des del setembre del 2020 per la inhabilitació de Quim Torra fins a l'agost del 2024.
13: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Per a tots aquells que esteu a punt d'anar-vos de vacances o bé ja hi sou, anem a veure quines són les principals destinacions, hàbits i també curiositats, en aquest cas dels sabadellencs, per les vacances d'estiu. En Pol Peiró ha conversat amb Teresa Viladevall, directora de Promo Viatges.
1: Ens trobem ja plenament immersos en l'època de l'any en què les temperatures comencen a pujar, l'estiu ja és aquí i amb ell arriba també un dels moments més esperats per molta gent, com són les vacances d'estiu, aquells dies que durant tot l'any es desitgen, es planifiquen i que finalment es converteixen en l'oportunitat perfecta per desconnectar, viatjar i també viure noves experiències. Avui, per parlar de tot això, tenim el plaer de poder conversar amb la Teresa Viladevall, que és la directora de Promo Viatges, a qui volem agrair que ens acompanyi en aquest espai. Hola, Teresa.
2: Hola.
1: En primer lloc, gràcies per compartir el nostre temps.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Comencem amb les preguntes. No sé si aquest estiu, quines són les principals tendències a l'hora de viatjar? Què és el que busca més la gent amb aquestes altes temperatures? S'escapa més a la platja, a la muntanya?
2: Bé, jo crec que abans de parlar concretament de destinacions, el que jo he vist des de la nostra posició, no?, d'agència de viatges, és que la gent té ganes de viatjar, però cada vegada més volen fer-ho com amb tranquil·litat, amb la certesa de que hi ha algú darrere, no? Suposo que els darrers esdeveniments han fet que la gent, doncs, arribi a l'agència de viatges no només buscant assessorament, sinó buscant tranquil·litat.
1: Clar, s'ha notat algun canvi respecte a, no sé, per exemple, agafem de referència l'estiu passat? Heu notat algun canvi?
2: Jo crec que el canvi és més aviat que la gent es fixa més amb detalls que potser altres vegades passaven desapercebuts, no? Doncs amb les assegurances de viatge o amb si hi ha una assistència a les 24 hores. Totes aquestes coses potser eren detalls que abans no se'ls hi donava tanta importància i ara la gent s'hi fixa una mica més.
1: Clar, imagino que també, per exemple, les notícies d'última hora, com per exemple el terratrèmol a Veneçuela, també influeixen, no?, en això que dius, en la cerca d'assegurances, de viatges, i suposo que aquestes últimes notícies també precipiten que la gent s'ho pugui replantejar.
2: Bueno, jo crec que justament Veneçuela no és una destinació que ara estigui molt al radar turístic i no crec que en quant a destinacions afecti, però sí que realment la gent pren consciència de que poden haver-hi imprevistos, no? Llavors nosaltres treballem com dues propostes per als nostres clients. Sí que detectem que, per exemple, el que són viatges en grup amb guia acompanyant, que és una de les nostres especialitats, doncs hem vist que hi ha molt més flux de clients que pregunten per aquesta opció, i després també que tots aquests altres clients que, per als qui treballem propostes més a mida, doncs també es fixen en això que et deia, no? De saber de dir, bé, si em passa qualsevol imprevist, amb qui puc comptar, no? I per exemple nosaltres en el nostre cas, que oferim el servei d'assistència 24 hores, abans era un servei que passava més desapercebut i ara la gent ens pregunta.
1: Sempre durant l'estiu hi ha una sèrie de destins, no?, que són, podríem dir, els destins clàssics, com capitals europees, illes gregues, o hi ha gent que també opta per anar al Carib. No sé si aquests destins han anat canviant amb el pas dels anys i ara estan de moda països diferents, emergents...
2: Mira, hi ha com una miqueta de barreja amb això. Sempre hi ha aquest client que potser per més edat busca destinacions com més, diem, conservadores o més previsibles, no? Llavors aquí una cosa que els darrers anys s'està tornant a vendre, que abans ho havíem perdut una mica, és el Regne Unit, que té moltíssimes regions, Cornalles, Escòcia, tot això és una cosa que la gent ens demana. Segueixen els clàssics, com pugui ser capitals bàltiques, Polònia, Eslovènia, Irlanda, que són viatges que tenen, doncs, aquest component tant de paisatge com de cultura, i potser les destinacions menys conegudes, pues, la gent les manté quan és una llarga distància, no? Sri Lanka, Namíbia, Japó, que s'ha venut moltíssim tant per individuals com per grups.
1: la pujada, per exemple, dels preus, no?, i la inflació que viuen moltes persones de les quals ens puguin estar escoltant, vosaltres heu notat això a l'hora de la gent quan planifica viatges o vol fer o pensa en un destí i potser acaba de fer números i no ho veu clar? Heu notat una afectació?
2: Nosaltres el que hem notat és que la gent cada vegada té més criteri i és més selectiva amb què es gasta els diners, no? Jo penso que qui té una il·lusió de fer un viatge intenta poder-lo fer, però sí que es fixen molt més en el que és la despesa, a què va destinada, no? I sobretot a nivell de famílies també ho hem notat.
1: I no sé si també afecta en algunes zones, ara que també hi ha alguns països en conflicte, no sé si la gent mostra més nerviosisme o més preocupació per la seguretat en determinades zones del món.
2: Sí, sens dubte, diem, tot el conflicte del Pròxim Orient doncs ha fet que totes aquestes destinacions automàticament quedin descartades, i després també les companyies d'aquests països, que són unes companyies que tenen una relació qualitat-preu molt bona per sobretot les destinacions asiàtiques, doncs clar, ha fet que aquestes destinacions d'Àsia ens les haguem de replantejar i volar amb altres companyies que potser són una miqueta més cares.
1: Clar, i no sé si hi ha gent que aquest fet, el fet d'aquests conflictes a Orient Mitjà li ha fet canviar potser la destinació. La gent sol fer-ho amb antelació? La gent es planifica? O us trobeu també en moltes situacions de viatges d'última hora que us venen de pressa i corrents?
2: Mira, en termes generals, cada vegada la gent es planifica molt més, perquè també sabem que planificar al final ens ajuda a que aquesta despesa que nosaltres podem fer quedi al màxim d'optimitzada. Tenim sempre millors preus, i de fet la tendència que potser es veia només 7 o 8 anys enrere, de que hi havia molta oferta d'última hora perquè hi havia vols charters i tot això, doncs tot això progressivament ha anat desapareixent. Per tant, la gent que té previst fer un viatge una mica complex o que ja té una o dues destinacions en ment, reserven amb anticipació. Això no vol dir que última hora sempre arriben reserves, i sobretot doncs de destinacions més properes a vegades arriben més a última hora.
1: Clar, també el que comentaves, no? Aquesta gent que vol fer un viatge més llarg, com pot ser a diferents punts de Llatinoamèrica o d'altres indrets, sí que és cert que vosaltres noteu que confien en agències com vosaltres, i no tant, perquè avui en dia és difícil també competir, no, imagino, amb el tema d'internet, de que la gent potser planifica més el viatge pel seu compte, però a l'hora de fer viatges així tan llargs segueixen apostant per agències com la vostra.
2: Jo crec que és una qüestió de prioritats, no?, com a viatger i com a usuari. Primer, doncs, el temps que et pugui portar a preparar un viatge, que per moltes persones és una activitat molt agradable, però per altres doncs no tenen aquest temps. I la gent que ens arriba a l'agència sobretot busquen assessorament, diem, aquest coneixement que nosaltres tenim directe de la destinació, de totes aquestes propostes que li poden aportar valor, i després també busquen el que et deia, no?, de dir, una tranquil·litat, de dir, bé, si això no surt com esperem, no?, que hi hagi algú darrere que m'ajudi a resoldre qualsevol incidència. I això és avui en dia un dels papers principals que fa l'agència de viatges, no?, de dir, potser tu contractes doncs online amb un proveïdor local, però aquest proveïdor, bueno, pot funcionar molt bé o no, però si a tu et cancel·len el vol, aquest proveïdor voldrà cobrar igualment. En canvi, si tu ho fas amb un paquet combinat amb una agència de viatges, l'agència de viatges ho gestiona, i no, i si t'anul·len el vol, doncs s'encarregarà de que no hagis de pagar despeses, per exemple, dels serveis de terra.
1: Perquè la gent us coneixi una mica més, a la vostra agència Promo Viatges, quines són les coses que us soleu trobar a l'estiu? Quines problemàtiques podeu arribar a solucionar als vostres clients?
2: Bé, les problemàtiques són molt diverses, perquè com tothom sap, el sector de les agències de viatges, nosaltres tenim una dita que diu, quan passa un vent ens encostipem. És a dir, hem gestionat anul·lacions doncs, quan hi ha hagut el tema dels volcans, gestionem quan hi ha una vaga, quan hi ha un conflicte, diem, amb el proveïdor en el moment de la prestació de serveis, doncs si hi ha alguna incidència d'aquestes imprevisibles, com tantes ens hem trobat, no? Recentment, doncs, amb el conflicte al Pròxim Orient, doncs vam ajudar els passatgers per gestionar que poguessin tornar, o si algú es va veure afectat per la cancel·lació d'un vol per fer un viatge, doncs també ho gestionem. I qualsevol imprevist que el client pugui tenir a destinació sempre compta amb el nostre assessorament.
1: Teresa Viladevall, directora de Promo Viatges, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Fils de Ciutat i esperem que la gent segueixi viatjant i que seguiu progressant com a agència i us vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Mig minut i arribarem a 4:45 de la tarda. Arribem d'hora més que puntuals a la tertúlia a tres bandes, que avui és l'última tertúlia del curs i la compartirem amb Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També tenim a l'Alistair Sperring, que és viquipedista i traductor científic, i ens acompanya des de Sabadell, també via telefònica. Alistair, bona tarda.
2: Hola, com va tot?
0: Molt bé, molt bé. De moment, aguantant. Estic veient una llum estranya, ho dic perquè jo tinc una finestra aquí a l'estudi i em permet veure el que passa a l'exterior. I no fa tarda de sol. No sé, a Sabadell, per exemple, Alistair, el sol llueix o està tapat?
2: Bé, és un d'aquests dies que està tapat i que penses tant de bo plogui, perquè si no plou i els núvols només atrapen la calor per aquesta nit, les passarem canuta.
0: Sí, és que no, està tapat realment, vull dir, no hi ha llum de sol, de moment no llueix, i si és veritat que doncs poden caure unes gotetes, que sembla que la previsió no les apunta, que no sigui més calor. Esperem que no sigui més calor. D'aquí uns minuts, una estoneta, segurament per al segon tema, s'incorporarà el Jordi Gili, el president honorífic d'Amics del Prat. Però, mentrestant, el que farem serà parlar precisament d'aquestes altes temperatures, d'aquesta calor sufocant que estem patint i que, doncs, cadascú ho passa i se la treu de sobre com pot. No sé si a vosaltres us està costant superar aquests dies. Una onada toca pràcticament a una altra i això és un suma i continua. Maribel, com ho portes tu?
1: Home, jo porto, mira, amb l'aire condicionat crec que no l'havíem tingut mai engegat allò tot el dia, doncs ara és que l'hem de posar, i jo sort que no treballo, saps què vull dir? Que estic a casa,
0: que està jubilada.
1: Si haig de sortir surto estones que no, a primera hora, que no fa tanta calor i que no tinc, però és veritat, ahir li deia al meu home, mai havíem tingut tantes hores l'aire condicionat posat, és que, doncs sí, i ho porto com tothom, com podem, la calor.
0: I l'Alistair, tu com ho fas? M'imagino que tu sí que surts més al carrer, crec que també tenies criatures i per tant has de moure, t'has de desplaçar.
2: En realitat, en certa manera, també tenim la loteria de l'orientació de l'habitatge. Nosaltres tenim la mala sort, hem de tocar que tenim una de les parets, la paret de la nostra sala d'estar és la paret del jardí del veí, i té la mala sort que està orientada a l'oest, així que a la tarda s'escalfa molt, però que molt i molt, no? Perquè a més, com que és una paret mitjancera, tampoc no podem posar-hi fàcilment toldos ni coses d'aquestes, i s'escalfa moltíssim i fa un de radiador. Així que a casa tenim aquesta guerra entre l'aire condicionat i els ventiladors i aquesta paret que es converteix en radiador a partir de les 3 o les 4 de la tarda, així que hi ha moments que anem oscil·lant d'una banda a l'altra de la casa, anem fent una migració interna per poder escurar-nos d'aquesta calor intensa que comença a la tarda.
0: I clar, passes el dia com pots, però després arriba la nit, i amb aquestes nits roents, que no han baixat en molts casos dels 25 graus, qui descansa i com es pot descansar? No sé, Maribel, si s'ha de mantenir l'aire condicionat.
1: Mira, a l'habitació no el posem, posem un ventilador, i llavors s'apaga, d'aquests que dius que al cap de 3 o 4 hores s'apagui, i s'apaga, i de moment ho fem amb el ventilador. No, una calor, és que no, és que esclar, són nits tropicals, mira, que bé.
0: Tropicalíssimes, no?
1: Sí.
0: La nit com la passeu, Alistair?
2: Doncs amb això que deia fa un moment de la loteria urbanística, també ens ha tocat mala sort en aquest sentit nosaltres.
0: Vaja,
2: vivim en un lloc.
0: Has comprat tots els números, tu, no?
2: Sembla que sí. Mira que la resta de l'any és el contrari. A l'hivern gairebé no gastem calefacció, però ja. El que passa és que nosaltres vivim en un lloc que de dia fa bastant ventet, però a la nit l'aire no es mou ni un mil·límetre. Ja. I obres les finestres a les 9, a les 10, a les 11 perquè corri l'aire, i no corre gent, així que la casa ha acumulat la calor del dia i costa molt treure-la, així que fins fa uns anys fèiem amb l'aire condicionat amb un ventilador, però és que ara el ventilador ja no dona la talla i hem de mantenir l'aire condicionat de nit, perquè que, si no, no dormim. I en bona part és per això que, pel fet aquest que vivim en un indret que, pels motius que sigui, no sé si són orogràfics o urbanístics o simplement mala sort, però com que corre tan poc el vent de nit, no tenim més remei que deixar l'aire condicionat.
0: Clar. Doncs fixeu-vos que en aquesta estoneta de conversa que portem, doncs hi ha un parell d'elements que apunten a com ens afecta cadascun de nosaltres aquestes altes temperatures, i castiguen per qüestió d'edat. Ja hem sentit moltes vegades que qui més ho pateixen són les persones grans i els infants, però ja no només és una qüestió d'edat, sinó que també és una qüestió de bretxa social, és a dir, de les rendes familiars, del lloc on es viu, del tipus d'habitatge que tenim. Hi ha un informe que ha fet l'IDRA, a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que explica que hi ha 4 de cada 10 llars que, de rendes baixes, en aquest cas, que tenen aire condicionat. En aquesta informació no s'explica si es fa servir o no es fa servir, perquè pots tenir aire condicionat però no fer-lo servir. I, en canvi, les dades en llars de rendes altes expliquen que hi ha 7 de cada 10 que tenen aire condicionat, o sigui, el doble. La calor extrema s'ha convertit també en una font, una nova font de desigualtat social, penseu? Alistair.
1: Una més, perquè, esclar, és que si només fos això. Però hi ha criatures que dinen perquè dinen a l'escola, dinen bé perquè dinen a l'escola, i els estius amb algun casal. És que aquesta desigualtat en aquesta societat en la que vivim, i sembla que cada vegada és més gran, no? Cada vegada els rics són més rics i els altres doncs més pobres. És que aquesta societat capitalista està muntada així. Vull dir, i de moment doncs així estem, aquesta bretxa social, aquesta diferència, és clar. I els joves ho tenen malament, pretenen sous molt baixos i no sé.
0: Què n'opines, Alistair, sobre aquesta nova situació que ens mostra aquesta desigualtat social a causa precisament d'aquestes altes temperatures?
2: Crec que hi ha diverses dimensions en aquestes, i que algunes són inevitables. Per exemple, l'aire condicionat i la instal·lació costa el que costa, es pot subvencionar una mica o més o una mica menys, el preu de l'electricitat el mateix, però també hi ha altres causes que són més evitables. Fa uns dies corria una notícia que s'acabava una moratòria del govern estatal i que es podrien començar a posar multes de fins a 3.000 euros per gent que tingués l'aire condicionat, que es veiés des de la façana, no? A la façana.
0: Per una qüestió estètica, no? Bàsicament.
2: Són qüestions fonamentalment estètiques. Si ens remuntem, jo vaig estar mirant, i en realitat aquesta notícia no era del tot correcta, perquè no és una cosa estatal, sinó que són ordenances municipals, però vaig estar mirant ordenances municipals de Sabadell i de municipis propers, de Barcelona també, i quan es van treure aquestes ordenances cap al 2008, 2009, 2010, eren qüestions eminentment estètiques. Ara últimament s'ha volgut afegir alguna excusa de és que potser si no és prou segur li cau algú al cap. No he trobat cap notícia que li hagi caigut algú al cap una parella d'aire condicionat, però clar, això és una dimensió extra en la pobresa, en anar contra la gent que tingui menys recursos, perquè clar, una persona que tingui un dúplex i que ja tingui de terrassa es pot posar l'aire condicionat allà dalt, perfecte, però la gent que viu en pisos de 60 metres quadrats, o que no té un balcó gaire gran, o que no té terrassa, no té més remei que posar a la façana. Per tant, quan estem prenent unes ordenances que diuen que la ven 3.000 euros i posa l'aire condicionat a la façana, el que estem dient és que si tens pobresa habitacional, doncs també hauràs de patir pobresa de refrigeració i pobresa climàtica a l'estiu. Sí. Això el 2008, el 2009, mira, encara es podia mig excusar, però que en les condicions que estem vivint ara i que segurament viurem la resta de les nostres vides, aquestes ordenances s'haurien de tornar a mirar.
0: Exacte.
2: Amb una visió molt més realista del que pot suportar la gent en aquest país, els habitants d'aquest país, perquè és que si no estem condemnant gent que ja té prou pena de viure en un pis de 50-60 metres quadrats, els estem condemnant a més a passar-les molt dures a l'estiu, i això jo crec que com a societat seria inadmissible.
0: Sí, deixeu-me que saludem...
1: De totes maneres...
0: Deixa'm un moment, Maribel, que donem la benvinguda, saludem el Jordi Gili, que s'incorpora ja a la tertúlia. Jordi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Mira,
3: mira,
0: precisament d'això estem parlant. Ara donem pas a la Maribel, que així continua el fil de l'Alister, i de seguida pots fer la teva aportació. Vinga, Maribel.
1: No, jo el que volia dir és que també haurem de canviar moltes coses. Per començar, l'aïllament de les noves construccions. Els pisos que tenim nosaltres és que no ni es contempla gairebé l'aïllament, no?

0: els carrers, jo me recordo que abans, o els pobles o així, és que hi havia fonts als carrers. Tu anaves pel carrer i si pel que fos, ja no que tinguessis set, és igual, si feia molta calor podies mullar una mica el cap, refrescar. Primer eren d'aquelles que tenien una aixeta i després que apretaves un botó i sortia un sortidor. Doncs crec que i plantar arbres, bueno, Sant Cugat no es podem queixar gaire, però ciutats que es va posar de moda posar les places de ciment, és que s'ha de canviar l'arquitectura dels edificis obligatòriament, jo crec, tinguin les dimensions que tinguin, han d'estar en un aïllament que ara no es contempla. I després les ciutats, els carrers, també ens hem de començar a plantejar en general aquest canvi climàtic, com ho podem revertir una mica, com ho podem suportar, millor dit.
1: Sí, no? Les dues coses, revertir-lo i afrontar-lo.
0: Sí.
1: Les dues coses. Jordi, estem parlant d'aquesta nova font de desigualtat social que doncs, ens afecta a tots, però no de la mateixa manera. Ja no només per una qüestió d'edat, sinó per una qüestió de rendes.
2: Evidentment, com tantíssimes coses ens afecten a tots, i que sempre paguen els plats trencats els mateixos. Perquè quan fa fred, gent són les que tenen dificultats per poder escalfar mínimament la vivenda i en part per això que es comentava ara la companya que les cases no es fabriquen pensant en que un dia farà fred i després hi ha un moment que farà molta calor. Es fan cases i clar, tu entraves abans en una casa de pagès i fes fred o fes calor, més o menys feia una temperatura atemperada, perquè les parets gruixudes d'un parell de pams i una cosa, doncs l'ara en les parets que fots un cop de puny i se'n van a Norris. Clar,
1: sí, és veritat, ara...
2: és que són tantes coses.
1: Sí, mira, tu i la Maribel, que heu apuntat aquest tema de la climatització, també us vaig fer arribar una notícia d'una escola bressol del Vendrell que han de reubicar cada dia 73 infants a refugis climàtics perquè la llar no està condicionada. I es veu que és una de les últimes llars que es van construir, i el més curiós de tot és que es va construir amb criteris bioclimàtics, pensats per resistir millor les temperatures molt altes i les molt baixes. I resulta que, tot i construir-la amb aquestes condicions, és insuportable. Els infants no poden quedar-s'hi allà a partir del migdia.
2: El millor sobre el paper tot això estava molt bé, però l'execució però clar, és que no té sentit que
1: però algun
2: això.
1: Control hi ha d'haver del que s'ha fet, no?
2: Sí, estaria bé.
1: Estaria bé.
0: És que les escoles ja s'ha parlat que haurien de tenir totes aire condicionat actualment. És més, jo crec que els refugis climàtics, que bueno, segons com tu miris pot estar bé, si cauen lluny de casa no serveixen de gaire. En canvi, escoles n'hi han a tot arreu. Diríem que tothom pot tenir una escola més o menys a la vora si tinguessin aire condicionat. A més, dius refugis climàtics, si vas amb nens, què t'has de quedar? Al vestíbul de l'Ajuntament? No sé, encara mira la biblioteca, encara no. Per tant, jo crec que seria ja imprescindible que la Generalitat d'una vegada posés ja aire condicionat a les escoles. Ja es podria aprofitar que l'estiu serien refugis climàtics. N'hi ha moltes, és a dir, la comparació de població i escoles és bastant equilibrada a tots els municipis.
1: De totes
0: maneres...
1: I
0: normalment a cada barri n'hi han.
1: Refugis climàtics, que ja portem uns anys que ens hem acostumat i ja sabem de què parlem. Aquests refugis climàtics, la majoria tenen uns horaris. I quan es tanquen ja no hi ha refugi climàtic, com no et busquis la vida. Per tant, penseu que l'administració hauria d'impulsar ajudes d'alguna manera, pensar quines altres solucions es podrien donar, sobretot per a aquesta població més vulnerable que ara comentàvem, no? Que no tenen opció...

0: allà on viuen, per la seva renda familiar, què podrien fer de més?
1: Home, segur que es poden fer moltíssimes més coses. Però, d'entrada, el que jo entenc és que s'hauria de fer unes ciutats més esponjades. I, com s'ha comentat abans també, amb moltes zones d'arbres, amb... El que no pot ser és que aquí queda un solar buit, vinga, va, fotem-hi pisos, i allà, vinga. I com deia un director que tenia jo, diu, es que vamos creciendo para adentro. No nos expandimos, crecemos para adentro. I al final ens ofegarem tots plegats.
0: Ja.
1: O sigui, i això és una cosa que té a veure amb l'habitatge, però té a veure amb el transport públic, té a veure amb quantitat de coses. Si hi hagués unes comunicacions dignes, doncs per anar, què diré jo, de Reus a Barcelona o a Manresa i les pogués expandir i no concentrar-nos tots aquí a l'àrea metropolitana i vinga, anar fotent pisos aquí apretant, i tot això també seria més fàcil de poder aconseguir, però l'especulació i la manca de previsió és...
0: I tot i així falten pisos, sembla.
1: Ja.
0: Alistar, és insuficient el que fa l'administració?
1: Jo crec que sí.
2: Bé, sobretot jo penso que bé, en la lluita contra el canvi climàtic hi ha moltes administracions que no fan suficients, com per exemple quan renoven flotes d'autobusos o altres vehicles urbans i acaben sent de benzina o de dièsel, perquè bé, ja parla per si sola aquesta elecció, però també la falta d'ombra, perquè òbviament el millor que seria és tenir arbres, perquè els arbres, més enllà de l'ombra que aporten, també aporten beneficis en altres sentits, però com a mínim tenir ombra. Hi ha molts llocs que són esplanades i que són un desert de ciment i que no té per què ser així, perquè no pot costar tant posar uns tendals que siguin retràctils i que es puguin, quan a les hores que fa més calor es puguin activar i que hi hagi ombra i que jo no es converteixi bàsicament en el desert de Sonora, i llavors a l'hivern doncs deixar que entri més el sol, sobretot a les places més concorregudes, que en cada municipi són com a molts 5 o 6. Això s'hauria de poder fer i sense rebentar el pressupost, i per tant a mi em sorprèn molt que no es faci, i animo els ajuntaments de tot el país a mirar-s'ho més, perquè és que els refugis climàtics sí, són zones amb aire condicionat, però també hauran de ser llocs al carrer on simplement que hi hagi ombra. No demanem res més, que hi hagi ombra.
0: Exacte. Si heu estat a Andalusia, segurament que us heu trobat que en els carrers centrals de grans ciutats hi ha aquestes veles, no?, que diuen, i fins i tot aquell ruixat polvoritzat, no?
1: Que es va posar de moda l'Expo, sí.
0: No sé si per aquí passaria una possible ajuda, no?, a refrescar l'ambient. Què anaves a apuntar, Jordi, que em sembla que volies...
1: No, volia dir això, que es va posar de moda quan l'Expo de Sevilla, doncs aquesta mena d'esprais o el que hi hagués que humitejava també una miqueta l'ambient i bueno, refrescava, estava bé, sí.
0: Home, massa car tampoc no crec que sigui posar aquestes veles, sobretot en els centres de les ciutats, per on la gent hi circula per anar a fer compres, per anar a passejar, per sortir una estona a certes hores del dia, doncs podríem protegir-nos. Canviant de tema, una observació, continuem fent allò la crònica del temps. Heu notat si s'ha aixecat una mica de vent a la zona on esteu?
1: Aquí al Prat, concretament, una miqueta d'airet sí que corre. Sí. Cosa que aquest dematí no corria ni una gota d'aire.
0: Una mica. Val.
3: Home, no fa tantíssima calor com fa dos o tres dies, entre que està així mig tapat, mig núvol i una mica, però bueno, en lloc de 37 graus devem estar a 35 o 34.
0: Sí, a 34.
1: Exactament.
0: Deixeu-me que dediquem els últims minuts a parlar d'un dels temes que hem abordat de tant en tant al llarg dels diferents cursos del Connectats, i és aquests resultats del baròmetre del Centre d'Estudis i Opinió, que s'ha publicat, aquest últim, que dona entre els resultats doncs, que el PSC tornaria a guanyar, tot i perdre alguns parlamentaris, que Esquerra Republicana de Catalunya i Aliança Catalana es disputen ser la segona força i que Junts és qui paga més els plats trencats i és qui cau pràcticament a la meitat dels que ara disposa. No sé quina és la vostra valoració veient a grans trets, aquestes xifres, aquestes dades. I si penseu doncs que són realment el que podria acabar passant, si és la tendència que s'acabarà complint.
2: Primer de tot, i més enllà de la lectura política del CEO, crec que val la pena fer una estirada de duresa de l'administració, perquè aquest CEO ha sortit amb 4 mesos de retard.
0: Exacte.
2: Recordem que el CEO és una cosa de periodicitat trimestral i, per tant, s'han dut per davant el següent CEO que havia de sortir. Llavors, això és bastant trist que passi a un nivell com la Generalitat, que no estem parlant d'una administració amb pocs recursos, sinó de l'administració de tot Catalunya. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que això que comentaves ara, la pujada d'Aliança Catalana s'ha d'entendre més per demèrits dels altres partits de catalanistes que no pas per mèrits propis, perquè tenim un paisatge on Junts ha buscat tant la transversalitat que al meu parer s'ha difuminat, i realment més enllà del tema de la independència, si li preguntes Junts què defensa, o no ho sabràs, o al contrari, o tindràs una resposta i la diametral, perquè és un partit on ara mateix hi ha un guirigall important. I llavors, Esquerra, el que més veiem en els mitjans són les ambicions del seu líder a Madrid, en Gabriel Rufián, de muntar alguna cosa, no se sap ben bé què, amb altres partits d'esquerra d'Espanya. Però és una indefinició bastant important, més enllà de les ambicions personals d'aquest senyor. I llavors la CUP, el fet que se'n parli tan poc com se n'ha parlat en els últims anys, ja parla per si mateix, no?, aquesta falta de cobertura. I en aquest buit, en aquesta indefinició, és on puja Aliança, jo crec que purament o en gran part com a vot protesta, perquè, clar, bàsicament té l'avantatge Aliança de no ser cap dels altres tres. Però Aliança també arrossega les seves contradiccions, com vam veure fa uns dies amb el problema que van tenir amb un candidat que es veu que estava en una relació amb una persona, amb una nena, que fins feia ben pocs dies havia estat la seva alumna de secundària. Després de ser els seus monotemes que fan que sovint entri en conflicte amb el suposat catalanisme o independentisme, perquè fa un parell de dies deien que la seva prioritat és aliar-se amb els castellans per anar contra el suposat califat. Per tant, tenim un escenari a Catalunya on bàsicament jo diria que molts partits, si per no dir tot, han de mirar què defensen i sortir d'aquesta indefinició, perquè al final els votants poden estar d'acord que tu diguis blanc, que tu diguis negre, però el que volen és que tu els diguis clarament què defenses i què és el que faràs, i no moure't en aquesta indefinició. I jo d'aquí crec que ve el càstig a tots els partits que han tocat poder, i que al final s'acabarà convertint en càstig pels partits que ara mateix estan capitalitzant també el vot protesta, però el dia que hi toquin poder els passarà el mateix mentre no arribin d'aquest problema.
0: I els nous que arriben són els que suposo jo que el votant té ganes de tastar, com a mínim, no, de moment no l'ha defraudat. Jordi,
3: jo crec que és una mica...
4: Sí, no, molt breument, aviam. D'entrada, les enquestes aquestes supercuinades del CEO, bueno, pues, tenen la credibilitat que tenen, i d'aquí que hi hagin eleccions, que serà d'aquí 8 mesos, 6 mesos, jo què sé, no en tenim ni la més remota idea. Probablement, jo crec que les primeres eleccions que hi haurà seran les municipals, però ho veurem. D'aquí allà poden passar moltes coses. Veig que en aquestes eleccions, almenys periodísticament, en aquest CEO de Vox i del PP se'n parla poc, no sé exactament el per què, i tota la gran força és la davallada de Junts, i aquest creixement, que no l'entenc, sincerament, em costa d'entendre, d'Esquerra. La situació dels socialistes, bueno, potser és una situació bastant normal, diguem, aquí a Catalunya, i bueno, però vaja, jo em faig el cas que com a cosa orientativa, probablement. I després, després el tema de
0: molt ràpid, Jordi, perquè estem acabant,
4: acabo.
0: Si la Maribel també
4: intervé. El tema d'Aliança, em temo que pugui passar el que va passar amb Ciudadanos. Ciudadanos hi havia un líder i aquí hi ha una lideresa.
0: Molt bé. Maribel, vinga, que tanques. 20 minutets.
3: No, volia dir
0: 20 segons.
3: No,
0: 20 minuts.
3: Bueno, pues res. Escolta, que a sobreviure a la calor... És l'últim programa, que passeu molt bones vacances.
0: Val.
3: I quan vinguin les eleccions ja veurem què fem, tu, que falta molt encara.
0: Molt bé, doncs deixem aquest CEO aquí sobre la taula i ja el mirarem de rescatar quan sigui el moment. Els tres, moltíssimes gràcies per la vostra participació a la tertúlia i sobretot que tingueu molt bon estiu, que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres, disculpeu pel retard.
0: No, ja. Gràcies.
4: Hi ha una frase que deia la meva mare, que qui té el cul llogat no sé quan vol.
0: Exacte, doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon estiu.
4: Adéu.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
8: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
7: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
8: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
9: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ara agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
10: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Barri Braga. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
11: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Els Mossos d'Esquadra han desmentit que l'incident de la platja succeït el cap de setmana passat a la tarda es produís un apunyalament. Així i tot, els agents han confirmat l'existència d'un incident lleu que en cap cas ha suposat un apunyalament, com inicialment es pensava. Escoltem Víctor Corbatón, de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra del Prat.
9: La veritat és que de la informació que sortien a les notícies, el que va passar, pues, hi ha bastant diferència. Es parlava de baralles entre famílies
7: sí,
9: gitanes,
7: sí.
9: Es parlaven d'apunyalament, no va ser una baralla entre dues persones, on sí que va haver van haver talls per una ampolla.
7: Val.
9: Però no van haver ni armes blanques, ni baralla entre clans familiars, ni res d'això. Va ser una baralla entre dues persones i que van acabar una persona lesionada, però lleu.
7: A banda d'això, els Mossos d'Esquadra del Prat tenen identificada la zona de Verge de Montserrat entre carretera de la Marina i les Moreres i voltants com un dels punts calents de la ciutat pel que fa a l'incivisme i altres problemes de seguretat pública. Mossos treballa en la teoria que l'agressió verbal homòfoba patida durant la nit de la celebració de l'Orgull prop de la capsa hagi estat provocada precisament pel mateix grup de joves que actua en aquesta zona de la ciutat. Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Vermut i Sèries al Centre Cívic Palmira Domènec, en què hi haurà temàtica principal en les produccions audiovisuals de True Crime. La iniciativa consisteix en una conversa amb experts del món de l'audiovisual i les sèries per fer recomanacions a la ciutadania mentre es gaudeix del vermut a la terrassa de la Palmira. I ja han començat les festes de Sant Poyent al Prat, la paròdia estival de Sant Fermín. Avui és el segon dia d'aquestes festes i podrem gaudir d'activitats com la novena ruta del Pincho Sant Poyent a locals com la cerveseria El Zurito o el Lola's Branch. També hi haurà a partir de les 10 de la nit el Chupinazos, el Pregó i l'inici d'un encierrillo nocturn que començarà a l'avinguda del Canal i finalitzarà al Parc del Fondo d'en Peixo.
8: Esports.
7: Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Alemanya al circuit de Sachsenring. El pilot pretenc Joel Esteban arriba a la cita com a 11è classificat amb 48 punts a la classificació de Moto3, 4 més que el seu company d'equip Bertele. La cursa serà diumenge a les 11 del matí. I d'altra banda, l'AE Prat ha anunciat l'arribada del porter Àlex Lázaro i la tornada del mitja punta Pau Molí. I això és tot el moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 6.

0: 5 i 3 minuts de la tarda, rebrenem el Connectats amb la segona i última hora d'aquest últim Connectats de la temporada. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Saludem Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, com tots els divendres, aquesta hora amb força moviment, amb cert moviment, sobretot de mobilitat, de cap de setmana. En el cas, sobretot, de l'autopista P7 es nota en el tram sud entre Castellbisbal i Martorell, de forma intermitent i fragmentada, això sí, i en el tram nord, sobretot al voltant de la zona del Vallès, el que seria Mollet del Vallès, Parets, Montmeló, Granollers, tot aquest tram puja molt carregat en sentit Girona i amb trams d'intensitat més amunt a la Roca o també a Cardedeu. En el cas de l'autopista de Maresme, també la zona de Tiana i la zona de Premià i Mataró amb trànsit força intens en sentit Girona, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Besòs, i pel que fa a incidències, recordar que es mantenen encara dues carreteres tallades pels darrers incendis forestals, la T244 entre el Montmell i Querol i també la LB-2101 a Granyena de Sagarra. És tot, bona tarda.
0: Gràcies, Eduard, bona tarda.
2: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: Connectats, viatgem fins a Badalona per conèixer una entitat que enguany està d'enhorabona, i és que l'Esbart Sant Jordi celebra el seu 75è aniversari. Per aquest motiu parlem amb el seu director, en Jaume Díaz. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Jaume Díaz, director de l'Esbart Sant Jordi. Què tal, Jaume? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Jaume, primer de tot, per qui ens estigui escoltant i no sàpiga què és un esbart, podries explicar-nos-ho?
2: És un grup de gent que balla sempre dansa tradicional i d'arrel. Vull dir, quan tothom diu dansa tradicional d'arrel, una sardana, no, fem altres tipus de ball que no siguin la sardana. També estan incloses al nostre repertori, però realment és tota qualsevol dansa tradicional d'arrel.
1: Després, més endavant, parlarem de quines danses d'arrel feu a l'Esbart Sant Jordi, però bé, el motiu de l'entrevista, evidentment, és el 75è aniversari de l'Esbart Sant Jordi, que va néixer el 1951, i com dèiem, enguany, doncs celebreu el 75è aniversari, que es diu ràpid, tenint en compte que sou una entitat cultural popular, oi?
2: Correcte, sí, vull dir, a veure, ara que estem tirant del fil, perquè a la tardor volem fer una exposició sobre el 75 aniversari de l'Esbart, llavors estem mirant la història, i sí, clar, neix el 1951, però tenim uns orígens i uns arrels una mica més abans, vull dir, quasi el 1921, perquè com Esbart Sant Jordi comença el 1951, però venim del foment de la sardana, imagina't, de Badalona. Llavors, com aquell qui diu, nosaltres l'aniversari comencem des de que es va formar dintre de l'Orfeó Badaloní l'Esbart Sant Jordi, i sí, consta des del febrer de 1951.
1: Com es va produir aquesta, no sé si dir-li escissió, o com va començar el 51 com a Esbart Sant Jordi?
2: Per el que hem averiguat, perquè ara tot just és això, estem estirant del fil i veiem que venim del foment de la sardana, va ser una entitat, llavors va venir la Guerra Civil, llavors es va formar l'entitat de l'Orfeó Badaloní, llavors aquest foment de la sardana es volia dissoldre, i llavors l'Orfeó Badaloní doncs, va agafar aquest grup de joves i llavors van formar l'Esbart Sant Jordi de l'Orfeó Badaloní. Llavors el que tenim que tenir present és que nosaltres sempre hem estat sota el paraigua de l'Orfeó Badaloní, i cal remarcar que des del 2025 som entitat pròpia. Ara ja no estem sota el paraigua de l'Orfeó Badaloní, sinó som a l'Esbart Sant Jordi de Badalona. Vull dir, és com aquell que es fa una mica adult, que deixes els pares i comences a fer el camí per tu sol, no? Vull dir que llavors vam parlar amb l'entitat, que volíem ser una entitat independent, i llavors ells ens van dir que endavant, i bueno, però sempre tenim una col·laboració amb l'entitat de l'Orfeó Badaloní, perquè, per exemple, part del vestuari està cedit per l'Orfeó Badaloní, i nosaltres el tenim com a salva i guarda d'aquest vestuari, i hem arribat a aquest conveni. Fins i tot també ens van deixar de posar a l'Esbart Sant Jordi per mantenir aquests 75 anys d'història.
1: I qui el va impulsar en el seu moment?
2: Mira, et mentiré, no sé ara exactament els noms. Jo sé que va haver un grup de gent jove, el que passa que sí que va haver uns dels primers van ser els germans Estanyol, també hi havia com a música l'Ester Martells, que tocava el piano. Vull dir, llavors han anat passant diferents directors. Ara que estem parlant de Max Ensaires, ens remarquen molt la figura del senyor Ramon Batalla, que és el que va impulsar molt a l'Esbart Sant Jordi, però han passat molts directors, sincerament. Clar.
1: Durant tots aquests anys, imagino que més enllà de directors o més enllà de moments en què, com ens deies abans, doncs, us feu grans i tireu pel vostre compte, imagino que ara heu viscut moments de tot. Quins moments diries que han marcat la trajectòria de l'Esbart?
2: Per posar-te una mica en context, jo estic des de l'any 1991 com a dansaire. Llavors, realment, com a director, ja no sé ni quants anys faig que porto la direcció. Llavors, cada època ha tingut el seu moment. Vull dir, el seu moment dolç i el seu moment amar, també. Vull dir, és una identitat que cíclicament ha tingut pujades i baixades. No és com un esport, que bàsquet, futbol, que més o menys es mantenen. Vull dir, a l'Esbart, a la nostra ciutat, ha sigut un cicli. Vull dir, a vegades ha hagut molta gent, a vegades hem sigut, fins i tot hem arribat a ser 4, però amb l'empenta i anar picant pedra, doncs mira, ara hem aconseguit que en som altre cop una cinquantena de persones. Però vull dir, marcar-te un abans, un després, no sé, vull dir, per exemple, jo remarco molt el tema de la pandèmia. La pandèmia ens va fer molt de mal a nosaltres, per al tema del grup juvenil, del grup infantil, dels nens. Vull dir, es van donar de baixa molts de nens i recuperar això va ser difícil. Un moment amarg va ser quan vam tenir que deixar el local del carrer Lleó. Nosaltres estàvem al carrer Lleó, que hi havia l'Acadèmia de la FIAC, llavors a sota teníem el nostre teatre i el nostre lloc d'assaig, i deixar això per mi va ser un trasbals i tornar a començar altre cop com a entitat de l'Orfeó Badaloní. Vull dir, hi ha moments, per altres bandes, et donen moltes alegries. Per exemple, els viatges que hem pogut fer a arreu d'Europa. Pensa una cosa, que per mi l'Esbar és una gran família. Llavors, com una gran família, et passen moments bons i en moments dolents. Clar. Nosaltres veiem com la gent es casa, com la gent té fills, tot això és una alegria per nosaltres, però també tenim pèrdues d'éssers estimats. Mm. Llavors, per nosaltres són moments tràgics. Vull dir, llavors, remarcar-te un antes i un després, com diuen els castellans, no t'ho sabria dir, la veritat. Per mi és important cada any, eh?
1: Clar, no, però és molt interessant tot el que ens explicaves, perquè al final són moments de tot, és a dir, haureu viscut bones èpoques, males èpoques, però l'Esbar sempre ha tirat endavant. I dins d'aquest moviment cíclic que ens comentaves, valores que esteu ara mateix? Ens has dit que ara sou prop d'unes 50 persones. Creus que és un bon moment per l'Esbar?
2: Sí, ara estem en un moment dolç. Ara estem en un moment dolç, la veritat sigui dita. Estem tancant temporada amb una escola de dansa de 6 nanos de 3 a 6 anyets, molt petitons. Estem en una escola de dansa també d'uns 13 o 14 nanos. Estem en un cos de dansa de 32 persones. Estem en un grup de pares i mares a ballar que són unes 17 persones, entre 15 i 17 persones. Vull dir, ara estem en un moment dolç. I també el paper de l'Esbar Sant Jordi a la ciutat, vull dir, s'està consolidant molt a través de les danses de maig. Són unes danses que s'estan cantant per tot arreu, i això també ens omple molt d'orgull.
1: Just ara t'anava a preguntar quin creus que ha sigut el paper de Badalona durant aquests 75 anys. És una ciutat que ha acollit i que ha donat peu al creixement de l'Esbar Sant Jordi?
2: Jo et mentiria si et digués que no hem tingut suport de l'Ajuntament. Et menteixo. Nosaltres, com a Esbar Sant Jordi, sempre hem tingut molt suport de l'Ajuntament, de l'entitat pública, sincerament. Vull dir, ens han recolzat i ens han donat suport sempre. Vull dir, sempre, eh? Vull dir, mai hem tingut un no. Vull dir, a veure, com tota entitat pública, doncs té les seves mancances, ens agradaria la casa de la festa, ens agradaria moltes coses, però vull dir que per nosaltres particularment hem tingut el suport. També tenim molt de suport de les altres entitats. Fem pinya, vull dir, jo crec que tenim que sumar. Hem de sumar les entitats de cultura popular i que ens vegin pel carrer i que la gent vegi la nostra cultura pel carrer, si no es perdrà. Jo, en un futur, no sé com aniran les coses, però jo vull que es mantingui les nostres tradicions, les nostres arrels, vull dir, perquè són nostres. I com, per exemple, te'n vas fora d'aquí i ho tenen molt arrelat, nosaltres també ho tindrem que tenir arrelat. I sembla mentida que a vegades pensem que, mira, aquests que van disfressats pel carrer. No, és la teva cultura, són les teves arrels i és la teva tradició.
1: Sí, totalment. Pel que fa als tipus de danses, quins balls practiqueu a l'Esbar Sant Jordi?
2: Nosaltres som bastant tradis, eh? Som bastant tradicionals. Vull dir, nosaltres agafem tots els balls, per exemple, les danses de Castellterçol, per exemple, l'Eu Riera, el Sant Ferriol, tots els balls tradicionals els fem. Ara bé, el temps passa i ens tenim que anar adaptant les noves tendències, val? Llavors, també fem moltes coreografies i danses de nova creació. Per què? Perquè la nova creació captes a la gent jove.
1: Clar.
2: I és això. Llavors, has de tenir un ventall per arribar a totes les edats.
1: Per tant,
2: a totes.
1: Dins de l'Esbar Sant Jordi també doneu peu a poder innovar o modernitzar-vos.
2: Sí, ens anem adaptant. Sense deixar de banda les nostres arrels, eh? Sense deixar de banda les nostres arrels i d'on venim i d'on som. Clar. Vull dir, però sí que tenim que innovar. Vull dir, la dansa és viva. La dansa és viva i ens tenim que anar adaptant. Ens tenim que anar adaptant al moment, ens tenim que anar adaptant a la societat, ens tenim que anar adaptant al model del dansaire. Vull dir, has de modificar i t'has d'anar adaptant.
1: Just ara ho comentàvem, que al final tota entitat, sigui cultural o sigui de qualsevol altre àmbit, doncs s'ha de modernitzar i s'ha d'anar innovant. I un altre factor important és l'interès d'aquestes noves generacions per aquesta innovació i per aquests valors. A l'Esbar noteu que els joves us coneixen i participen a les vostres activitats?
2: Ara sí. Ara, des de que tenim una visió més àmplia, ens fem veure a Badalona per les danses de maig, pel Ball de Punts, pel Ball de Cercolets, vull dir, tenim molt més... la gent ens coneix més, hi ha molta gent jove que ve a l'Esbar, que es vol apuntar, que vol provar, és important. Llavors, això sí, llavors el boca a boca, vull dir, els mateixos membres, ostres, que m'ho passo bé. Al fin i al cap, som un Esbar humil. Vull dir, té cabuda tothom. Anem a passar-nos-ho bé. Anem a passar-nos-ho bé, anem a demostrar la nostra dansa ens agrada fer-ho tot ben fet, amb rigorositat, però com a mínim, en el moment que anem, deixem totes les cabòries de la feina fora i ens hem a passar-nos-ho bé. Llavors això és el que vull transmetre sempre als meus dansaires.
1: Ara, Jaume, parlant del 75è aniversari, què suposa aquesta xifra per vosaltres i quines activitats i danses heu preparat per aquest any de celebració?
2: Mira, vam començar el febrer d'aquest any, llavors els actes duren fins al febrer de l'any que ve, del 2027. Ara tenim un peron, vull dir, ara tenim un peron perquè ve l'estiu,
1: llavors... També m'ha nascut, imagino, per tothom.
2: Bueno, no parem, l'esbar no parem, ara t'ho explico. El que vam fer, primer de tot, vam fer un concurs de logos, llavors va sortir un logo guanyador que ens està acompanyant en tots els actes del 75 aniversari, i tot obert a tots els socis de l'entitat. Llavors vam fer, amb el suport del Pla Impuls, vam fer el primer ball de primavera, oberta a la ciutadania de Badalona. Això, clar, serà recurrent, vull dir, ho vam fer a la plaça de la Vila i va anar molt bé, va ser tot un èxit. Llavors, les altres activitats que hem anat fent és, lògicament, tot el que es fa pel mes de maig, tot fa referència als 75 anys, com el maig en dansa que va ser 75 anys en moviment, i van sortir totes les seccions. I que ara a la tardor volem fer una exposició i una taula rodona amb teixint memòria, d'agafar exdansaires perquè ens expliquin com era abans un assaig, com és ara, vull dir, per fer unes taules rodones i saber com era. I llavors ja fem una exposició tradicional de fotografies, etc. El mes d'agost, que també participem a la Festa Major, també fem partícips, que és el 75 aniversari, i llavors ja que ara l'any que ve tenim una ballada de totes les seccions i exdansaires, i també un sopar de gala, on allà farem també una menció especial a gent que ha sigut important en l'esbar, dins de l'esbar.
1: Per tant...
2: Vull dir, tenim diferents actes.
1: Sí, mesos entretinguts, no?, per endavant.
2: Sí, sí, sí, tenim mesos entretinguts i de molta feina, sí, sí, sí, sí. I... Però es fa amb il·lusió,
1: I tant, només faltaria. I de cara al futur imagino que aneu a per 75 anys més de vida, com a mínim, no?
2: Jo no ho veuré, espero que es mantingui, perquè és una llàstima, perquè aquí a Badalona hi havia molts esbars i solament hem quedat nosaltres. Hi havia molts esbars, molts, i sols hem quedat nosaltres. Espero que sí que es mantingui, vull dir que seria una llàstima perdre això. Espero que no, ja veuràs com no.
1: Quins reptes teniu per als pròxims anys?
2: Mantenir-nos com estem ara. Jo, el repte és mantenir-me com estic ara, vull dir, que la gent ens vegi, que la gent ens vegi pel carrer, que la gent tingui interès per l'esbar, que encara que se'n vagin dos, en puguin venir dos més. No sóc molt ambiciós, t'ho juro, no sóc molt ambiciós. Jo vull estar com estic ara perquè estic molt bé.
1: Clar.
2: I vull que la gent que vingui a l'esbar estigui en un lloc confortable.
1: Totalment respectable.
2: Mantenir aquesta essència i mantenir l'associacionisme. Vull un repte? Sí, però que aquest és un repte per mi i per tothom, que tinguem la Casa de la Festa a Badalona.
1: Clar. I és un repte gros, també, perquè si,
2: és un repte
1: gros. Com ens has comentat, esteu en un molt bon moment, doncs mantenir-ho segur que no és fàcil.
2: I, no.
1: I Jaume, abans d'acabar, tothom qui vulgui provar o conèixer aquestes danses de ben a prop, com pot fer-ho per conèixer-vos?
2: Res, que es contacti amb les nostres xarxes socials i llavors es posin d'acord amb nosaltres, volem provar, llavors donem dos o tres classes que vinguin a provar, tenim diferents grups per provar i que estan les portes sempre obertes. Vull dir, sempre, hi ha molta gent que s'ha marxat i ha tornat, vull dir que ells per la xarxa social per esbar Sant Jordi, BDN, busquin i que ens diguin, escolta, que vull venir a provar, i llavors les que porten les xarxes socials, llavors es posen en contacte amb els diferents grups i ja quedem d'acord. També estem els dijous en el Gita Angeli, assajant a la Gita Angeli, els divendres el grup de pares i mares a ballar també estan al Gita Angeli a les 9 del vespre, i l'escola de dansa a partir de les 7 de la tarda en el Gita Angeli.
1: Doncs queda dit, tothom qui vulgui venir a provar aquestes danses de les Bar Sant Jordi, ja no té motius per no fer-ho.
2: Correcte.
1: Jaume Díaz, director de l'Esbar Sant Jordi, moltíssimes gràcies per atendre la trucada
2: a
1: Connectats i moltes felicitats per la part que et toca d'aquests 75 anys de l'Esbar.
2: Gràcies per donar-nos visibilitat. Sense vosaltres tampoc podríem seguir. Gràcies a vosaltres.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.
8: Bé, doncs avui el Víctor Asensio ha agafat el micro i s'ha infiltrat al Prat Ràdio per enganxar infragantis als seus companys de feina. Marxem fins allà per veure què hi troba. Víctor, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Doncs avui fem una cosa diferent per aquest viatge al centre de la ràdio. Avui vinc a molestar a l'emissora municipal del Prat Ràdio, els meus companys, que no saben, de fet, que estic preparant aquesta secció, i anem a veure què està passant aquí a l'emissora local. Són els darrers dies, avui de fet és la darrera secció del programa, acabo d'entrar ara mateix a l'emissora, i com també és el darrer dia d'aquesta secció, doncs anem a veure què està passant aquí al Prat Ràdio en les últimes hores abans de vacances de molts dels seus treballadors i treballadores. Mira, acabem d'entrar ara mateix a la Peixera, que és doncs, la nau espacial aquesta que controla què passa als estudis, i és on poden tancar els micros quan els periodistes ens passem del temps, i els que ens tiren les músiques i els que ens tiren els talls. I doncs tenim amb nosaltres el Sergio Villar, que és el tècnic de capçalera pels matins. Sergio, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
9: Estàs aquí ara al Planeta Prat, que és el programa matinal del magazín que fem aquí al Prat Ràdio. Explica'ns una mica què estàs fent. T'estic enganxant perquè no sabies que venia a gravar, eh? Això és cert, eh? T'estic molestant ara mateix.
10: Doncs sí, no molestes. Estic ara quadrant temps per quan arribi el butlletí, doncs tenir tot quadrat perquè no ens passem de temps i pugui entrar en directe al butlletí.
9: Com és el teu dia a dia des de que entres aquí a treballar a l'emissora fins que comença el directe, que llavors ja suposo que estàs concentrat en tot el que passa tant dins de l'estudi com fora, rebent trucades, etc. Però quin és el teu dia a dia, com ho fas per preparar-ho tot?
10: Doncs quan arribo, primer miro l'escaleta del programa, que prèviament ja me l'he mirat el dia anterior, però quan arribo sempre la repasso. I el que faig és preparar les sintonies, talls de veu i carregar-ho tot i esperar que comencem el programa.
9: Clar, perquè aquí, doncs, ja ho has mitjà avançat, eh? Feu el programa al magazín matinal, no? Que arrenca a les 9 del matí i és fins la 1, però entremig hi ha butlletins informatius que fa els serveis informatius d'aquesta casa. A vegades sóc jo mateix, que estic aquí fent el butlletí, i després també els butlletins de la xarxa. Això, a més, ho heu de combinar amb una publicitat, també, i amb altres elements que també es van introduint, com poden ser, doncs, alguns elements gravats, en podcast, etc. Això ho has de quadrar tot al mil·límetre.
10: Ho he de quadrar tot al mil·límetre, pel que et deia, no? Quan arribi el butlletí de la xarxa o el butlletí d'aquí de la ràdio, doncs que pugui arribar a temps, que no es quedi curt i que tampoc ens passem.
9: Aquí a la ràdio el temps és sagrat.
10: És sagrat, vull dir, no ens podem passar, i per mi els senyals horaris s'han de respectar.
9: És gairebé una religió, no? Quan sona...
10: Quan sona s'han d'escoltar en silenci, que no sobrepassi cap tall de veu, ni cap àudio, ni cap cançó, ni res, que quedi el so net amb els senyals horaris.
9: Quins són els millors moments de la teva feina?
10: Els millors moments doncs són quan, no sé, quan, sobretot això, quan quadrem, que queda... poder posar una cançó i que soni sencera i no la puguem tallar, no sé, quadrar, i que tot soni dintre del que esperem que hagi de sonar, no?
9: Feina ben feta, tu ja estàs content.
10: Jo sí, jo sí. Jo amb això ja estic content.
9: Molt bé, doncs gràcies, Sergio, et deixem seguir treballant. Anem a molestar, encara que diu el Sergio que no, jo sé que això no agrada gaire, allò que et vinguin a atracar, com diem nosaltres, amb un micro a la mà, a preguntar. Mira, ara mateix tinc davant meu la Isa, que és la presentadora del magazín matinal, el Planeta Prat, diu quina por, perquè ja m'ha vist, i no sabia que jo venia. El Marc sí que ho sabia, que és el productor, ara hi parlarem, i diu, no m'has dit res, diu la Isa. Isa, què tal, bona tarda.
11: Hola, què tal, com estàs?
9: Molt bé, estem explicant què és el dia a dia de la ràdio pel Connectats, en aquesta secció, el viatge al centre de la ràdio, i doncs acabem de parlar amb el Sergio, ens explicava una mica quin és el seu dia a dia. Tu ets la presentadora del magazín matinal, què és el que fas tu quan arribes a la ràdio a primera hora del matí?
11: Doncs mira, a primera hora agafo els diaris i miro una mica de què parlen, preparo el guió, sobretot m'agrada preparar-m'ho al dia. Sí, vinc una hora abans, al principi em costava una mica més i venia una mica més aviat, però ara amb una hora més o menys ja em dona temps a preparar-me tot el que tinc, sobretot per esperar-me per si hi ha alguna notícia de darrera hora. I a partir d'aquí doncs, tenim la nostra reunió a 9:15 i a les 9 comença tot, comença el Planeta Prat, comencem amb una part d'actualitat i després format de tertúlies i també d'entrevistes i seccions. I ara mateix doncs, he acabat una entrevista i estic esperant els següents entrevistats també, per tant estic en aquest impàs on vaig veient què és el que feu la resta de companys de la ràdio quan no tinc directe, que és poquet, durant el matí.
9: Clar, tu tens 4 hores de directe de programa i és molt variat, és un magazín. Al final hi ha des d'informació fins a entreteniment, passant doncs, per activitats culturals. Com tu fas per canviar de tema, per poder, i ara parlarem també, escollir què entrarà i què no entrarà al programa?
11: Hi ha dies on és complicat, on passem d'un tema a l'altre, amb coses que no tenen res a veure, intentem agrupar-ho, perquè doncs, si fem un programa potser a vegades més cultural, intentem que els divendres sigui un programa una mica més lleuger, però això no és sempre possible, i el que fem doncs, és preparar l'escaleta amb bastanta antelació, mirem els temes a setmana vista, decidim quins temes poden donar més joc, de quin es parla més, això ho fem mitjançant l'agenda de l'Ajuntament, però també intentant estar molt connectats amb el que passa a la ciutat, amb el que es mou a les xarxes, i a partir d'aquí doncs, quadrar horaris amb les persones que han de venir a explicar-nos les seves coses, sigui un llibre o sigui doncs, un tema d'actualitat o un polític de l'Ajuntament, i donar-li doncs, una mica de varietat també al magazín, perquè entenem que ha de tenir informació però també entreteniment, i això també ens ho aporten molt els col·laboradors, que són gent experta en un tema, que es preparen el seu tema i on jo els vaig acompanyant sols per aquest espai, però són aquestes persones les que realment en saben i intentem riure molt, també. No només informar, sinó entretenir.
9: Què és el millor de la teva feina? I no em diguis, com aquell de la fàbrica, cobrar final de mes, no m'ho diguis, això.
11: Cobrar final de mes ha d'estar molt bé, però el que més m'agrada de la meva feina és que cada dia és diferent i que sempre estic aprenent. Constantment, cada dia he d'aprendre, he de preparar-me temes que desconec, he d'entrevistar gent molt diversa, i per tant el que m'apassiona és aprendre de tota aquesta gent, i també m'agrada molt ser el primer altaveu de les històries, primeres cançons, músics que arriben amb la seva il·lusió, gent que escriu llibres i que venen aquí i t'ho presenten, obres de teatre, tot això crec que té molt de valor, no? Donar el primer micròfon, el primer altaveu, i això m'encanta.
9: Isa, preparada ja per les vacances?
11: Sí, amb moltes ganes. Ja estic comptant els dies i amb moltes ganes, perquè ha estat una temporada intensa, molt maca, però ja necessitem descansar i que la gent descansi de nosaltres.
9: Doncs vinga, va, deixem descansar fins a la propera entrevista i ara anem aquí a la producció. Avui ja tenim, hi ha 3 persones aquí, però el responsable de la producció és el Marc Quinto. Marc, bona tarda.
12: Bona tarda, Víctor.
9: A veure, explica'm, estàs ara mateix amb el WhatsApp obert, però no estàs aquí de jauja, estàs fent feina.
12: No, efectivament, tothom es pensa sempre que tinc aquí el WhatsApp personal obert i no tinc el WhatsApp d'aquí de la ràdio, perquè des de ja fa uns anys la producció ha canviat moltíssim. Abans era tot per telèfon, per trucades, anar doncs, citant a tots els entrevistats, els tertulians, etc., que ara explicava la Isa, per telèfon, però la gent ja no agafa les trucades moltes vegades i és molt més còmode enviar un WhatsApp i ja et contestaran quan els hi vagi bé, quan surtin de la feina, etc. I és el nostre doncs, mitjà de comunicació que tenim amb l'exterior de la ràdio més important, la veritat.
9: Avui a més estàs acompanyat de... sempre tens alguna persona de pràctiques que t'ajuda. Avui tenim a la Itziar i tenim també a la Irene. Què és el que feu aquí en el dia a dia entre tots plegats? Perquè no només fas el tema de les trucades, sinó que també hi ha feina que implica tota la ràdio i tota la graella.
12: Sí, doncs aquí al departament de producció som producció i xarxes també, que estem aquí plegats. Avui no hi és la Neus Bou, que és qui l'encarregada de les xarxes, però nosaltres, amb l'ajuda doncs dels estudiants en pràctiques que tenim, sempre intentem tenir algun, perquè som també com un centre de formació i d'ajudar doncs els centres escolars doncs a acabar aquesta formació dels graus que tinguin a veure, que siguin relacionats amb la ràdio. I doncs que ens encarreguem d'això, de tota la prèvia dels programes, de preparar el magazín Planeta Prat, que és qui se'ns endú més estona i més hores, perquè com dèieu són 4 hores diàries, però també dels altres departaments donem suport a informatius i als esports, per això, per aconseguir que la gent vingui a la ràdio, vingui a explicar les seves històries, vingui a fer les entrevistes, i també per altra banda el tema de les xarxes, que fa uns anys que sí que ens hi estem ficant doncs més, perquè se'ns estava quedant com apartat i arraconat una mica, i doncs des de fa uns anys ja, sobretot amb l'Instagram, que és la xarxa que més tirada té, doncs aconseguim que això que és la ràdio, que és més efímer, que és més del dia a dia, que vens, marxes i ja està, doncs quedi més gravat, quedi en imatge també, li posis cara a la persona que ve, puguis veure també, puguem complementar també amb, doncs si hi ha una exposició, ha vingut la responsable de l'exposició, ens anem també a l'exposició i gravem amb imatges amb el mòbil per poder fer doncs una peça conjunta, com també feu els companys del Prat TV amb els vídeos més complets que feu, però això és com un petit tas, una pinzelladeta d'allò que ens espera si anem a aquesta exposició, a aquest concert, a aquest acte.
9: Doncs merci, Marc. Ara anem precisament a veure què passa al Prat Televisió, que és l'altra pota del Prat Ràdio. També saludem, encara que vosaltres no ho veieu, però jo sí, saludo al David Miquel, que és el director de la revista del Prat i de la publicació del Prat Digital. I anem fins a l'altra pota de la ràdio, de l'emissora local, que també és televisió, que és el Prat Televisió, on avui tenim l'Ivan Conde i la Noelia Aguilar, que, Noelia, et demanaré que vinguis perquè així podeu parlar tots dos. Ivan, explica'm, què estàs fent ara mateix?
13: Doncs estem preparant una notícia d'aquelles que no ens agrada gaire, perquè parlem de violència, podríem dir, o de incidents aldarulls, però bueno, doncs escoltant una miqueta l'entrevista que han fet els nostres companys pel matí per després explicar-ho també al migdia.
9: Estàs preparant notícia per l'informatiu. Explica'm com és el teu dia a dia a la ràdio i també a la tele.
13: Ho podries comentar tu directament.
9: Sí, però jo estic presentant.
13: Vale. Doncs a veure, bàsicament no, fem una petita reunió matinal per decidir els temes, també per proposar coses que hem sentit. En això també ens ajuda molt el boca a boca d'amics, amigues, veïns, persones que ens trobem pel carrer, les xarxes socials, etc. I un cop definides, doncs les tasques reparteixen de vegades també, però sobretot es reparteixen, i doncs després ja doncs redactar, tallar, etc, i sobretot intentar donar-li una coherència i un ordre a l'informatiu de la una.
9: I Noelia, també ho hem comentat, no?, que a banda de fer ràdio fem tele, tu fas, a banda de doncs estar aquests dies, estàs a la redacció dels informatius pel matí, també els caps de setmana estàs fent televisió. Com és el dia a dia de la tele?
14: És un dia a dia molt intens, la veritat, perquè són moltes coses a fer, però al final els resultats són bons i donem cobertura a moltes coses.
9: I exactament quina és la teva tasca? Què és el que has de fer quan vas amb la càmera?
14: Jo m'he d'encarregar de contar la història que passi aquí al Prat a la ciutadania a través del format de la tele, del format audiovisual. Llavors, jo vaig al lloc, veig una miqueta què passa, no? Parlo amb les fonts que siguin necessàries i m'encarrego que tot quedi enregistrat a mode de declaracions de persones, i pel que fa a forma d'àudio, i també en format de vídeo, perquè quedi el més complet possible.
9: I després editar, penjar, publicar, etc.
14: Exactament. Després tornem i és un procés una miqueta llarg d'edició, però es pot.
9: Vinga, va, última pregunta. Teniu ganes de vacances?
14: Sí.
9: Tu, Ivan, de fet, quan emetem això ja estaràs de vacances.
13: Ah, t'anava a dir, queden 2 hores i mitja, potser, bueno, depèn de també el que succeeixi per la tarda, però sí, sincerament, ben bé, l'únic és un mal moment, per les temperatures que n'hi ha. Això és un tema també per parlar futur, si voleu, al programa. A veure què passarà amb les vacances, si començarem tots a demanar-les a l'octubre o al gener directament.
9: Ho haurem de fer com els americans, el spring break aquest que fan a la primavera. Doncs Carme, ja ho veus, és un dia a dia molt mogut i encara ens deixem gent que està treballant i que no té temps per fer aquestes xurradetes que ens agrada fer nosaltres en aquest viatge al centre de la ràdio. Carme,
8: està bé.
9: Bona tarda, gràcies. Bon estiu i gaudeix de les vacances.
8: Igualment per tots els companys del Prat Ràdio i també de la resta d'emissores, però encara no ens acomiadem. Això continua.

0: I ara, després d'aquest viatge, és moment de repassar les estrenes cinematogràfiques. Anem fins a Terrassa, saludem Sergi Estapé i Jordi Guillem. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, última secció de cinema de la temporada, com que també coincideix amb l'últim programa de la temporada del Connectats, per tant, doncs, una cosa lliga amb l'altra. I ho farem, com sempre, parlant de cinema amb el cinèfil que tenim aquí cada divendres i que és un periodista del Diari de Terrassa, que tots sabeu que és el Jordi Guillem.
2: Molt bon dia.

0: Doncs no variarà molt la cosa, parlarem de les pel·lícules que s'estrenen, una va estrenar ja el dimecres passat, i felicitarem una actriu directora, bueno, que tampoc potser és la més coneguda, però que ha fet grans treballs, després ho sabrem, que dimecres passat va fer 75 anys, déu-n'hi-do. Jordi, va, què en parlem? Baiana, es va...
1: Mira, la primera, Baiana.
0: Es va estrenar, com dèiem, el dimecres.
1: Dimecres, passat, sí, abans d'ahir.
0: També es va estrenar una argentina que es diu Las Corrientes, un drama fet a Argentina, o sigui, ja, això ja ho tatxo, ja ho hem dit.
1: Mira, Baiana és una de les pel·lis esperades de l'estiu, sobretot per la canalla, que aquests dies està de vacances. És un remake del clàssic de Disney. És una pel·li dirigida per Thomas Cole i amb les veus de Catherine LaGaglia, Dwayne Johnson i John Toole, entre d'altres actors més o menys coneguts.
0: Les veus, no? No és animació, Jordi.
1: No és animació, això?
0: No, actuen.
1: Ah, vaja.
0: Bé, quedes acomiadat.
1: Moltes gràcies.
0: Fins la setmana vinent. Són actors.
1: Són actors. Bueno, lapsus, les veus i els
0: lapsus del Jordi, venga. Però no passa res.
1: Explica la història
0: de Baiana. En aquest cas fan la versió de Baiana, però amb
1: actors. Ah, mira, està bé. Explica la història d'aquesta heroïna, la Baiana, que respon a la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de la illa de Motunul amb el semideu Maui, interpretat per Dwayne Johnson, sí, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
0: Doncs escoltarem una mica d'aquesta pel·lícula, que no és d'animació, sinó que és amb actors reals.
2: Maui, semidios del viento y el mar.
3: Héroe de los hombres.
2: ¿Qué?
3: El título es Maui, cambia formas, semidios del viento y el mar, héroe de los hombres. ¡Ah! Y las mujeres, ellas también, los hombres y las mujeres. Brrr.
2: Gracias.
3: De nada.
0: Doncs hem començat amb aquest Baiana, aquesta aventura fantàstica que, doncs, ja heu pogut veure els que vulgueu volgut amb una pel·lícula d'animació, en aquest cas, doncs, amb personatges reals. Ens en anem a Japó també per trobar un remake. Jo no sóc molt fan dels remakes, en aquest cas un drama que es diu Un taxi en Tòquio.
1: Sí, una pel·li dirigida...
0: Aquestes pel·lícules ja s'estrenen avui.
1: Sí, això ja avui divendres. Dirigida per Yoji Yamaha, protagonitzada per Takuya Kimura i Chelo Biasco. És una pel·lícula que, si us agraden les històries d'aquestes de taxis, d'un taxista que porta, en aquest cas, una senyora, una dona japonesa de 85 anys, la condueix, de fet, a la residència, on haurà de viure a partir d'ara. Abans, però, durant el trajecte, la senyora li explica els diferents llocs de la ciutat japonesa per on va estar marcada la seva infantesa i la seva vida, i mentre van avançant en aquest viatge particular per Tòquio, van compartint també confessions entre els dos i es van parlant de moments de la seva vida, diguéssim, que creen un vincle d'amistat inesperat, que és el centre d'aquesta pel·li, Tokyo Taxi.
0: Molt bé, doncs venim cap aquí, una comèdia d'aquestes, doncs, bueno, típiques que es fan aquí

0: dos atracadors, Antonio i Félix, que són els papers que interpreten Quim Gutiérrez i Antonio Resines, que són dos atracadors d'aquests de poca monta, diguéssim, fugen de la policia després de donar un pal a una joieria i es creuen amb la Eva, que és el personatge de Megan Montaner, que és la monitora d'un grup de teatre formats per persones amb discapacitat intel·lectual, que confon ella, de fet, un dels atracadors amb l'Àngel, que és un nou membre del grup, el qual encara no coneix, total, que el confon, es pensa que és ell, total, que els dos lladres acaben en plena confusió, acaben marxant, amagant-se de la policia en aquesta mena de retiro creatiu d'una setmana amb aquest entranyable grup de discapacitats, i allà, en fi, una pel·li d'equívocs i tal.
1: Sí, són aquestes clàssiques comèdies, doncs...
0: Sí, com les obres de teatre aquelles de que obren portes i tanquen portes, no?
1: Pues una mica va per aquí.
0: El títol ja ho explica gairebé tot, Haciendo Amigos. Sí,
1: doncs. Escoltem un trosset d'aquest Haciendo Amigos, va.
2: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza, con una silla de ruedas gigante pintada?
3: Estaba rozando el dibujo.
2: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
4: Chicos, este es Ángel, nuestro nuevo compañero.
5: Tú intégrate.
6: Haz amigos.
7: Tú no tienes discapacidad.
3: ¿Me vas a delatar o qué?
7: Pruébatelo, bebido.
4: Este año contamos con dos nuevos miembros.
8: Estos dos no me caen bien.
1: Doncs Haciendo Amigos, aquesta comèdia espanyola que, com dèiem, protagonitzen Megan Montaner, Quim Gutiérrez i Antonio Resines, tot un clàssic del cinema espanyol. Ens en anem a Gran Bretanya, una road movie, un drama d'aquestes que li agraden al Jordi, de coses que passen per la carretera, que es diu A 500 milles de casa.
0: Sí, el títol original és 500... Sí, molt.
1: No, a mi també.
0: Una pel·li que es titula 500 milles i que el títol espanyol, doncs, A 500 milles de casa.
1: Per si algú no ho tenia,
0: sí,
1: clar.
0: Sí, això no ho entenia. Una pel·li dirigida per Morgan Matthews, protagonitzada pel gran actor nord-americà Bill Knight, amb Roman Griffiths Davis i Maisie Williams, dos actors infantils. Explica la història d'un nen de 16 anys, en Finn, i del seu germà, una nena, vaja, i el seu germà petit, Charlie, que marxen de casa just quan els seus pares s'estan separant, es temen que se n'hauran d'anar un amb cada un dels progenitors i no ho volen. Què fan? Que se'n van cap a Irlanda, on troben un lloc on recorden que la família va ser feliç per darrera vegada, i això està a la costa irlandesa, és on viu el seu avi, i d'aquí el títol, aquest viatge de 500 milles per terra i mar, doncs hauran de sobreviure gràcies al seu enginy, al seu encant i a l'amabilitat dels desconeguts, i a partir d'aquí comença l'aventura. Sembla ser que al final és una pel·li bastant familiar i al final hi ha un gir que, en fi, ja...
1: Que no explicaré.
0: Que no és tan familiar, però ja ho veurem.
1: Molt bé, doncs acabem a França amb una pel·lícula, un thriller basat en fets reals, més aviat de mitjans del segle passat. Es diu La còpia perfecta. Què em pots explicar d'aquesta còpia perfecta?
0: El títol original és L'Affaire Bojarski. Com deies, és una història que va passar de veritat. Aquí s'ha dit La còpia perfecta. La dirigeix Jean-Paul Salomé, interpretada per Reda Kateb, Sara Girardot i Bastien Bouillon. És la història d'un estafador, diguéssim, ambientada al París de la postguerra, anys 40-50, Jan Bojarski, que era un refugiat polonès, que el coneixien en el submón de les falsificacions com el Cézanne de la falsificació, i durant 15 anys, de fet, això va passar de veritat, va mantenir una doble vida. D'una banda era un impecable pare de família, que feia una vida normal a casa, i d'altra banda el rebost, diguéssim, tenia una fàbrica de fer bitllets i fabricava de manera artesanal bitllets amb una precisió tan gran que aconseguia burlar tots els controls del Banc de França. Tenia una tècnica molt depurada, i explica la pel·lícula una mica la història del gat i la rata amb el comissari Mattel, que va començar la caça a l'home, va decidir que se l'havia de perseguir, de detenir com fos, i per un i per l'altre, doncs, va passar de ser un simple tema legal, doncs, va passar a convertir-se en una cosa personal, i d'aquí explica la relació entre el policia i el falsificador.
1: Molt bé, doncs fem un tastet d'aquest La còpia perfecta i anem avançant.
9: Comissario, algun comentari sobre el atraco?
10: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
11: No hace falta que volváis el lunes. Lo han pedido los franceses y tienen prioridad.
12: Libertad, igualdad, fraternidad.
13: No podremos ayudaros para siempre.
14: Puedo buscarte un trabajo en mi empresa. ¿Qué te parece hacer entregas?
13: Papá, Jan es ingeniero.
15: ¿Cómo te llamas?
16: Jan Bojarski.
15: Dicen que tienes talento. 5 años por falsificar documentos, 30 años por billetes.
1: Doncs aquesta pel·lícula basada en fets reals, aquesta La còpia perfecta, acabem amb aquesta pel·lícula, acabem

0: aquest repàs a les 5 més destacades. També a partir d'avui podeu veure Tal vez, un drama fet a Espanya, Mariel lo sabe todo, una pel·lícula de cinema fantàstic fet a Alemanya, una d'animació fet a Espanya, Winnipeg, El barco de la esperanza, Andy, un drama fet a Espanya, una de terror també fet aquí que es diu El convento, i un documental fet a Espanya que es diu Cinco días con Lara.
1: Deixa'm dir que la setmana que ve, com que no hi haurà programa, només fer la falca, que s'estrena la pel·lícula de Christopher Nolan, L'Odissea, 172 minuts, una de les pel·lis més esperades, que explica l'epopeia aquesta de l'Odisseo, que va tornar a casa després de la guerra de Troia durant 10 anys. Veurem com la resol Christopher Nolan, amb Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, en fi, un sinfín d'actors i actrius. La teniu divendres.
0: Diuen que és millor que Gladiator i tot, cosa que...
1: Aviam,
0: poso en dubte.
1: Moltes expectatives, veurem com va.
0: Molt bé, doncs dimecres una tal Angelica Houston va fer 75 anyets. Qui era, o qui és, més aviat?
1: Qui és, encara és viva.
0: Qui és Angelica Houston? Doncs va néixer el 8 de juliol del 51 a Santa Mònica, Califòrnia.
1: Has estat a Santa Mònica?
0: Jo sí. Tu has estat a Gijón?
1: Molt maco, Santa Mònica.
0: Doncs ja està, vinga, ja estem al cap del carrer, vaja tonteria. Bueno, doncs ja ho sabeu, era filla de John Houston, el director del Tercer de Sierra Madre i tal, i neta de Walter Houston, un actor d'èxit de la dècada dels 40. Què m'expliques? Va, digue'm cosetes de...
1: Doncs mira, que no va poder escapar a la tradició familiar, semblava cridada a dedicar-se a la interpretació, i així va ser. Quan tenia 18 anys es va estrenar com a actriu a Broadway amb un petit paper al Hamlet, això era l'any 1969, i aquell mateix any va començar el seu pas per la gran pantalla. Va participar com a actriu de repartiment en una pel·li del seu pare, de John Houston, que es deia Paseo por el amor y la muerte.
0: Tinc pendent de tornar-la a veure.
1: Jo també.
0: Pel·lícula.
1: Sí. Després va marxar cap a Nova York a provar sort com a model, i allà va ser on va conèixer Jack Nicholson, amb qui va tenir una relació bastant duradora, de fet fins al 1989, i de la mà de Nicholson va tornar al cinema. El 75 va fer un petit paper a una pel·li protagonitzada per Nicholson que es deia Alguien voló sobre el nido del cuco, i l'any següent va participar en El último magnate.
0: També la tinc pendent.
1: També, una pel·li
0: d'Elia
1: Kazan que està basada en l'obra de Francis Scott Fitzgerald, una obra inacabada, i que la protagonitza Robert De Niro, i també apareixia
0: que va
1: Jack
0: més
1: Nicholson.
0: O menys de l'Irving Talbert.
1: Sí. L'último magnate.
0: Doncs si un dia en parlem. Va, el 81 torna Nicholson amb el remake del Cartero sempre llama dos veces, recordar aquella pel·lícula que també té unes connotacions molt tòrrides, que per això s'ha parlat moltes vegades, però a 4 anys, a les ordres del seu pare, treballa per mi en la seva millor pel·lícula.
1: El honor de los Pritzi.
0: Sí, senyor.
1: És una actuació que li va permetre guanyar l'Òscar a millor actriu de repartiment, i és una mica el que...
0: Si no l'heu vist, és un...
1: És una gran pel·lícula.
0: Una gran pel·lícula que no ha perdut, Jo l'he tornat a veure posteriorment i no ha perdut. Llavors li venen més paperets, no?
1: Va fent cosetes, sí, va treballar amb Woody Allen a Delitos y Faltas, la primera vegada que col·laboren, ho farien més tard, i interpretava aquí un amant que acusava el protagonista de la pel·li. Es va estar nominada als BAFTA com a millor actriu, i l'any següent va aconseguir una de les seves pel·lis més interessants, que és The Grifters, Los Timadores, una pel·lícula de Stephen Frears produïda per Martin Scorsese.
0: Després estarà en altres llocs com Misterioso Asesinato en Manhattan, de nou amb Allen, Cruzando la Oscuridad, una comèdia de terror, comèdia. Los de la família Adams.
1: Sí, comèdia, no?
0: Va dirigir
1: una pel·li, sí.
0: Agnes Brown, el 1991, i bé, després doncs, va treballar més endavant per la televisió, i va guanyar un Globus d'Or a la millor actriu de repartiment per un treball en una pel·lícula aquestes de televisió que es diu Ángeles de Hierro. Bé, una actriu que potser molta gent li posaria la foto davant, no sé qui és.
1: Sí, home, la gent la reconeixerà per el tema de Família Adams,
0: sí,
1: no? És la,
0: sí,
1: la Mortícia,
0: però jo
1: doncs
0: crec, per mi, que en l'honor de los Pritzi està sensacional, sí, sí. Fa un paperàs.
1: Los Timadores també està molt
0: dirigida pel seu senyor pare, el John Houston, que és també un dels grans de la història. Què et sembla, amb què marxarem? Va, digue-m'ho. Aventura't amb algú.
1: Una cançó de l'honor de los Pritzi, poder?
0: Doncs amb la banda sonora original, amb la que surt al final, els títols de crèdit, perquè hi ha altres cançons que surten a la pel·lícula que estan molt bé, d'Alex North, que va ser el compositor, i doncs aquesta pel·lícula de 1985, dirigida per John Houston, amb Jack Nicholson, Kathleen Turner, i que surt, ella també està ambientada a la màfia, i, bueno, amb coses de la màfia, i, bueno, jo penso que és, per mi és la seva...
1: Sí, és una pel·li estèticament brillant i amb un recorregut extraordinari.
0: Doncs bé, ja, música ja sentim la música amb la qual marxarem. No sé, bon estiu a tothom, que descanseu, tornarem. Està confirmat, ens han renovat, ens va trucar l'altre dia l'Al-Khelaifi,
1: el senyor director general
0: del PSG, i ens han renovat el cinema. Si no hi ha cap canvi a última hora, sembla que la temporada que ve també tornarà aquí amb el Jordi, amb mi, amb un
1: cap al setembre, no?
0: Tornarem cap al setembre. Que tingueu un bon estiu i,
1: seguiu anant a les sales a veure cinema.
0: Exacte, aneu aprofitant perquè continuaran a venir, doncs, estrenes fins que tornem.
1: Molt bé, bon cap de setmana i que vagi bé l'estiu.

Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. It's Friday.

0: Efectivament, és divendres. Abans d'acabar, com sempre, anem a repassar quines són les propostes que tenim des dels diferents municipis. El Sergi Estapé s'ha acomiadat, però ara el tornem a contactar perquè ens ha de dir què és el que podem fer a Terrassa. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda a Terrassa, avui divendres i també dissabte, a 2:15 de la nit, i al Centre Cultural Social, últim ball musical que ret homenatge als gairebé 11 anys d'història del grup d'iniciacions musicals d'aquesta entitat. I dissabte, a partir de les 10 de la nit, i a la Nova Jascava, actuació de l'Enric Alegre Quintet en el marc de la 27a edició de Just a la Fresca, cicle d'estiu al pati.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Les propostes que ens fa arribar Anna Clarà, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. El cap de setmana arriba carregat d'activitats culturals a Sabadell amb l'inici de les festes majors de Can Déu i la Creu de Barberà. El risc d'incendi obligat a suspendre tots els espectacles de foc, incloses les forques de Can Déu i les actuacions pirotècniques de la Creu. Tot i això, els dos barris mantenen un ampli programa amb canó i festa de l'escuma, sopars populars, música, inflables i activitats familiars. Més enllà de les festes majors, el Fresc Festival programa l'espectacle dins el cor del món d'en Gruna Teatre. També hi haurà el concert homenatge a Joan Tassa al casal Pere IV, cinema a la piscina de Can Marcet amb Train to Busan i la presentació del llibre infantil El caçador d'eclipsis a la llibreria Mala Peça.
0: Gràcies, Anna. I pel que fa a les propostes de Badalona, per on passa Martí Villegas? Bona tarda.
3: Bona tarda de nou, Carme. Demà dissabte a les 12 del migdia a la sala Josep Uclés s'inaugura Polítiques del retard, arribades temps, una exposició que reflexiona sobre els ritmes accelerats de la societat contemporània i reivindica el dret a viure fora dels imperatius de la productivitat permanent. I a les 7 de la tarda comença la processó del Carme, que recorrerà els carrers de Badalona. I de cara a diumenge destaquem el concert de cloenda de curs del Cor Orfeó Badaloní, que es farà a partir de les 7 de la tarda a l'Església dels Carmelites.
0: Gràcies, Martí. Pel que fa al Prat, Víctor Asensio, bona tarda de nou.
4: Bona tarda de nou. Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Vermut i Sèries al Centre Cívic Palmira Domènech, en la qual la temàtica principal seran les produccions audiovisuals de True Crime. La iniciativa consisteix en una conversa amb experts del món de l'audiovisual i les sèries per fer recomanacions a la ciutadania mentre es gaudeix del vermut a la terrassa de la Palmira. L'activitat es farà demà dissabte, 11 de juliol, de 12 a 1 del migdia i cal inscripció prèvia. Un pla que no us podeu perdre, especialment si sou fanàtics d'aquest gènere audiovisual. I també que ja han començat les festes de Sant Pollín al Prat, la paròdia estival de Sant Fermín a Navarra. Avui és el segon dia d'aquestes festes i podrem gaudir d'activitats com la novena ruta del Pinxo Sant Pollín a locals com la cerveseria El Zurito o el Lola's Branch. També hi haurà, a partir de les 10 de la nit, els xupinazos, el pregó i l'inici d'un encierrillo nocturn que començarà a l'avinguda del Canal i finalitzarà al Parc del Fondo d'en Peixos.
0: Gràcies, Víctor. I des de Sant Cugat us proposem, si voleu participar de la festa major de la Floresta, comença aquesta tarda a les 7 amb el pregó a càrrec de l'Ateneu Popular al Parc de les Dones. És una festa major que se celebra durant dos caps de setmana i en aquest primer, doncs, mostra de DJs emergents, la desena celebració del Beer Fest, les Olimpiades Bandarres, la Diada Castellera o el Torneig de Petanca són algunes de les propostes. També avui a 9:45 de la nit, nit de música al claustre a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. I de moment ho deixem aquí. Gràcies una temporada més per acompanyar-nos, per aguantar-nos i suportar-nos i també per fer-nos costat. Gràcies a tots. Tornarem al setembre a partir del dia 7, una nova versió del Connectats i amb novetats, amb nova programació. Que passeu molt bon estiu. Adeu-siau.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no. Las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
7: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Els Mossos d'Esquadra han desmentit que l'incident de la platja succeït el cap de setmana passat a la tarda es produís un apunyalament. Així i tot, els agents han confirmat l'existència d'un incident lleu que en cap cas ha suposat un apunyalament, com inicialment es pensava. Escoltem Víctor Corbatón, de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra del Prat.
9: La veritat és que es parlava de baralles entre famílies gitanes, es parlaven d'apunyalament, no va ser una baralla entre dues persones, on sí que va haver van haver talls per una ampolla.
10: Val.
9: Però no van haver ni armes blanques ni baralla entre clans familiars ni res d'això. Va ser una baralla entre dues persones i que van acabar una persona lesionada però lleu.
7: A banda d'això, els Mossos d'Esquadra del Prat tenen identificada la zona de Verge de Montserrat entre carretera de la Marina i les Moreres i voltants com un dels punts calents de la ciutat pel que fa a l'incivisme i altres problemes de seguretat pública. Mossos treballen la teoria que l'agressió verbal homòfoba patida

0: durant la nit de la celebració de l'Orgull prop de la capsa hagi estat provocada precisament pel mateix grup de joves que actua en aquesta zona de la ciutat. Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Vermut i Sèries al Centre Cívic Palmira Domènech, en què hi haurà temàtica principal en les produccions audiovisuals de True Crime. La iniciativa consisteix en una conversa amb experts del món de l'audiovisual i les sèries per fer recomanacions a la ciutadania mentre es gaudeix del vermut a la terrassa de la Palmira. I ja han començat les festes de Sant Poll i el Prat, la paròdia estival de Sant Fermín. Avui és el segon dia d'aquestes festes i podrem gaudir d'activitats com la novena ruta del Pincho Sant Pollín a locals com la cerveseria El Zurito o el Lola's Branch. També hi haurà a partir de les 10 de la nit el Chupinazos, el Pregó i l'inici d'un encierrillo nocturn que començarà a l'Avinguda del Canal i finalitzarà al Parc del Fondo d'en Peixo.
1: Esports.
0: Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Alemanya al circuit de Sachsenring. El pilot pretenc Joel Esteban arriba a la cita com a 11è classificat amb 48 punts a la classificació de Moto3, 4 més que el seu company d'equip Bertele. La cursa serà diumenge a les 11 del matí i d'altra banda l'AE Prat ha anunciat l'arribada del porter Àlex Lázaro i la tornada del mitja punta Pau Molins. I això és tot de moment. Tornem amb més informació a l'informatiu vespre a les 7.

Ja,

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Muy bien, muy bien, muy bien, y que nadie se mueva, ¿eh?

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: ves, Juan, niño de cámara, no sé qué, el alcalde, pica, saque, pica.
1: Tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda. A la granja de la Ricarda acull fins l'1 d'agost els Ricardeos, uns vesprejos que formen part de la programació estival de la ciutat i que se celebren tots els divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 2 quarts d'una de la nit. Són activitats organitzades per la gent del FUN en col·laboració amb l'AGT i DAM, que estan pensades no únicament per les generacions més joves, i que és l'objectiu dels Ricardeos, és que siguin familiars i que, per tant, persones de totes les edats puguin gaudir d'una ampla oferta d'opcions musicals. Des de l'Ajuntament del Prat es reivindica l'espai de la granja de la Ricarda com a referent per celebrar esdeveniments com ho són els Ricardeos. De seguida ho ampliem, abans però repassem els titulars d'avui divendres 10 de juliol de 2026.

0: Avui és el darrer dia per sol·licitar els ajuts de la Generalitat destinats al lloguer. S'hi poden acollir joves que a data 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys, sempre que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Dijous 13 de juliol arrenca la nova temporada del podcast Obert per Vacances, del programa Obert per Vacances, una producció de la xarxa audiovisual local que ofereix continguts d'actualitat a la ciutadania des de múltiples racons de Catalunya durant els mesos d'estiu. Ho faran un any més a través d'una ampla varietat de seccions, com ara reportatges, connexions en directe o espais musicals. Pel que fa als esports, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Alemanya del circuit de Sachsenring. El pilot pretenc Joel Esteban arriba a la cita com a 11è classificat de Moto3 amb 48 punts, 4 més que el seu company d'equip Bertele. La cursa serà diumenge a les 11 del matí i d'altra banda l'AE Prat ha anunciat l'arribada del porter Àlex Lázaro i la tornada del mitja punta Pau Moli. Ho repassarem tot plegat al Prat Esports amb Jonathan Marín González. Pel que fa al temps, Protecció Civil ha desactivat aquest divendres l'alerta del pla Procicat per calor intensa i l'ha rebaixat a fase de prealerta després de la lleugera baixada de temperatures prevista per avui i demà. Tot i aquesta treva, els serveis d'emergència adverteixen que serà breu, ja que a partir de diumenge es preveu un nou repunt de la calor que es podria allargar durant bona part de la setmana vinent. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. La Granja de la Ricarda acull fins l'1 d'agost els Ricardeos, uns vesprejos que formen part del de la programació estival a la ciutat i que se celebren tots els divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 1:15 de la nit. Són unes activitats organitzades per la gent del FAN amb col·laboració de l'AGT i DAM que estan pensades no només per les generacions més joves, i és que l'objectiu dels Ricardeos és que siguin familiars i que, per tant, persones de totes les edats puguin gaudir d'una àmplia oferta d'opcions musicals. Escoltem Albert Gràcia, membre de la gent del FAN.
1: El que hem buscat és fer una programació diversa, primer de tot, que sigui per tot tipus de públic, és a dir, no és uns tardeos només per joves, és un tardeo per tothom, vale? Recull música de tot tipus, vale? I la idea és que sigui algo familiar, algo que englobi a tothom, vale? Que tothom pugui anar allà qualsevol dia i s'ho pugui passar bé.
0: A l'hora d'escollir quin estil musical serà el que sonarà cada Ricardeo, està molt present l'agenda cultural de la ciutat. Per exemple, els dies 17 i 18 de juliol, que coincideixen amb el festival Soundit, hi ha com a alternativa a la música electrònica que predominarà allà, a la Granja de la Ricarda, en canvi, el reggaeton i els sons urbans.
1: El dia de Sant Poyen, el divendres i dissabte, el que hem fet és programar divendres electrònica, vale? Una mica més nínxol per aquella gent que potser no li agrada tant el verbeneo, doncs té l'opció, l'alternativa del Ricardeo, on pot anar a escoltar una mica més electrònica, i el dissabte Meloms, que és algo també més enfocat a rock indie. El mateix ens ha passat amb el cap de setmana que hi ha el Soundit. El que hem fet és contraprogramar també amb el divendres algo urbano, vale, per reggaeton, per tota aquesta gent que no li agrada tant l'electrònic, i el dissabte, que en comptes de l'electrònica tenim a la Ricarda, tenim rumbeo.
0: Des de l'Ajuntament del Prat es reivindica l'espai de la Granja de la Ricarda com a referent per celebrar esdeveniments com ho són precisament els Ricardeos. Escoltem Anna Martín, tinenta de l'alcaldia de l'àrea d'Educació, Cultura i Acció Social.
2: Que la Ricarda ha funcionat en els últims anys moltíssim com un espai on poder gaudir tant de l'espai com de les propostes que s'han fet. Vam començar, com aquell que diu, la Fira Avícola és una clara evidència, després han anat passant moltes altres coses, i és veritat que en aquests últims anys el Gastrofest i algunes coses que s'han fet han funcionat moltíssim.
0: Durant el Ricardeos també hi haurà el mercat del Prat Crea amb les artesanes del nucli antic i oferta gastronòmica a càrrec de Burger Vibes, Gustico i Tradición, La Covacha, Punto P Pizza, United Fucking Fabulous Food.
3: Altres apunts.
0: Avui és el darrer dia per sol·licitar els ajuts de la Generalitat destinats al lloguer. S'hi poden acollir joves que a data 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys, sempre que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament o bonificació d'altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o d'entitats públiques o privades per les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin també la mateixa finalitat. La subvenció s'atorga per un termini de 2 anys. L'import s'ajusta a l'esforç que suposa per cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20 euros al mes. En total, es destinaran poc més de 28 milions d'euros a aquesta convocatòria. I Protecció Civil ha desactivat aquest divendres l'alerta del Pla Procicat per calor intensa i l'ha rebaixat a fase de prealerta després de la lleugera baixada de temperatures prevista per avui i demà. Tot i aquesta treva, els serveis d'emergències adverteixen que serà breu, ja que a partir de diumenge es preveu un nou repunt de la calor que es podria allargar durant bona part de la setmana vinent. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els avisos per calor extrema es reduiran durant les pròximes hores i quedaran limitats principalment a alguns punts de Ponent i del prelitoral de Barcelona. També desapareixeran, de moment, els avisos per calor nocturna, fet que permetrà unes nits una mica més suportables. Ahir, però, encara es van registrar temperatures molt elevades, amb màximes de 41,9 graus a Lleida, 41,7 a Cabanes i 41,6 a Vilanova de Segrià. Al Prat també es notarà aquest respir tèrmic. Després d'una jornada de dijous amb una màxima de 34 graus, la previsió és que aquest divendres els termòmetres no superin els 30, amb una nova baixada dissabte abans que la calor torni a intensificar-se a partir de diumenge. L'episodi de calor dels últims dies ha tingut també conseqüències sobre la salut. Des que es va activar l'alerta el passat 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 230 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat dels casos, un 58%, han requerit el desplaçament d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que la resta han estat resolts a través del servei 061 Salut Respon. Davant la previsió que la calor torni amb força en els pròxims dies, Protecció Civil i el Departament de Salut insisteixen a mantenir les mesures de prevenció, especialment en els casos de la gent gran, els infants, les persones amb malalties cròniques i treballadors que desenvolupin la seva activitat a l'aire lliure. Prop de 3.000 infants i joves del Prat participen aquest estiu en alguna de les activitats organitzades per l'Ajuntament i les entitats de lleure de la ciutat. Els casals, les colònies i els campus esportius van començar el passat 25 de juny amb una oferta molt àmplia que inclou també natació, vela, música, teatre, dibuix, pintura, pàdel i moltes altres propostes. Els infants d'entre 4 i 12 anys són els principals participants i concentren el 82% de les inscripcions. De mitjana, cada nen o nena s'ha apuntat a 3 activitats setmanals, una dada que reflecteix l'elevada participació en la programació d'estiu. Les inscripcions continuen obertes durant els mesos de juliol i agost per a aquelles activitats que encara disposin de places. Les famílies poden formalitzar-les a través de la plataforma municipal o presencialment a les seus de les entitats organitzadores. L'Ajuntament destaca també l'esforç perquè cap infant es quedi sense activitats per motius econòmics. Aquest any, més d'un miler de nens i nenes han rebut ajuts municipals per participar als casals i activitats d'estiu, unes subvencions que han suposat una inversió de 130.000 euros. Des del consistori es recorda que les activitats d'estiu no només faciliten la conciliació familiar, sinó que també ofereixen espais educatius, esportius i de lleure durant les vacances escolars. I l'Ajuntament ha aprovat un paquet de mesures per donar suport a les víctimes del terratèmol que ha afectat a Veneçuela. La primera actuació serà una aportació de 5.000 euros al Fons Català de Cooperació que es destinarà a les tasques de reconstrucció de les zones més afectades pel sisme. El consistori també ha volgut donar resposta a les necessitats de la comunitat veneçolana resident al municipi i de les persones que puguin haver perdut familiars o tinguin vincles amb les zones afectades. Per aquest motiu ha posat a la seva disposició el Servei d'Acompanyament Psicològic de Cases d'en Puig, que atendrà les persones que necessitin suport emocional arran de la tragèdia. Paral·lelament, el Fons Català de Cooperació ha obert una campanya de recollida de donacions per canalitzar l'ajuda humanitària. L'entitat recorda que en aquest tipus d'emergències les aportacions econòmiques són la manera més eficaç de col·laborar, ja que permeten adquirir els recursos necessaris sobre el terreny de manera més ràpida i eficient, evitant els problemes logístics que sovint comporta l'enviament de material.
3: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: I aquest dilluns vinent arrenca una nova temporada del Obert per Vacances, una producció de la xarxa audiovisual local que ofereix continguts d'actualitat a la ciutadania des de múltiples racons de Catalunya durant els mesos d'estiu. Ho faran un any més a través d'una àmplia varietat de seccions, com ara reportatges, connexions en directe o espais musicals. Escoltem Núria Cartanyà, periodista de Ràdio Ciutat de Tarragona i presentadora de l'Obert per Vacances.
4: La finalitat de l'Obert per Vacances, de tot plegat, és, vaja, el que volem comunicar-vos a vosaltres que estareu escoltant, és que estem passant l'estiu amb vosaltres. Tant si esteu treballant com si esteu de vacances, intentarem portar-vos un bocinet d'estiu a casa vostra, aquelles vibres estiuenques que, bueno, fins i tot a qui no li agrada massa l'estiu també les disfruta.
0: Després del Prat Ràdio i Premià Mèdia, cada edició hi ha una emissora específica que s'encarrega de la capçalera. Enguany és el torn de Ràdio Ciutat de Tarragona.
4: Ens fa molta il·lusió dir-vos que enguany l'Obert per Vacances l'assumeix com a capçalera Tarragona Ràdio. Això vol dir, doncs, simplement que farem la presentació, serem la veu que us dirà bon dia el primer a les 9 del matí i després que tancarà programa.
0: La programació, tot i tractar principalment temàtiques relacionades amb la temporada estival, busca oferir varietat i incloure, per exemple, temes socials.
4: Bé sigui a través d'entrevistes més serioses o bé sigui a través d'entrevistes, doncs, més de folklòriques, més populars, socials o de temes molt relaxats d'estiu. Parlarem de piscina i de platja, però també intentarem que hi hagi temes socials, que hi hagi temes de continguts, no?, que ens aportin informació, que coneguem una mica més el nostre mar, que coneguem la nostra natura, els nostres paratges naturals i que posem en valor sobretot aquells racons, potser no tan obvis, que tenim a Catalunya, però que val la pena, doncs, a través de la seva gent a més que t'ho expliqui. Expliquin perquè vau explicant amb el...
0: El podcast és el resultat del treball conjunt entre totes les emissores participants. A més de la capçalera a càrrec de Ràdio Ciutat de Tarragona, les xarxes socials les gestiona Ràdio Cardedeu i la coordinació territorial es gestiona des d'aquesta casa, des del Prat Ràdio.
4: Dintre d'aquestes 65 emissores tindrem amb nosaltres a Ràdio Televisió de Cardedeu, que estaran nodrint les xarxes socials amb tots els continguts que generem i, per tant, amplificant tota la feina que fem des de darrere del micròfon. I, evidentment, comptem amb tot l'equip de professionals que esteu aquí al Prat, amb la Neus, amb la Rocío, amb la Noelia, amb l'Imanol, tot l'equip del Prat volcat també coordinant aquest enorme projecte que ens està tornant una mica bojos, però que arribarà dilluns amb molta il·lusió.
0: En aquest moment està confirmada la participació de prop d'una setantena d'emissores locals de tot Catalunya, més concretament 65. L'Obert per Vacances arribarà a les vostres oïdes a partir dels dilluns 13 de juliol, quan podreu escoltar el programa al Prat Ràdio, al 91.6 FM, també al prat.radio i a la vostra emissora local, si no sou del Prat, fins la seva finalització, la primera setmana de setembre. I fins aquí l'informatiu vespre d'avui divendres 10 de juliol de 2026. La informació local torna dilluns amb els butlletins informatius a partir de 11:45 del matí. No hi haurà, recordem, Planeta Prat, que ja ha acabat temporada, i el Prat Esports el trobareu també inclòs tant als butlletins informatius com l'informatiu migdia. Sí que queden, com sempre, la resta de franges informatives, és a dir, els butlletins informatius de 12:45, l'informatiu migdia a la 1, i a la tarda tindreu 3 butlletins informatius. No hi haurà, per tant, informatiu vespre. Recordem, butlletins informatius a les 5, a les 6 i també a les 7 del vespre. Ara sí, nosaltres acabem aquí, tornem la setmana vinent, que tinguin molt bon cap de setmana i gràcies per la confiança.
5: Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu...

0: El Prat d'Esport.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor. Passa poc més de 40 segons d'un quart de 8 del vespre, darrera edició tarda de la temporada, i obrim amb una entrevista a un dels nous fitxatges del Terlenca. Aquesta tarda ens visita un històric del futbol català, Cristian Fabregat. En pocs minuts parlarem amb ell. Una edició tarda on recuperarem la conversa que hem tingut aquest migdia amb en Marc Cessé sobre l'anunci de la seva sortida del club per decisió tècnica. Un jugador que aquesta temporada ha estat el segon màxim anotador de l'equip i, per tant, peça clau. Evidentment, tindrem un espai pel motor perquè avui ha arrencat el Gran Premi d'Alemanya, el circuit de Sachsenring. Evidentment, tindrem un espai pel motor perquè avui ha arrencat el Gran Premi d'Alemanya, el circuit de Sachsenring. El pilot pretenc, Joel Esteban, arriba a la cita com a 11è classificat amb 48 punts, 4 més que el seu company d'equip, Bertele. I la cursa, recordem que serà diumenge a les 11 del matí. I tanquem el sumari amb un apunt de mercat, perquè l'Associació Esportiva Prat ha anunciat l'arribada del porter Àlex Lázaro i la tornada del mig apunta Pau Moli. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports. Per últim, podeu escoltar-nos en directe des del web del Prat.Ràdio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Obrim la darrera edició tarda de la temporada amb un dels nous fitxatges del Terlenca per a la temporada vinent. Un futbolista veterà, històric del futbol català. Parlem d'en Cristian Fabregat, que arriba per reforçar la banda dreta del conjunt de l'Estruc. Bona tarda, Cristian, i benvingut al Pretesports, novament.
1: Hola, bona tarda, encantat.
0: T'hem vist de vacances, aprofitant aquests dies per carregar piles de cara a la pretemporada, eh?
1: Sí, la veritat que sí, que bueno, aquest any també tenim més marge, perquè bueno, sempre he estat acostumbrat a començar pels històrics el 20 de juliol o la primera setmana, i, bueno, i aquest any doncs, una mica més ens ha donat més chance, i comencem el 20 d'agost, i bueno, la veritat que ja amb ganes, ja anant a córrer quan es pot i les hores de calor t'ho permet, i sobretot el nen i la família, i la veritat que bé, content i il·lusionat.
0: A veure, explica'ns, com es va gestionar la teva arribada al club?
1: Doncs mira, la veritat que teníem amics en comú d'aquí del Prat, doncs el míster, el Marc i el seu germà doncs també m'havien vist en un partit durant aquest any versus el Ripollet, perquè tenen un amic allà al Ripollet, i bueno, van estar parlant, i bueno, i en un esmorzar, estava jo esmorzant aquí amb la dona i el fill, i ells estaven al mateix lloc. I bueno, vam començar a parlar amb l'Àlex Ruiz, que jugava amb mi en Sants, que ara està a Viladecans, i estaven junts amb ells, i em van preguntar una mica de cara a l'any que ve què anava a fer. I bueno, i com jo encara no ho tenia clar, doncs a partir d'allà es van interessar, em van contactar amb mi, em van dir, ostres, doncs ens reunim, que tu ets d'aquí del Prat i ens interesses i de més. I bueno, la veritat que va ser inesperat, perquè no ho contemplava, no penses en aquesta opció, i després de tants anys ja a Sants, doncs al final doncs sempre li dones la prioritat, no?, al club que has estat. Però la veritat que la il·lusió, el projecte, no?, les ganes que on va transmetre sobretot el Marc, doncs em van una mica empapar, no?, em vaig veure una mica reflexat amb la seva joventut, amb les seves ganes, i jo amb aquesta edat que tinc, i també tinc aquesta il·lusió, i vaig veure algú que també ho transmetia així, així que es va donar molt fàcil. Vaig veure la serietat en el projecte, la continuïtat de molts jugadors que estaven ara i estaven l'any passat al primer equip, també la logística d'estar aquí a la vora, a 5 minutets de casa, i la veritat que va ser bastant fàcil, i molt content.
0: Com va ser la sortida del Sants? Doncs això, l'haver de comunicar-los que no continuaves, un jugador com tu, que és un històric també de l'equip.
1: Bueno, al final també a Sants estan en un moment de canvis, no? S'han baixat en 5 anys 3 categories, econòmicament el club no està passant un bon moment, i bueno, també el filial doncs va passar una mica com la Terlenca, no?, que havia o estava fent promoció o havia pujat i no podia fer-ho perquè el primer equip va baixar, i bueno, també volien fer ells una mica de reestructuració, de molt gent jove, els jugadors que més temps portaven allà, molts no anaven a continuar. Llavors jo tenia els meus dubtes de com tenien i com volien encara aquest projecte, no? Al final jo ja ara tinc 37 anys, m'ho prenc molt seriosament, però també conviure amb un vestuari de gent de primer, segon, tercer any de mater, al final et treus més de 15 anys, no?, amb ells, el dia a dia. Ho vas notant, no? Les generacions són diferents. Llavors aquí també a la Terlenca doncs hi ha un mix de veterans amb joves, no, hi ha gent jove que de primer i segon any d'amateur, però hi ha gent que porta també 5-6 anys al club i al futbol amateur, hi ha gent que s'aproxima també de la meva edat. Doncs a partir d'això també, al veure un vestuari en el qual jo em podia sentir còmode i el teu dia a dia doncs també va tenir un pes, no? Llavors vaig parlar amb ells, vaig ser sincers, ells també van valorar i tenien les seves raons, i al final doncs després de tant de temps, molt amistosament vam parlar, es diuen les coses clares, molt bé, i jo agraït d'haver jugat més de 350 partits allà amb la Unió Esportiva Sants, i d'estar tant de temps, no?
0: Pel que fa al teu paper en el Sants, la darrera temporada, una de les temporades més golejadores per teva, amb 2 gols, però va ser una peça important. Tinc aquí anotat que 24 partits disputats i 24 partits com a titular, gairebé 2.000 minuts, o sigui que en aquest sentit doncs som un paper protagonista tant aquesta temporada a Primera Catalana com també l'anterior.
1: Sí, sí, la veritat que per sort sempre en els equips que he estat doncs se m'han donat un rol important, jo també físicament, i crec que m'intento cuidar per poder estar a l'altura, i al final també per molt Cristian Fabregat o per molt que hagi jugat en llocs marca el rendiment, no? Al final jo puc començar com una peça important, però si el dia a dia no rendeixes, no et trauran de l'onze. Doncs per sort doncs vaig mantenint aquest rendiment, em sento també amb ganes, em sento, ja et dic, és la meva passió i és una manera de conviure-ho, i també la sort de transmetre, doncs, ara el Luca farà 12 anys l'any que ve, podrà vindre aquí, podrà veure'm, ja serà més conscient, que ara no ha sigut conscient encara, no? Et ve a veure però no sap que el papa està allà, no? Doncs aquesta il·lusió de que pugui vindre la meva dona amb el fill aquí a l'Estruig donant un passeig, la logística per mi això era molt important, i rei, el Marc també, el míster, em va transmetre el seu interès i les seves ganes i la seva idea de que el meu rol fos important també dins el verd i sobretot el vestuari a l'hora de gestionar coses, perquè al final és la primera també experiència així amb un primer equip, i la veritat que jo molt, molt, molt content, no? Li agafo aquest guant amb ganes, amb responsabilitat, que sempre m'ha agradat, i la veritat que sí, no? Ha sigut una temporada que he marcat 2 gols també de penal han sigut, però bueno, s'han de marcar, així que sí, content i amb ganes de seguir sent important.
0: Del míster et volia parlar ara, del Marc García, que ens comentava l'entrevista que vam tenir doncs fa un parell de dies, una setmana o així, que ens comentava el teu paper tant en la gespa, perquè la seva idea és jugar amb una línia de 5 i per tant doncs, el teu perfil com a futbolista li encaixa molt, com també per aquest paper dins del vestuari. Entenc que doncs això també ha decantat, no? Aquesta tria a banda de la logística. Més detall, què és el que vol de tu al camp?
1: Bueno,
0: quin perfil de carriler vol?
1: Sí, al final ell sempre ha jugat amb línia de 3 i amb carrilers, llavors jo soc un perfil que, bueno, la major part de la meva trajectòria he jugat amb carrilers, banda dreta, tinc la posició doncs mamada, com aquell que diu, també soc polivalent, perquè en un moment en una línia de 4 puc jugar de lateral, inclús de doble lateral per davant, que he jugat molt temps a Sants aquest any, i ell vol doncs això, no? Doncs els tempos del partit, que arribi i tregui cent. Bueno, al final quan ens veiem fent equació doncs acabarem de veure els matisos d'entrar al camp, i sobretot també tenia clar en Marc doncs que ell havia vist, perquè havia seguit molt el primer equip, doncs que aquest any sobretot quan anava bé anava tot molt bé, però quan l'equip ha anat malament costa, no? Costa perquè, bueno, jo ho he patit al Sants aquest any, la Terlenca també, quan van mal dades i es perden 3-4 partits, doncs el clima no és tan bo, els entrenos costa més, és quan més units i l'experiència tant a partits i als entrenos i a l'hora de gestió del grup, doncs els més veteranos hem de ficar peus a terra, es calmar, que ningú s'ha sortit de la línia, seguir, confiar, i bueno, una miqueta al mar, doncs aquesta veterania que ell no pot tindre banquetes de primer equip, doncs tant el Juanfran, tant l'Edgar, tant jo, doncs, o gent que porta gent temps al club, doncs donar aquesta experiència que ha vivit en tants partits i treure, quan sobretot quan van les coses bé va tot rodat, però quan van mal dades doncs la gent de més veterana doncs ha de donar un pas endavant.
0: I com valores que també es tingui molt en compte el valor humà, perquè ens comentava, no? Per la teva forma de ser, no només la veterania, sinó per la teva forma de ser, que també fos un punt molt a favor de la teva contractació.
1: Sí, no, la veritat que és clau, no? I més a aquestes altures de la meva trajectòria, ja no mirava un club a nivell de categoria, no mirava un club a nivell d'econòmic. Per sort, i encara he tingut ofertes d'altres clubs d'aquí a la vora, de superior categoria o de nivell econòmic, però no era la meva prioritat això, no? Era trobar un lloc en el qual estar a gust, ser important, i sobretot, al final, amb el pas del temps valores molt el temps lliure, no? O el temps a on l'impliques. Llavors, quan et vas fent més gran i tens més responsabilitats, i ara tu bé que ho saps amb un nen, el temps és or, no? Perquè ara jo el temps que invertiré a la Terlenca, no? En la decisió en el meu pròxim club, doncs tenia clar que era un temps en el qual volia invertir en algú o algú que fos correspost i que ho visqués de la mateixa manera que ho visc jo, no? Això. Llavors, jo no he sigut un jugador que ha canviat molt d'equips, he sigut sempre molt fidel, he estat 14 anys, 15 anys a la Unió Esportiva Sants, he estat 2 anys a Castelldefels i 2 anys a Martinenc, sent important i sent capità en tots els equips i sobretot en un vestuari en el qual em sentia identificat i amb uns cossos tècnics, amb un cos tècnic que sempre han confiat en mi i jo sabia d'ells. I el feedback que he rebut tant del club com dels companys, el ser tot, la filosofia aquesta que tothom sigui del Prat, no? Que tothom es coneix, no? Que després vam tenir un petit feedback, una petita reunió i tots es van quedar a prendre una beguda, no? O el tema de guanyar 3 o 4 partits i fent sopar, no? Doncs aquestes coses que fa caliu i fa humà, i al final doncs això, veure't pel Prat i no només ser arribar al vestuari, entrenes i te'n vas, no? Crear aquesta cohesió i aquesta unió que per això era important i que creia que, bueno, al final és un lloc idoni en el qual seguir. I ja li vaig dir, jo no vinc aquí a retirar-me, no? Vinc aquí a competir, vinc aquí a un projecte important, en un equip que ha tastat la primera catalana i vol tornar-hi a la categoria, i crec que amb la plantilla que s'està fent i amb les ganes i sobretot el professionalisme dintre de tot el que envolta, no? Al final el professionalisme no va amb la categoria sinó amb com ho vius, i veig que aquí ho entenen igual que jo, així que la veritat que encantat, no?
0: Tens 37 anys, jugador en una posició de molta pujada i baixada, és a dir, amb un desgast físic important. Com arribes físicament?
1: Doncs mira, ara tots estaran de platja, els meus companys segur que tots estan a la platja, estan descansant, se'n van de festa. Jo vaig darrere d'un nano d'un any i mig, de 17 mesos, tots els dies. Vaig a 4 parques per dia. No paro, m'aixeco a les 7 del matí i vaig darrere d'ell. I bé, bueno, tu saps que els nostres fills tenen la mateixa edat i no parem, així que físicament la veritat que és, bueno, sempre ara m'haig de cuidar el doble que em cuidava abans, dintre de les meves condicions doncs, alimentàries o físiques o de descans, faig el màxim que puc, i al final també és una forma de viure, no? Jo ara no juguem des de maig, doncs jo em vaig a córrer, faig els meus exercicis, perquè al final necessito fer esport, no? És una manera de viure. Llavors, crec que arribaré bé i amb moltes ganes. La veritat que les ganes i físicament, sobretot les lesions m'acompanyin, que per sort toquem fusta, no he patit mai així importants, així que jo crec que arribo bé i arribaré bé i no n'hi haurà problema en aquest sentit.
0: Comentes, no vens a retirar-te, per tant, puc entendre que aquesta, o almenys pel teu cap, no passa perquè sigui la teva darrera temporada. Si les lesions es respecten, doncs podríem veure un parell de temporades més de Cristian Fabregat.
1: Doncs mira, la veritat que és una cosa que em vaig plantejant any a any, no? Més ara, però sí que és veritat que tant el Marc i el Víctor m'ho van transmetre, no? Aquí és un lloc que estaràs bé, estaràs còmode i estaràs seria, treballem seriament, i si vols i tu físicament t'ho permets i tens les ganes, aquí podràs estar i si tot va bé, el que tu vulguis, no? Llavors, ells m'han transmès això, per mi era important, perquè jo no anava a anar a algun lloc que sàpiga que és per un any i ja està, o per un temps i ja està. O sigui, és algo que en un curt període o d'un any, dos, tres, doncs que jo em pugui visualitzar estant més d'un, dos anys, i aquí sens dubte és un lloc on em visualitzo estirant la meva carrera amb unes bones condicions, tot el que físicament pugui i logísticament m'ho pugui permetre, i evidentment que la Terlenca vulgui.
0: Doncs Cristian, molta sort i encerts en aquesta nova etapa amb el Terlenca, que et vagi molt bé, i res, esperem veure doncs molt Cristian Fabregat durant un parell de temporades.
1: Clar que sí, doncs moltes gràcies, Jona, per convidar-me, i un plaer com sempre.

0: c'est la vie. Moment ara per recuperar aquesta entrevista tan interessant que hem tingut aquest migdia amb el jugador, encara del Club Bàsquet Prat, Marc Sessé. Com us comentàvem, encara aquesta situació no s'ha resolt, no s'ha fet oficial, no s'ha tramitat. El jugador té un any de contracte més i, per tant, doncs, això encara s'ha d'arreglar. A l'espera de veure què és el que succeeix, avui volem saber què és el que ha passat, perquè Marc Sessé, segons les estadístiques, ha estat el segon màxim anotador d'aquesta temporada del Club Bàsquet Prat, únicament superat per Rai Carrasco. Per tant, la decisió sorprèn, i també sorprèn perquè és un jugador que, més enllà de la seva implicació esportiva, ha fet temporades amb el Club Bàsquet Prat, doncs també en els darrers anys hi ha hagut una implicació econòmica. El jugador ha avalat el club en una situació, doncs, delicada pel que fa a l'aspecte financer. Clar, davant d'aquesta situació, l'altre dia ens va agafar per sorpresa l'anunci del president, d'Arseni Conde, sobre que Marc Sessé no continuava amb el Club Bàsquet Prat. I per tot això, avui volíem parlar amb ell, i per això l'hem convidat aquí al programa. Marc Sessé, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Bé, l'altre dia ens assabentàvem en directe per sorpresa de la teva sortida, o almenys que no estàs dins de la planificació de la primera plantilla del Club Bàsquet Prat la propera temporada. I clar, davant d'aquesta notícia et volíem convidar aquí als micròfons del Prat Esports perquè ens expliqués què ha passat o quina és la situació ara mateix. Primer de tot, com va tot? Com estan aquestes setmanes d'estiu ja una miqueta, doncs, aparcada de la competició?
1: No, bé, la veritat molt bé. Ara ja enfocat més, no, al nivell de les meves empreses i treballant una mica. I a nivell de bàsquet, doncs, bueno, una mica, no, amb sorprès seria, jo crec, la paraula, perquè sí que és cert, no, que justament per casualitats jo quedo amb el president, doncs, a la setmana, els 10 dies, no, d'acabar a Badajoz les fases d'ascens, i em comunica, no, això de que l'entrenador no em vol, quan jo tinc contracte i més firmat per l'entrenador de 2 anys, o sigui, fins l'any que ve, i bueno, sorprès, perquè al final, vull dir, ningú m'ha dit res, o sigui, no s'ha ficat ningú en contacte, sinó el president, no, com em comunica això, i jo li dic, bueno, vale, però dic, no, quines raons o quines coses perquè això succeeixi, no? I a més que, com dic, tinc contracte, no? I llavors, doncs, arran de l'entrevista que li feu al president setmana passada o a principis de setmana...
0: Aquest dilluns.
1: Aquest dilluns, no? Jo comunico al final que jo m'entero abans per vosaltres que no pel propi entrenador, perquè ell en cap moment s'ha ficat en contacte amb mi per dir-me, pues, no et vull per X motiu o per X coses, no? Perquè al final, a nivell esportiu, crec que no em pot dir res, o no pot ser res a nivell esportiu, sinó jo crec que al final, no, algú a nivell més personal que ben bé no ho sé encara.
0: Tu aquesta notícia t'assabentes a través del present, no? Comentes al poc temps del finalment del playoff?
1: Sí, sí, ben bé de dates no ho sé, perquè, però bueno, mitjans de juny per ficar dates, no? I jo justament havia quedat amb l'Arseni perquè l'estava ajudant a buscar algun tipus de patrocinador per encarar la temporada que ve, perquè al final, pues, intento ajudar sempre que puc al club, i havíem quedat, pues, això, per parlar, perquè havia aconseguit tindre una reunió amb una empresa d'aquí del Prat, i justament em truca abans de tindre la reunió amb el Mario, que és just la tarda abans que jo havia quedat amb ell, i em diu, bueno, em diu, vale, Marc, ara tinc la reunió amb el Mario, demà parlem i ja t'explico. I res, m'aixeco el dia següent, que em truca, si el primer que faig és tindre la trucada de l'Arseni a les 9 del matí, i em diu això, dic, què, com ha anat la reunió, tal, perquè jo no m'esperava absolutament res, no? I em diu, malament, i dic, bueno, què ha passat? Diu, no, que l'entrenador no et vol. I dic, ah, dic, bueno, primera notícia, perquè al final, durant l'any, vull dir, no he tingut cap feedback ni cap història negativa, excepte, doncs, els típics, al final, piques entre cometes o coses del dia a dia, no? Però, bueno, jo també he tingut missatges durant la temporada de ojalá subirá Le Poro contigo, ojalá subirá Le Plata contigo, etc, etc. I llavors, doncs, bueno, no, em trobo en aquesta situació i el que més em sorprèn és al final que no he tingut cap tipus de missatge trucada, reunió per explicar-me els motius. És més, el primer missatge que tinc és un àudio que m'envia el matí següent de l'entrevista amb l'Arseni, quan jo faig el tuit de m'entero abans per la ràdio que per el meu propi entrenador. I és allà, després te l'ensenyo si vols, quan és l'únic missatge que tinc de l'entrenador.
0: Comentes, no?, que això t'ho fa saber l'Arseni a mitjans de juny, més o menys. L'entrevista amb l'Arseni la van fer aquest dilluns, és a dir, estem al juliol. Aquí hi ha una diferència de 2-3 setmanes, més o menys. En aquest temps no hi ha hagut, o per part teva o per part del Mario, una conversa per, doncs, aclarir o especificar els motius d'aquesta decisió?
1: Cap ni una, cap ni una. I és més, no?, l'Arseni, quan m'ho diu a mi, sí, m'ho diu plorant. Sí, perquè al final em té el carinyo i el tinc el carinyo, tenim la, no, la relació que tenim al final de tants anys al club, i jo que ja l'he ajudat amb tot el que m'ha demanat, i està destrossat. I sé de primera mà que gent del propi staff, gent externa, ha trucat al Mario perquè ho reconsiderés, perquè al final és una punyalada que li fa a l'Arseni que m'ho hagi de dir ell i no hagi donat la cara, no, al meu propi entrenador per dir-me pues no et vull per X motiu. Quan... Llavors estic una mica, això seria la paraula, sorprès, perquè no s'ha ficat en contacte amb mi, sinó per enviar-me un àudio de 2 minuts després de del tuit que jo penso, si no, no m'hagués escrit.
0: Perquè entenc que en aquest cas el Mario no ha fet una passa en aquest temps, no?, d'aquestes 2-3 setmanes per comunicar-t'ho. Tu li vas dir Mario, hem de parlar, o també o preferies esperar que t'ho digués ell?
1: No, bueno, al final, a veure, jo crec que no havia de fer jo el pas, perquè al final és ell, no?, qui ha dit al club textualment, o ell o jo. Aquesta reunió que es fa abans de jo tindre la reunió amb Arseni, les paraules textuals són o ell o jo. Llavors, clar, hòstia, aquestes afirmacions per mi són bastant, no?, dures o greus, perquè al final pues, és ficar entre l'espai i la paret, no?, a un club, a una persona, perquè decideixi.
0: Perquè farà estrictament la part esportiva, tu aquesta temporada amb el Mario, tenies indicis de no estic sent lo suficientment important que jo pensava que seria, o més o menys el paper que has tingut aquest curs era el que més o menys entrava en el teu full de ruta?
1: Sí,
0: per tenir,
1: bueno,
0: sospites.
1: No, a nivell esportiu, vull dir, jo tinc 0 problemes, perquè al final, vull dir, tampoc vull quedar aquí de res, però he sigut el màxim autor de l'equip. He sigut dels 2-3 jugadors amb més minuts. A les fases d'ascens sóc el jugador amb més minuts a la pista. Llavors, això deixa clar que a nivell esportiu no és. Perquè al final, no, si tens algun problema o no et funciona aquest jugador o no es rendeix, no, com tu vols, a la banqueta, i més aquest any que teníem 11-12 jugadors, que tots hem estat a categories superiors o en aquesta categoria sent importants, no? Llavors, pues, aquesta excusa, diguem-ne, entre cometes, de nivell esportiu, pues, no s'aguanta pel lloc, perquè al final és el que et dic, no? Si tens aquest problema, que jo alguna reunió he tingut de, pues, perquè al final també, com tots sabeu, ha sigut un any amb motivació una mica justa, perquè al final anaves als partits guanyant de 20 o 30 el 90% dels partits d'aquest any, i llavors, bueno, pues les setmanes també han sigut dures i som humans, jo també seré pare ara, vull dir, que a nivell d'entrenos potser jo no he donat el meu 100% cada dia, ho dic aquí obertament i ho confirmo, o sigui, no hi ha cap problema, però després a nivell de partits sóc una persona hipercompetitiva on els números parlen, he fet el que se m'ha demanat. Al final jo sóc aquí un anotador, un tirador, i he acabat, no,

0: ho expreso més o més no sé com dir-t'ho, però se'm nota més, no? Potser no, aquesta falta de motivació que hem tingut aquest any respecte pues, quan he estat a l'Eport o a la Plata, i ja està, però no, no, sincerament pues, al final el que em fa pensar no, el motiu són estrictament personals.
1: Mm-hmm. O sigui, perquè durant la temporada aquest tema de no donar-ho tot al 100% en els entrenaments, entenc que hi ha hagut tocs de tensió al llarg de la temporada, Marc, espavila els entrenaments o no, únicament...
0: Sí, bueno, jo he fet dos reunions amb ell, però jo com els meus companys, no, al final del dia a dia també és complicat quan saps que el dissabte amb un alt percentatge guanyaràs de bastant, no? Però sí que he fet dos, tres reunions l'hauré fet, i jo també li he posat els meus motius al final, no? Tinc altres temes fora del bàsquet que no és només el bàsquet, i ja està. Jo li vaig dir, dic, si tens algun problema siéntame en el banquillo, quiero decir, si me lo merezco no seré jo qui et fiqui una pega o que et fiqui cap problema, no? Però bueno, després arribava el partit I jugava o feia el que havia de fer, no? Òbviament hi ha partits i partits, però si mires els números de la temporada, doncs crec que són més que bons.
1: Comentes dos anys de contracte, per tant, et queda encara un any de contracte, que això encara és un tema que no està resolt. Per tant, doncs, quina és la teva postura de cara doncs, a aquest any ja encara queda?
0: Bueno, a escoltar, a veure què em diu el club. Jo estic en conversacions amb l'Arseni, a veure com ho arreglem, però no ha sigut jo qui ha volgut que marxés, ni vull marxar. Deixar clar que al final, jo crec que ho vaig dir a l'última entrevista de l'any passat, em volia retirar aquí al Prat, i no sé res més, perquè al final també és una situació nova pel club, perquè no s'ho ha trobat, no? De que una persona amb contracte dos anys, i sé que l'Arseni està parlant amb la federació a veure com s'ha de fer. Jo tampoc sé com s'ha de fer. Entenc que al final pues, haurà d'arribar una entesa i arreglar-ho, però bueno, no, en això no puc dir més de com quedarà, sinó que al final pues, bueno, sentar-nos, som persones, i a veure com queda tot.
1: Perquè entenc que l'opció de tirar cap enrere, és a dir, doncs, finalment doncs, seguir el Club Bàsquet Prat, és una opció que ja està 100% descartada.
0: No, per mi no, 100% descartada no, sí que és cert que...
1: O t'ha arribat per l'altra part que sí que està descartada aquesta opció?
0: Bueno, és que tampoc... És que és el que et dic, no sé absolutament res del meu entrenador, no m'ha trucat, no m'ha enviat, bueno, a l'àudio on directament parlant aquí em menteix, perquè segons ell el club és qui no li deixa parlar, i ho sé de primera mà que no és així, perquè l'Arseni, des del primer dia que s'entera, suplica que arribem a un acord les dues parts per intentar arreglar-ho. Jo crec que hagués sigut molt, molt fàcil d'arreglar, sincerament, amb un missatge, una reunió de este año no te voy a permitir, entre cometes, el que t'ha permès aquest any, que tampoc ha sigut així, però bueno, no sé, o ser més dur o no sé com, però bueno, amb una reunió s'hagués, per la meva part, s'hagués solucionat i no hagués hi hagut cap tipus de problema, però pues no ha volgut donar la cara per les seves raons, que, com dic, no les sé, i aquí estem.
1: Entenc que per les seves paraules que has trobat una falta de voluntat d'intentar, no?, arreglar la situació, i en aquest sentit s'ha tirat pel dret i sortir de fulminant.
0: Sí, tal qual. Vull dir, és que al final no, tot es resumeix en que ell va fer la reunió presentant el seu projecte amb la frase o ell o jo. Llavors, pues bueno, amb això... Al final el club tindrà també les seves raons perquè ha volgut escollir aquesta persona, quan amb tot el que hi ha hagut aquest any que s'ha parlat i de més, que dona constància, no?, que aquell dia també quedo amb dos jugadors per dinar i s'enteren del tema i es queden tots sorpresos. Pues bueno, hi ha hagut, no, durant l'any coses de i mentires de l'entrenador que al final pues, bueno, fan dubtar i fan preguntar als jugadors de si aquest any serà igual o què passarà.
1: Aquesta notícia com l'ha rebut el vestuari i els teus companys quan es van assabentar d'això, de la teva sortida? Evidentment ets un dels pilars de l'equip i amb molts d'ells has passat molts anys. Com has sentat, com has rebut aquesta...
0: Pues de sorpresa absoluta, és que ningú s'ho esperava, jo primer. Llavors, sorpresa absoluta, perquè

0: Sí que és cert que el propi entrenador, no, va filtrar com una llista on hi havia els jugadors que no els volia per l'any passat, per l'any que ve, perdó, que la filtra als clubs, i que a mi m'arriba i jo no estic a aquesta llista. Hi ha jugadors que han renovat que sí que estaven. Llavors, doncs, bueno, és que ha sigut tot un cúmul de coses al final, no?, que et van arribant. Jo aquesta persona ja la coneixia d'oïdes d'altres anys, i bueno, on ha estat no ha sortit gairebé bé de cap lloc, però bueno, això ja no és cosa meva, no?
1: Algun company d'equip o de l'estaf t'ha dit: ostres, Marc, doncs vaig intentar a parlar amb el Mario a veure si podem reconduir aquesta situació, sense dir noms, evidentment, però se t'han ofert alguns companys,
0: sí,
1: t'han de dir: ostres, deixa'm a veure si jo...
0: Ho sé de primera mà, gent de l'estaf ha parlat amb ell dient i considerant que ho parlés, jugadors s'han ofert, gent externa que ha estat al club i el coneixen ho han parlat, la junta li ha dit, o sigui, tothom li ha dit que amb una simple reunió, amb una simple conversa, s'hagués arreglat segur, o si no hagués donat la cara per dir-me les explicacions, no? I res més, però sí que sé que molta gent, inclús gent del seu voltant més proper, li ha dit que li estava fent una punyalada trapera al president.
1: A més, la teva situació crida l'atenció perquè no només hi ha aquesta part d'implicació esportiva amb aquests jutges sense contracte, sinó també, en el teu cas, hi ha una implicació econòmica. Clar, això també, no sé si és una altra pedra en el camí a l'hora d'aclarir el futur.
0: Sí, perquè clar, bueno, ja ho dic jo ara, qui no sàpiga, jo he estat avalant el club durant 2 anys per problemes que hi havia i de més, sense cap tipus de problema, sense cap tipus de demanar alguna cosa a canvi, tal, és per ajudar. O sigui, a mi se m'ha tractat aquest club com si fos la meva família, i llavors, doncs, no vaig dubtar en cap moment per ajudar, igual que estava ajudant ara de cara a la temporada que ve de l'Eplat al final, que és més esforç econòmic, d'intentar ajudar d'alguna forma, no? I quan m'entero de tot, no, al final les paraules des del club són: amb el Mario surt a segona FEP per el que ajuda a portar a nivell econòmic amb els seus contactes i de més. Sense el Mario s'hagués sortit a tercera FEP, cosa que tampoc ningú entendria. I llavors, doncs, bueno, es va fer una proposta independent a la del club, on ens vam reunir gent per fer una proposta i fer veure al club al final que hi havia opcions de també sortir a segona FEP sense la figura, no? Perquè també crec que ho va dir el president a l'entrevista que va fer amb tu, que ell mai havia fet fora cap entrenador per pujar, no? Pues, si ja et diu aquesta frase, pues que cada un entengui al final el que hi ha entre línies.
1: A banda, i a l'espera de veure com es resol aquesta situació amb el Club Bàsquet Prat, quina és la teva idea de futur? Continuar jugant a bàsquet?
0: Sí, no, això per suposat, no? Jo seguiré jugant a bàsquet, però clar, tampoc puc firmar res ni, no, ni comprometre'm amb cap equip fins que jo no solucioni el tema del Prat, perquè jo no sé si em donaran la baixa, no em donaran la baixa, si m'aniré a un club i després tindré algun follon per jo haver fet com el primer pas, no, de marxa del club. Jo vull deixar clar que no volia marxar i volia seguir aquí al Prat, com així he dit sempre, però bueno, una tercera persona, pues, ha ficat al mig i ha dit que no sigui així.
1: Per la teva part, hi haurà moltes facilitats o la teva idea és defensar la teva postura fins al final, i si t'has de quedar, doncs t'has de quedar?
0: Bueno, ara facilitats no sé quines puc donar, sincerament. Jo el que vull recalcar és que al final tinc un any de contracte, i llavors, pues, que es sentin, i si ha sigut l'entrenador que no ha volgut que jo segueixi, pues, que faci ella el pagament de tot l'any o del que s'arribi fora. No, o sigui, al final jo també entenc, no, el club, que és un sobrecost que no teníem pensat per aquest any, i ja amb els números, no, o l'economia del club, que portem uns anys una mica així més justets.
1: Marc, de cara a l'aficionat del Club Bàsquet Prat, que t'ha seguit aquests darrers anys, quin missatge li envies doncs, de la teva implicació, de la teva estima al club en, durant aquestes, si no tinc mal calculat, 7 temporades, més de 200 partits? Quin missatge li envies? No sé si a modo d'acomiadament a l'afició del Club Bàsquet Prat.
0: No, d'acomiadament encara no, perquè no està retancat, però bueno, al final sempre ha sigut el mateix, el meu missatge de gràcies, de que m'han cuidat, m'han estimat amb els meus errors i defectes, que m'han volgut com el jugador que sóc, que s'ha deixat tota la pista. Crec que tinc un vincle molt, molt bonic amb l'afició i quan juguem a casa ho disfruto 10 cops més que si jugo fora. I llavors, doncs, sincerament, l'únic missatge que tinc és gràcies. Ens tornarem a veure 100%, més aviat que tard, segur, i poca cosa més, agraïment absolut per l'afició.
1: Doncs esperem a veure com es resol aquesta situació, esperem que doncs, sigui per bé per totes les parts, i molt pendents de veure què és el que passa. Marc, gràcies per venir aquí als micròfons del Prat Esports per explicar la teva versió, la teva realitat, i res, bon estiu i gràcies per venir.
0: Igualment, gràcies a vosaltres.

Seguim el programa, tram final d'aquesta edició migdia. Avui ha arrencat el Gran Premi d'Alemanya al circuit de Sachsenring. El pilot pretenc Joel Esteban arriba a aquesta cita com a 11è classificat amb 48 punts, 4 més que el seu company d'equip Bertele. El líder del Mundial és Máximo Quiles amb 211 punts i el segon és el també espanyol Álvaro Carpe amb 121, per tant a 90 punts de diferència del primer classificat. El circuit de Sachsenring, escenari d'aquest Gran Premi d'Alemanya, té unes característiques molt peculiars que el converteixen en un traçat únic, tècnic i també crític per a la categoria de Moto3. Compta amb un total de 13 corbes, amb un desequilibri extrem, perquè són 10 a l'esquerra i només 3 a la dreta. Clar, això que provoca? Doncs una gestió asimètrica dels pneumàtics. En gira gairebé sempre cap a l'esquerra, el flanc esquerre del pneumàtic acumula molta temperatura i el flanc dret, per contra, es refreda dràsticament. Per tant, doncs aquí s'ha d'anar en compte. I ja que parlem de curves, doncs evidentment doncs la curva 11 és la més famosa i el punt més reconegut d'aquest circuit de Waterfall. Després de passar 7 corbes seguides cap a l'esquerra, els pilots arriben a la corba 11, una rapidíssima baixada cega cap a la dreta. I clar, doncs això és el que comentàvem amb el tema de la gestió asimètrica. En entrar-hi amb el pneumàtic fred d'aquell costat és una de les zones amb més caigudes de tot el Mundial. I més coses d'aquest circuit d'Alemanya. A causa també de les seves dimensions reduïdes i la successió contínua de corbes lentes enllaçades, els pilots el comparen amb un circuit de kàrting. I per a les petites i àgils motos de Moto3, doncs això es tradueix en curses de ritme frenètic, passos per corba mil·limètrics i avançaments constants. Això sí, també hem de dir que veurem pocs rebufs en comparació amb altres circuits. A diferència dels traçats com Mugello o Austin, Sachsenring no té cap recta quilomètrica, és molt curta. I en Moto3 això significa que trencar el grup és més viable si un pilot té un ritme superior, ja que l'efecte del rebuf doncs, pràcticament no es nota i no és tan devastador per al líder. Pel que fa al rècord de la pista, és d'estil fluid, necessari per dominar aquest circuit de Sachsenring, i això ha portat a la Moto3 a rodar un ritme espectacular. Ara mateix el rècord absolut de la categoria establert és un temps de 1:24.767 dècimes. Horaris. Els horaris d'aquesta cursa són, recordem, classificació dissabte a 12:45 i la cursa el diumenge a les 11 del matí, i els pilots faran 23 voltes.

acomiadem el Prat Esports d'aquest vespre i també de la temporada, com sempre ho fem, agraint la col·laboració i la participació de la redacció d'esports del Prat de Ràdio, i també des del control tècnic que hem estat amb el Sergio Villar, però també a la Valèria, que ens ha acompanyat també moltes tardes d'aquesta temporada. Els esports tornen la propera setmana amb una versió més reduïda dins dels serveis informatius d'aquesta casa, i el programa com a tal tornarà a partir del setembre. Ara us deixem amb la programació del Prat de Ràdio. Gràcies per escollir-nos cada dia. Gràcies per acompanyar-nos aquesta temporada. Us convoquem i ens retrobem a partir del setembre. Que tingueu un molt bon estiu. Fins al setembre. Adeu.

The blues is alright. The Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el Prat.digital/

The blues is alright. The Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/

The blues is alright. The Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

The blues is alright. The Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/

0: rompe, lo rompe, Utrenca.
1: La feina no acaba,
2: María. No.
1: ¿Dónde yo esté contigo a sola? ¿Dónde no habla desde lo nuestro?
3: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs si Barcelona t'haurà

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixar un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: chévere.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: cert. Com que tu i jo som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.